0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
9: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Esto es El Checkpoint.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villes. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Són les 6. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana. Ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que estan empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
1: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio. Ràdio confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
5: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
2: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
2: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
2: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: Són setmanes d'incendis forestals simultanis, també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Trescat Info. Ara és a mig quart, situem-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
9: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
0: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a Trescat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
10: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè queden tots retratats, tots.
0: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
10: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
0: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
12: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, amb pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits volen una Mallorca habitable.
13: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
12: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que hi volien accedir.
0: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
14: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nath, no han tingut més remei que disparar.
15: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
14: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
16: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
14: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
0: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
11: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
17: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable una onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart, ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar els Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure, així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Vull dir, llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que els hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, a Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de

0: S'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
1: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
2: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
3: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
1: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
4: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Cala Forn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla, i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
5: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística, i creiem que així continuarà de cara a este mes d'agost.
4: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació els espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
6: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 26 anys ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França i ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la Volta Francesa, valora així el seu cinquè triomf al Tour.
7: Every victory is really special and...
8: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
7: Unbelievable also for me.
6: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
9: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió, i aleshores ja pensava en aquest moment, i com ha anat és un somni.
7: It's a dream.
6: Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí. Poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió, de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també de l'Ampeis, i dissabte contra el Middlesbrough.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: entendre.
1: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné. Amb la tornada de Martina Fernández, ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
2: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
1: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
3: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, la embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
1: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Essonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'aler croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
0: Són 2:15.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana, ja que ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports.
2: Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passen 2:02. Som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
5: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas, lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi Ávila, al Vagil.
6: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
7: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
6: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
7: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
6: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat a 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
8: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
9: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
8: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
6: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
10: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
11: And then you go straight on?
12: So the whole way from the center, and there where you see the people.
6: L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
10: How that is going up is very bad.
13: Yes.
10: So I suggest that the people put the mask on.
13: Okay. Could you
10: que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
9: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer un bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
11: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molts, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
9: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim, i, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
11: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus, i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
9: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
11: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
10: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
13: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i, mentre el té sota la seva tutela, passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes, en teoria, la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
0: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
13: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
0: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar, que havia criticat que es reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començaments d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: dona sí, però no a qualsevol preu.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure... sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però a bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot quedar alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut de tres quarts.
1: Balearán que te gascoña lo indetí quien cau partí.
0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Reivindicar és refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque d'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats abrenques. Malgrat les similituds, cadascun aposta per una programació òbviament diferenciada, amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
3: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certaments com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
4: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no? En alguna de les bandes, i això ens ho indica pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no? Que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
3: Un altre punt en comú entre els dos certàmens és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
5: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts, i és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
3: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Ascó i Deltebre, al Delta Xàmbar.
0: I situem-nos ara a Xile.
6: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: Així l'han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial, Nelson Jase Masei, ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín, Francesc Canals.
7: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quanchangwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps, cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
8: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
7: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puo Yi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
9: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
7: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment als parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

0: I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Olaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Olaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports.
0: Amb el Roger Arnau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is... That you enjoy what you're doing and you have...
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
3: Need to now find a new goal after this.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Matty van Van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Szczęsny, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casadó, Marc Bernal, Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dimecres dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. La també central René Fastasten, la portera Taylor McKemmy i a més de la renovació de Carla Julià que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I l'atletisme català tanca el campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
6: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
2: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
7: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encara aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí és que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
2: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli, el pilot italià. De fet, amb aquesta tercera plaça es consolida el capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Toni Bou en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.
1: 3CAT Info.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns a tothom. Ens llevem amb 15 graus a Cervera, 18 a Gandesa, 25 graus al barri del Raval de Barcelona. Les temperatures, per tant, que han baixat una mica en aquestes últimes hores, però continuem tenint bona part del país en risc d'incendi forestal. Per ser concrets, 84 municipis catalans en perill extrem, 173 més en perill molt alt. Per tant, el risc és alt, el risc és extrem. La situació és delicada, sobretot veient el panorama que ens envolta. Si sumem els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els de Madrid, Ávila i Toledo, ja són 136.000 les persones desallotjades o confinades. Ara repassem com està la situació en aquests incendis, però de moment, Jofre Joné, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Com pinta el dilluns?
1: Doncs molt bé, la veritat és que comencem amb aquesta segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb valors que ja no són tropicals a l'interior, només a la línia de la costa es mantenen per sobre dels 20, amb aquesta excepció del barri del Raval, aquesta illa de calor de la ciutat de Barcelona, que ha fet que encara hi hagi un valor tòrrid, és a dir, que no es baixi dels 25, tot i que encara podria baixar algunes dècimes. Bé, la jornada dominada pel sol, 4 núvols mal comptats, núvols decoratius, poc importants, que aniem donant en pas al sol a l'interior de les comarques de Girona, Barcelona, potser al nord de la costa central, i bé, les temperatures més altes avui, a prop dels 35, cap a Ponent, cap al Pla de Lleida, és a dir, una calor normalitzada. Pels propers dies, estabilitat, i el termòmetre, que un altre cop anirà anant cap amunt, amb un altre pic de calor, sobretot entre dijous, divendres aproximadament, però que tampoc serà com els que hem tingut.
0: Gràcies, Jofre, fins ara.
1: Fins ara.
0: I el que dèiem, insistim, avui el temps doncs és notablement millor i aquesta fresqueta, fins i tot en comparació, com a mínim, en fa unes quantes setmanes, però dels incendis de les últimes hores, és veritat que la bona notícia de la nit és que hi ha hagut alguna millora, però la mala és que la millora ha sigut molt subtil, molt poc substancial, perquè ara mateix tots aquests focs que dèiem, el de la Vall d'Uixó, el País Valencià, el de Madrid, el d'Àvila, el de Toledo, tots aquests continuen cremant sense control. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, per exemple, els bombers creuen que aviat podrien contenir l'incendi, però de moment no és el cas. Hi ha 17.000 persones desallotjades, 60.000 més confinades. Anem a la Vall d'Uixó amb la nostra companya Marta García. Marta, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Com estàs?
2: Doncs bé, com deies, una miqueta a l'expectativa, seguim confinats. És de veres que la situació pareix que ha millorat una miqueta i, com deies, el que ens arriba a nosaltres també de les autoritats locals és que la situació és una miqueta millor i, per tant, és possible, perquè això també s'ha de dir amb molta precaució, que avui se poguera, com a mínim, perimetrar o controlar una miqueta més l'incendi. Per tant, això dona una miqueta d'esperances, però de moment la situació és exactament la mateixa. En la vall hi ha tres barris desallotjats, la resta de la població seguim confinada i a l'expectativa una miqueta de lo que mos puguen anar dient durant el dia.
0: Què us van dient? Perquè de moment us deixen confinats a casa fins que no us diguin el contrari, no?
2: Exacte, de moment és això, però sí que és de veres que per primera vegada pareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. No perquè l'incendi en si diguem, estiga molt millor, perquè està sent molt difícil controlar-lo, però la situació, particularment en la vall, sí que és una miqueta millor, perquè l'incendi ha avançat Serra Espadà cap a dins, la vall és com la porta d'eixa Serra Espadà, i per tant, el que és en la vall en si, mira, un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor, no n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui a lo millor les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Anava a preguntar justament això, pel fum, per les flames, si les teniu a prop.
2: Avui no tant. Ahir de vespre va començar a ser... el pitjor dia, diguem, va ser el dissabte, que és quan se va originar. Com que n'hi havia ponentà, se va originar en la vall, però va anar cap a la Vila Vella, però a migdia va començar a canviar l'aire de direcció i aleshores les flames es van tindre damunt, que és quan van desallotjar els tres barris de la vall que queden més a prop de la muntanya. Ahir la situació també va començar a canviar, per tant, en la vall particularment, a nivell de fum, de cendra, des d'ahir de vespre i sobretot este matí, la situació ha anat millorant.
0: Doncs creuem els dits perquè això continuï. Des de la Vall d'Uixó, Marta, mil gràcies, una abraçada ben forta.
2: A vosaltres.
0: A la Marta García, que està a la Vall d'Uixó, una de les zones, com ens explicava ella mateixa, on s'ha demanat aquest confinament de la població. A banda d'aquest incendi al País Valencià, però, tenim els incendis de Madrid, d'Àvila, de Toledo. En conjunt, aquests tres sumen 77.000 hectàrees i al voltant de 90.000 persones evacuades o confinades. 90.000. De fet, d'aquests tres incendis, només el d'Àvila, estem parlant de 50.000 hectàrees, la qual cosa ja el converteix en el pitjor incendi de la història d'Espanya.
3: Que llevamos 153.000 hectáreas afectadas en todo el territorio nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: És el que deia la vicepresidenta i ministra per la transició ecològica, posant de relleu la complicació, l'extrema complicació dels incendis d'aquest any. I això sense oblidar França, perquè el foc de la Gironda acumula 220.000 persones evacuades. 220.000! A més, aquest incendi talla l'autopista i la via fèrrea amb Espanya, però amb això també hi ha una bona notícia, amb totes les cometes del món, però hi ha una bona notícia, que és que durant aquesta nit, com a mínim, el foc no ha crescut especialment. Els bombers han dit aquest mateix matí que, de manera global, podríem parlar d'una certa estabilitat.
4: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour. Ici, le feu est davantage ailleurs au sud. Il est toujours en lisière de métropole.
0: Aquest que sentim és l'alcalde de Bordeus. Imagineu-vos quina és la situació, fins al punt que l'alcalde ha hagut de sortir per dir que no es plantegen de moment l'evacuació de la ciutat, que en principi aquest és un escenari que no es plantegen. Clar, és que el foc està a 15 quilòmetres de Bordeus, de l'àrea metropolitana de Bordeus. A uns 15, del centre-centre una trentena, però de l'àrea metropolitana de Bordeus està a uns 15 quilòmetres, i és per això que el neguit s'ha disparat a les últimes hores. Avui seguirem en directe com evolucionen aquests incendis, seguirem evidentment com tenim el risc d'incendi forestal ara mateix a Catalunya, que és alt, molt millor del que era al principi del mes de juliol, però, tot i així, molt alt i també, per tant, molt perillós. Però, a banda d'això, l'altre gran tema que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio és la compareixença aquesta tarda de la consellera d'Educació al Parlament. La consellera Niubó compareix per donar explicacions sobre el fiasco amb les proves PISA a Catalunya. Recordem, una vegada més, això ho vam saber divendres, que els resultats de les proves PISA a Catalunya, les últimes que s'han fet, no seran vàlids per comparar ni amb altres anys ni amb altres territoris, perquè a l'hora de decidir quants alumnes feien les proves, se'n van descartar un 23%, quan el màxim que posa l'OCDE, que és qui organitza aquestes proves, és un 5%.
5: Que podria ser que la coincidència de que centres de la mostra, de la prova PISA, atès aquesta coincidència en temporalment de dues proves diferenciades, podria ser doncs, que aquesta coincidència d'aquestes dues proves s'hagués fet doncs, una valoració o una aplicació dels criteris d'exempció.
0: Aquesta és una de les explicacions que s'han donat fins ara, una de les poquetes explicacions que s'han donat fins ara. Va ser la directora general de currículum, Sònia Fernández, explicant que les proves PISA, com sentíeu, van coincidir amb les proves de final d'etapa i que possiblement això hauria complicat una mica el panorama. Avui veurem què explica exactament la consellera. De moment, Junts, el PP, el sindicat USTEC, l'Associació de Directors dels Centres reclamen explicacions molt més detallades i molt més exhaustives de què ha passat aquí. Ara fa uns minuts el president Salvador Illa de Viatge al Vietnam ha defensat la consellera i anirem al Vietnam també de seguida en directe per conèixer exactament en quins termes ha defensat Illa la consellera. També sentirem la redacció del president a una de les novetats d'aquest matí, enquesta que avui publica el diari El Periòdico. El PSC guanyaria les eleccions però amb 8 escons menys i Aliança Catalana podria ser la segona força disputant-se la segona posició amb Esquerra Republicana, però segurament una miqueta més amunt del que apuntaven les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió ara fa tot just uns dies. Aquest mateix sondeig, el del Periòdico, diu que Junts perdria la meitat de diputats i no hi ha cap aliança, diguem-ne, que sumi majoria en un Parlament que, per tant, quedaria tremendament fragmentat. A banda d'això, també d'aquesta nit, els preus del petroli han baixat una mica, mentre l'Iran i els Estats Units han aturat els atacs per les tensions a l'estret d'Hormuz. Això després que Donald Trump hagi hagut d'afrontar diverses crítiques després de comentar en les últimes hores, fent broma, en teoria, que es podria presentar una tercera vegada a president, tot i que legalment no pot, i no són les úniques crítiques que ha afrontat.

Perquè Katy Perry ha denunciat a les xarxes socials que la Casa Blanca ha tornat a fer servir una cançó seva sense permís. En aquest cas, en un vídeo a TikTok que parlava, encara que sembli una mica estrany, dels bombardejos a l'Iran.

4 minuts i arribarem a un quart de 8. Així comença el dilluns. Per cert, que el Barça avui marxa a Anglaterra, encara, evidentment, sense els jugadors que van participar al Mundial, i el Madrid tindria a punt el fitxatge del jugador de Costa d'Ivori, Yann Diomande. També ho explicarem. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, què tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sense control.
2: Com sentíem, l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'Extinció.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
2: Des de dissabte, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. La investigació de la causa encara està en marxa, però les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui, Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
0: El més gran de la història.
4: El foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és el més gran de la història d'Espanya. Continua sense control i ja ha obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees. Els bombers avancen lentament perquè el temps no ajuda i ara l'objectiu és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
0: Madrid, Tani Tàpia, com estàs? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
0: Com pinta això?
5: Doncs mira, és la quarta nit, per molta gent, per milers de persones fora de casa. Moltes no han pogut tornar ni a veure si casa seva es manté dempeus. Avui, dilluns, molts no podran anar ni a treballar. Les primeres dades que ens permeten fer-nos una idea de la Comunitat de Madrid parlen només en un dels pobles afectats de 43 cases arrasades, més de 300 afectades. Per tant, tot això anirà més, com dieu. És un foc molt important. El perímetre és ja de 280 quilòmetres. També s'ha declarat en aquestes darreres hores l'emergència nacional a Toledo, per un altre foc que també creix, i la prioritat és que no s'uneixin. Uns focs molt presents arreu, penseu, a Madrid estem a uns 50 quilòmetres, la cortina de fum, la cendra, l'olor, el color del cel fan molt evidents que estem a tocar dels focs. Aquesta nit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, parlava així de l'evolució de l'incendi.
6: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Demà el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil, tot per anar més ràpid en les ajudes. La Moncloa insisteix en la necessitat d'un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica. De moment el PP no respon.
0: Gràcies, Tani. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Quatre vegades París.
2: És la superfície que ja ha cremat l'incendi de la Gironda, França, que continua incontrolable. Hi ha 9 bombers ferits. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que hagin encerclat el foc. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment no es descarten, de moment sí que es descarten evacuacions massives a la ciutat.
7: El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat que mai s'havien trobat amb una cosa així.
8: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu. És un fet excepcional. És més de tot el cremat en el passat i una situació totalment inèdita.
4: L'altre gran incendi, el departament de l'Eland, està contingut però no estabilitzat i ja ha cremat més de 3.600 hectàrees. El president francès Emmanuel Macron ha convocat avui el seu gabinet de crisi.
0: I perill extrem.
2: A Catalunya avui tenim 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal. N'hi ha 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc.
7: Les comarques on caldrà estar més atents són la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana no ha provocat cap incidència important, malgrat que dissabte, en algun punt del país, van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, és un quart de vuit i amb menys marge, però tornaria a guanyar.
4: Salvador Illa, si ara es fessin eleccions, però amb 8 diputats menys. I Aliança disputaria el segon lloc a Esquerra, ho diu una enquesta que avui publica el periòdico.
2: Junts perdria la meitat de diputats i entrauria entre 15 i 18, mentre que Vox repetiria amb 11. Ni la suma d'esquerres ni la del bloc Junts Esquerra la CUP aconseguirien la majoria absoluta.
0: Aquest és un dels temes dels quals n'ha parlat aquesta mateixa matinada el president Illa des del viatge oficial que està mantenint al Vietnam. Anem en directe a Hanoi, enviat especial Albert Prat, bon dia.
9: Què tal, Freddy? Bon dia. Sí, el president ha relativitzat la reculada del PSC que dibuixa aquesta enquesta i està convençut que té l'aval dels ciutadans per seguir desplegant el seu pla de govern. De fet, ha deixat clar que no canviarà de rumb a la segona part del mandat, però ha promès un revulsiu en alguns temes ara que està a punt d'arribar a l'equador de la legislatura.
10: Jo no variaré la línia d'actuació del govern, que crec que es va correcta i estem a meitat de mandat, per tant, abordant qüestions de fons, sacsejant algunes coses. El que veig és que hi ha una confiança en l'acció del govern i també una bona valoració en els elements de fons de l'enquesta. Seguirem treballant a la mateixa línia i amb tota la confiança.
9: Una enquesta, la del Periódico, que no l'ha agafat per sorpresa, diu que mostra una tendència semblant a l'últim baròmetre de la Generalitat de fa només uns dies, i això sí, ha passat de puntetes al creixement disparat d'Aliança Catalana.
0: I sense llufa.
7: Salvador Illa diu textualment que no vol penjar la llufa a ningú per l'error a les mostres de les proves PISA. Aquesta tarda la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix al Parlament.
0: I això també ho ha dit a Hanoi, Albert.
9: Sí, perquè ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han revelat per l'incident en les proves d'avaluació. Estan convençuts que l'únic culpable és la Generalitat i demanen que s'assumeixin responsabilitats. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però el president Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
0: Des del Vietnam...
9: Tot això ho ha dit...
0: Ai, digues, perdó, sí, digues, Albert.
9: Anava a dir que tot això ho ha dit en aquesta gira des del Vietnam, on, de fet, fa només una estona el president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, és un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció, doncs bé, de mirar, de millorar les relacions comercials i aplanar el camí perquè puguin desembarcar cap aquí més empreses catalanes.
0: Doncs això, des del Vietnam. Albert Prat, fins ara.
9: Que vagi bé.
0: Tornarem a Hanoi de seguida per conèixer algun detall més d'aquestes afirmacions que ha fet el president Illa i d'aquest viatge, però hem de destacar que avui aquí al programa parlarem d'aquesta situació de l'informe PISA amb el president de l'Associació de Directius d'Educació, el Jordi Satorra, i també amb el Francesc Padró, que va ser responsable de polítiques educatives de l'OCDE i, per tant, sap com es fan aquestes proves i sap com hi ha aquests criteris. Encara alguna cosa més que volem explicar. Per exemple, turisme.
4: A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. La policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest. La gent reclamava entrar-hi i és on hauria començat l'atenció amb la policia.
2: Un final violent per una manifestació que havia transcorregut de manera totalment pacífica durant tota la tarda, amb desenes de milers de participants que demanaven poder viure a casa seva.
1: Diuen que Mallorca sense turisme es mor i els meus se van passant no se varen morir de fam. Així que el que volem defensar és ca nostra i un turisme de qualitat.
11: Platges que nosaltres anàvem habitualment i ja mos és impossible i perquè no pot circular per aquesta illa de manera normal. I bueno, crec que és un moment ja de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
12: Mos van contar que quan siguen grans no podran comprar una casa.
7: A Mallorca no arriben a ser 1 milió de persones que hi viuen, però l'any passat hi van anar 19 milions de turistes.
0: Prova de foc.
4: Avui és el primer dia laborable amb el funcionament habitual de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, afectades per l'esvoranc de Montcada i Reixac.
2: L'incident que va tenir lloc dimecres passat va obligar a interrompre el servei de les tres línies fins ahir al matí, quan Renfe va restablir la circulació.
0: Quim Codines.
13: Avui és el primer dia feiner després de la represa del servei i l'operadora ferroviària afronta el primer gran examen amb el retorn dels desplaçaments habituals. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats pel tall, que han recuperat la normalitat en els seus desplaçaments, tot i que afronten el primer dia feiner de servei amb prudència després de diversos dies d'incidències.
14: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
13: Tot i que la circulació dels trens a les tres línies afectades ja s'hagi restablert, Renfe manté una limitació temporal de velocitat al punt on es va produir l'esvoranc com a mesura preventiva. Quim Codines, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Podran tornar.
7: Els veïns del barri del Putxet, que es van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro de Barcelona, podran tornar aquesta setmana a casa seva. Són 11 habitatges i 4 locals.
0: Berta Torrades.
15: Entre aquesta setmana i la primera d'agost hauran tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara, alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada.
16: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals, i per una altra banda, els danys econòmics.
15: Aquesta setmana el Departament de Territori activarà un dispositiu per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Berta Torrades, pel matí, de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i 5 minuts de 8, abatut.
4: El presumpte autor de l'atropellament massiu que dissabte va causar un mort i una trentena de ferits a Berlín durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor d'origen libanès tenia antecedents per radicalització.
0: Berlín, Jordi Regàs.
17: L'autor de l'atropellament al Tiergarten a Berlín, a tocar de la zona on se celebrava la Pride a la capital d'Alemanya, ha mort aquest diumenge a la tarda pels trets de la policia. Abdul Balut va matar una dona i va ferir 29 persones amb una furgoneta mentre conduïa pel parc del centre de la ciutat. Friedrich Merz ha anunciat que prendran mesures per evitar fets similars.
18: Wir werden nicht zulassen, dass...
19: No permetrem

0: damunt la taula, però que ha decidit una pausa per deixar pas a converses negociadores. Amb aquest alto el foc no oficial, el preu del petroli ha començat a baixar als mercats asiàtics. El barril de petroli Brent ha baixat prop d'un 6%.
1: Segons alguns mitjans nord-americans, la falta d'estoc de munició és una de les causes principals de l'aturada dels atacs nord-americans.
2: I 7 i 22 minuts, encara alguna cosa més, per exemple, el sector agrícola.
3: Avui es reuneix amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a Montblanc, després de les mobilitzacions d'ahir i divendres. El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i una millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus.
2: Més detalls, Alba Mor.
4: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president de SAGE, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
5: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
6: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això està evident.
4: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les ZEPA.
2: I nou model de finançament.
0: Es debatrà aquesta setmana en un Consell de Política Fiscal i Financera que el govern espanyol ha convocat per debatre'l amb les comunitats autònomes. Ara per ara només hi dona suport Catalunya.
2: I també indemnització.
1: La que haurà de pagar el Departament de Drets Socials a un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La sanció és de 12.500 euros.
3: L'advocada del pare de la víctima, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana li va retirar la tutela del nen i quan la Generalitat n'hauria hagut de tenir cura hi va haver l'agressió sexual.
7: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit de casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela, passen aquests fets tan greus.
0: L'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil.
2: I hem de lamentar un nou ofegament.
1: Un home de 25 anys va morir ahir ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa, a la Noguera. Els fets van passar a la zona del Congost del Mu. Un testimoni va alertar els Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que a un d'ells se l'havien dut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores fins que el van trobar enredat entre unes branques.
3: Personal del sistema d'emergència Ciències Mèdiques va intentar reanimar-lo sense èxit. L'altre jove que va saltar des de les roques en va sortir il·lès.
0: És la cinquena víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat.
2: 5 minuts i arribarem a 7:45. Anem als esports que avui tenen, evidentment, com a protagonista Podatxar. Pau Dax, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia. El ciclista eslové es va proclamar ahir a París guanyador per cinquena vegada de la Gran Volta Francesa. Podatxar, que ja tenia la competició sentenciada de feia dies, va fer història igualant altres ciclistes amb 5 tours, Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip dels Emirats Àrabs que ja pensa en noves fites.
9: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have...
10: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
9: Need to now find a new goal after this.
8: Van completar el podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà i company d'equip de Pogacar Isaac del Toro, segon i tercer a la general. El corredor neerlandès Mathieu van der Poel es va imposar a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
2: I el Barça i l'Espanyol, mentrestant, cap a Anglaterra.
8: Els blaugrana viatgen avui cap a terres britàniques, on s'estaran una setmana a St. George's Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Ho faran amb molts jugadors del filial i només 9 del primer equip. No hi seran encara els mundialistes espanyols i Rafinha s'incorporarà durant aquesta setmana. També marxarà avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà 2 partits contra equips de segona divisió anglesa. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra els Middlesbrough. També torna a la feina el Barça femení. Amb Aitana Bonmatí al marge per les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. A l'entrenament d'avui ja hi serà la defensa central Martina Fernández, que torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton anglès i fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge de les de Pere Romeu després de la portera estatunidenca Tyler McCamey i la central neerlandesa Renee van Asten.
2: 3 minuts i arribarem a 7:45. Acabem, Pau, amb motor.
8: Ahir es va disputar el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada del britànic de McLaren, Lando Norris. Va completar Al podi, Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli de Mercedes. Antonelli es consolida al capdavant del Mundial amb 50

0: punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
4: el 37.461, 37461 de la sèrie 8.
3: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: I per arribar a dos quarts, com sempre, algun dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia.
7: Jo primer veu, si no, quan hi ha alguna cosa excepcional, fora. Llavors, són amics, vull dir, nen. Vale? Saps, para que, tal.
8: Vale, quedem entesos, doncs.
6: Home, Ferran Adrià, és la persona que calia. Benvingut, Ferran.
9: No. Del salmó.
6: Sí.
9: Balmó.
10: Com?
9: Què? No. Lo de al bull.
6: Sí.
9: La gala Montjuïc.
11: Sí. La gala Montjuïc.
9: De la damnificació del Juli Soler, del meu germà i tal, de la damnificació de la factoria. Vale? Era gris.
11: Exacte. Això és el que volia dir. Gràcies, Ferran Adrià. Que la carn del salmó de piscifactoria, el que és de granja, en el seu estat natural, la carn és d'un color grisós.
9: No. Sí.
6: Val.
9: Gris.
6: Bueno,
9: val,
6: gris. És el que acaba de dir.
9: Sí. Vam pensar... Bueno, i si li donem una cosa per menjar perquè la carneta se fiqui de color salmó? Vam donar ganchitos.
6: Sí. Vau alimentar els salmons de piscifactoria amb ganchitos perquè es posés de color taronjola.
9: Però què passa? Què passa? Agafa un gust una mica raro, com de queso cabucado... Després vam provar amb les mandarines.
11: Ja, però un salmó amb gust de mandarina tampoc... A veure, el que jo he llegit, Ferran, si em permets, que sense ser jo un geni com tu, és que se li dona una mena de pinso al salmó de piscifactoria...
6: Amb això arribem a dos quarts.

0: Avui, evidentment, els incendis centren bona part de la nostra atenció. Els incendis que cremen sense control, d'una banda al País Valencià, a la Vall d'Uixó, de l'altra els incendis de Madrid, Ávila i Toledo, i de l'altra també a França, a la Girona, a la Gironda, a la zona de la Gironda. L'incendi de la Vall d'Uixó ha forçat el desallotjament de 17.000 persones, com ens explicava des d'allà mateix la nostra companya Marta García, que hi està confinada.
1: En la Vall hi ha tres barris desallotjats, la resta de la població seguim confinada, però sí que és de veres que per primera vegada apareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. Un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor. No n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui a lo millor les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Tenim doncs aquest incendi, el de la Vall d'Uixó, però també tenim els de Madrid, Ávila i Toledo, que es consideren, molt especialment el d'Ávila, el pitjor incendi de la història d'Espanya.
2: Que llevamos 153.000 hectáreas afectadas en todo el territorio nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: Així destacava la ministra per la transició ecològica la extrema complicació de tots aquests incendis. I encara hi hem d'afegir el de França, 220.000 persones evacuades. L'alcalde de Bordeus ha dit que en principi no es contempla l'evacuació de la ciutat, tot i que les flames són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Incendis al marge. El que va a camí de convertir-se en el mal de cap de l'estiu pel govern és el fiasco a les proves PIS. Avui és un dia important perquè avui la consellera d'Educació compareix aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre què és el que va passar exactament i per què es van excloure més alumnes del compte. El president Salvador Illa s'ha tornat a referir aquesta matinada en aquesta qüestió des del seu viatge oficial al Vietnam.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
0: Avui en parlem amb l'associació de directors que exigeixen explicacions juntament amb l'USTEC o juntament també amb formacions polítiques com el Partit Popular o Junts. També sentirem la reacció del president de la Generalitat a l'enquesta que avui destaca en portada el periòdico de Catalunya. El PSC guanyaria les eleccions, sí, però amb 8 escons menys, i Aliança Catalana es confirma que pot ser la segona força amb un cert frec-a-frec amb Esquerra, però un frec-a-frec menys intens del que pensaven les enquestes del CEO. Junts perdria la meitat de diputats i ara mateix, amb aquesta enquesta, si avui hi haguessin eleccions, no hi hauria cap possible majoria. No hi hauria cap combinació de partits que sumés majoria absoluta. I pel que fa als esports, Pau.
4: Tadej Pogacar es va coronar ahir per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada de la Volta Francesa amb arribada als Camps Elisis de París. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada.
0: I pel que fa al temps, com pinta el dilluns? Jofre Genué, bon dia.
5: Bon dia, doncs un pronòstic que ens indica que aquesta setmana el sol s'imposarà pràcticament cada dia, només amb núvols puntuals com els que tenim aquest matí al nord-est del país, que aniran dissipant-se i donant pas a aquest sol, que de fet que les temperatures també vagin a l'alça al llarg de la setmana. Avui, de moment, cap al Pla de Lleida, com a molt al voltant dels 35 graus als vols més alts, i després d'aquesta matinada que ens ha dut un ambient molt agradable, la segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb només valors tropicals a la línia de la costa. Potser entre dijous i divendres arribi un altre pic de calor, tot i que no creiem que sigui de la magnitud dels que hem arribat a tenir.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu. Això és, recordem-ho, a les línies R2, R2 Nord i R11, on es van haver de tallar en aquest punt a Montcada la setmana passada a causa de l'esvoranc. Cal tenir en compte, això sí, que els trens en aquest punt passen més lents del que és habitual, per tant, poden anar tard. D'altra banda, la xarxa ferroviària, doncs hi ha els retards habituals, com per exemple els de 10 minuts a l'R11.
0: Gràcies, Maria. Les carreteres com les tenim? Mariluz García, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs amb algunes aturades, sobretot a Barcelona i les entrades. La ronda a dalt entre el Nus de Trinitat i la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, de Diagonal a Sant Gervasi, sentit Besòs. La ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i de Mercabarna a Montjuïc, en sentit Besòs. La B20, la Pota Nord de Santa Coloma fins a entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat. La P7 a diversos trams en sentit sud, a la Roca del Vallès, a Montmeló, de Santa Perpètua de Mogoda, a Barberà. I l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, direcció Barcelona.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Fra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Laura Aznar. Serà d'aquí una horeta, aproximadament, però de moment... Com sempre, fem un cop d'ull als diaris, ja arrencant per les portades i les opinions més destacades. Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui els diaris destaquen amb el que la premsa ja considera el pitjor incendi de la història a Espanya i que protagonitza, com dèiem, les principals capçaleres i portades.
6: La Vanguardia destaca que 136.000 persones ja han estat desallotjades o confinades arreu d'Espanya pels incendis i que el fum ja arriba a Catalunya.
9: El Mundo a Madrid ja parla d'èxode del foc i li dedica a l'editorial i ho qualifica com un problema d'estat.
6: El diari també revela el pla del govern de remodelar la flota d'hidroavions previst per al 2022, però que a hores d'ara ha hagut de cancel·lar-se per problemes amb les licitacions.
9: En aquesta línia, a l'ABC, el seu exdirector Ignacio Camacho dedica el seu article d'opinió a la inexistent política de paisatge que, segons ell, té l'actual govern pel que fa a la gestió dels boscos.
6: La Vanguardia, en la seva portada, destaca que ja es comencen a notar els primers senyals de millora i que municipis com la Mierla ja intenten tornar a la normalitat.
9: La periodista Maria Àngela Alcázar es fa ressò de les paraules del rei durant la seva visita a Villamant, on va qualificar d'exemplar la coordinació dels equips que continuen lluitant contra les flames.
6: Una opinió que contrasta amb la notícia que recull aquest mateix diari sobre la manifestació d'ahir dels bombers de la Comunitat de Madrid, que senten que estan abandonats per l'administració.
9: I un últim tema relacionat amb els incendis i la salut. El periòdico apunta que els desastres naturals disparen els problemes de salut mental.
6: Segons dades d'un estudi de la Universitat Carlos III, les grans catàstrofes del planeta augmenten l'angoixa col·lectiva, insomni i els ingressos hospitalaris per problemes psicològics.
0: Són 8:45. Continuem el repàs a la premsa amb altres notícies que hem trobat, en aquest cas, a la premsa digital, amb el Pau Bartolí i la Sílvia Comet. La notícia que agradarà als col·leccionistes.
10: Sí, s'està ultimant el nou disseny de bitllets d'euro. S'han presentat les 10 propostes finalistes i fins al 21 de setembre es pot votar l'opció preferida per començar-les a imprimir i introduir-les al mercat. Quins dissenys hi ha? Doncs 5 tenen el perfil de personalitats de la cultura. Per exemple, Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes o Leonardo da Vinci. Hi ha 5 opcions més, amb aus o paisatges, com la cigonya o el flamenc, i al revers, edificis d'institucions europees. Ja es pot votar a la web del Banc Central Europeu. Us recull l'Ara.
0: I què no ha agradat a les dones japoneses?
11: Que Tòquio hagi demanat als homes que vagin a treballar en pantalons curts per la calor. Les dones ho veuen literalment com un assetjament pels pèls de les cames. Ho llegim a La Vanguardia, que explica que això posa encara més de manifest les desigualtats amb les dones, que encara tenen la pressió de treballar amb mitges o amb faldilles llargues.
0: I salven la famosa Bougainvillea de Barcelona?
10: Sí, és la que hi ha a la Rambla de Catalunya. Veiem a la web de BTV que l'han salvat amb una pèrgola de ferro. El cost ha anat a càrrec d'un veí que ha volgut col·laborar a conservar la planta enfiladissa. L'Ajuntament ha assumit el transport, el muntatge i la instal·lació. La mobilització veïnal havia salvat 2 vegades. Ara sembla que ja és definitiva.
0: Perdó, Bougainvillea és una planta, eh? Pau? Bougainvillea és una planta?
10: Sí, senyor.
0: Val. Primera notícia. Si us esteu instal·lant aire condicionat, això ho heu de saber.
11: L'Agència Tributària permet aplicar deduccions d'entre el 20 i el 40% per obres que millorin l'eficiència energètica de l'habitatge sempre que es compleixin una sèrie de requisits. Entre aquests és que s'acrediti la millora energètica a través d'un certificat d'eficiència energètica, un abans de l'obra o la instal·lació i un altre després. Llegim al Nació que en el cas dels aires la deducció pot arribar fins als 3.000 euros.
0: I seguim el repàs a la premsa. Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Mireia Isard.
6: Al Jazeera hi trobem una entrevista amb el president de Síria, Ahmed al-Sharan, que explica que Damasc està treballant activament per arribar a un acord de seguretat amb Israel amb la participació de diversos països. El president sirià confia que aquest pacte pugui servir per tenir una pau global a la regió. The New York Times fa una anàlisi sobre la guerra de l'Iran i diu que Trump hi ha quedat atrapat. Assegura que el president, que pensava que no hi havia límits al seu poder, ha descobert que sí, que hi ha límits, que hi ha diversos límits i, de fet, diu que cada vegada està més frustrat i és més imprevisible. I el Frankfurter Allgemeine explica que el presumpte autor de l'atropellament de Berlín ja havia estat sota custòdia policial i havia de participar en un programa de desradicalització. El rotatiu explica que el jove havia mantingut 2 entrevistes amb especialistes de prevenció de l'extremisme i que, segons les autoritats, en aquestes trobades no va manifestar cap pla per cometre un atemptat.
12: A la premsa econòmica, l'endemà de la manifestació a Mallorca que demanava regular el turisme a les Illes Balears, On Economia publica una entrevista a Rafa Serra, president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Assegura que s'està creant un estigma cap al turisme, defensa que és cultura, coneixement i convivència, i que si no existís tornaríem a l'època feudal. En el mateix diari també expliquen que 2 de cada 3 dels viatgers que surten des de l'aeroport del Prat ho fan amb companyies de baix cost. El 70% dels passatgers ja viatgen amb aquestes empreses. El Cinco Días, per la seva banda, diuen que a Europa es creen més start-ups que als Estats Units, però que costa construir gegants tecnològics. I això que, segons detalla el diari, la Unió Europea acull una quarta part dels investigadors de tot el món i produeix un terç de les publicacions científiques. El problema, diu, són les traves reguladores i l'escassetat de capital.
8: Catalunya Ràdio. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
14: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
13: I se't transmet el fred a la mà?
14: Suposo.
13: Oh.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15%. I amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
18: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 4 minuts i arribarem a 3/4.
11: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Pau Dax.
4: Ens parlen al Mundo Deportivo de fitxatge Rafinha. Es veu que el club blaugrana té preparat un pla de treball específic pel jugador brasiler, que s'incorpora aquesta setmana a l'estatge blaugrana a Anglaterra, perquè recuperi la seva millor forma física. A l'esport ens parlen del projecte, del nou projecte de Sekulić al Barça de bàsquet amb més fitxatges a la vista. El proper objectiu és Tosan Ebuoban. L'objectiu és tenir un planter amb més fons d'armari amb 15 o 16 efectius per no anar tan justos com aquesta última temporada. I al diari Ara llegim: tots volen convèncer Hansi Flick. I és que els joves del filial volen fer-se un lloc al primer equip del Barça i repassa noms com Ebrima Tunkara, de 16 anys, Orion Goren, de 17, o Hamzat Belkarim, de 18.
19: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
0: Vinga, continuem repassant la premsa quan falten 2 minuts per 3/4. La premsa del cor.
20: Doncs sí, els amants de les revistes del cor ja es poden estar d'enhorabona. Aquest dissabte hi ha hagut un dels casaments de l'estiu. La periodista Susana Griso i l'empresari i economista Luis Enrique es van dir al Cibull en una cerimònia informal que es va fer en un conegut hotel de S'Agaró. 250 convidats amb vestits informals i àpat a peu dret, lluny de formalismes. Res de corbates ni looks de revistes de moda. Molts companys de la núvia i del món empresarial entre els assistents. Ella portava un vestit llarg, blanc, dissenyat per Rosa Esteve, i ell una camisa rosa feta a mà per una camiseria de Sevilla. Hi va haver música, ball i aquell ambient cookie dels casaments pijos. I del cor a la cartera, perquè ha transcendit que Marco Corella, nou jugador del Real Madrid, i la seva dona, Claudia Rodríguez, disposen d'un patrimoni al voltant de 32 milions d'euros. Això gràcies a tenir una casa senyorial a Londres, un salari del seu exequip al Chelsea d'uns 100.000 milions mensuals, contractes publicitaris i una societat esportiva creada el 2023. I és que és una professió com aquesta, els diners deixen en segon lloc els colors.
0: Vinga, qui fa anys avui?
12: Doncs l'actor que va donar vida a un dels personatges més icònics de l'adaptació de la saga de Joc de Trons per HBO. Nicola Coster-Waldau, o el que és el mateix, Jaime Lannister, fa 56 anys. Fa uns quants més, 75, un dels escriptors en euskera més llegits i traduïts, Bernardo Achaga, autor d'Obabacoac, el fill de l'acordionista, o Set cases a França. Acabem amb l'actor Santi Rodríguez, el frutero de la mítica sèrie Sete vides, en fa 61.
0: I el santoral, Mireia.
12: Avui el Santoral té dues protagonistes clares, Santa Juliana i Santa Sempruniana, patrones de Mataró. No cal consultar l'IDESCAT per saber quantes n'hi ha. Ahir la tarda, com cada any, es va fer una recepció a l'Ajuntament amb totes les dones i nenes que es diuen així a la ciutat. I de Monostrac també és Sant Cugat, Coneguda, Jocunda i Pantaleó.
0: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, cada matí repassem una recomanació literària des d'una llibreria.
1: Bon dia, sóc na Margalida Castell, llibretera de Quart Creixent, una petita llibreria situada ben al centre de Palma i amb més de 40 anys d'història. Per aquest estiu m'agradaria recomanar-vos el llibre Gat i Pingüí, escrit per Oriol García i il·lustrat per Lucía Serrano. Un llibre infantil, però segur que traurà un somriure tant a petits com a grans. Publicat per la Galera, Gat i Pingüí explica de forma molt subtil el canvi de vida d'un moix amant de la rutina i la seva adaptació i transformació quan, de forma inesperada, un pingüí s'instal·la a casa seva. Ple de tots d'humor i absurditat, aquest conte ens entendrirà i ens farà riure i no podrem deixar d'estimar els seus personatges. Està indicat per a lectors a partir de 7 anys, però, com vos dic, sigui quina sigui la vostra edat, no deixeu de llegir-lo.
0: Un minut passat de 3:15. A la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Tots 5.
21: Se centra en els germans Salinger, que evidentment són 5 i viuen a San Francisco. De manera sobtada queden orfes i han de fer front a tota mena de responsabilitats que van molt més enllà de l'edat que tenen. El germà gran, de 24 anys, es converteix en el pare de família, però moltes vegades són els germans més petits els que fan que posi seny. Una sèrie que va donar a conèixer actors i actrius com Matthew Fox, un dels protagonistes de Perdidos, o Neve Campbell, que es va fer popular amb la saga Scream. Una proposta familiar de 6 temporades a la plataforma 3CAT.
0: Gràcies, Sílvia. Aquests són, d'altra banda, els sons d'aquest matí.
18: Els sons del matí.
22: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
23: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
24: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
25: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Èxode.
12: Emigració en massa, marxar de casa per obligació, fugir per una amenaça. Diferents articles d'opinió ja refereixen al moviment dels desplaçats per culpa dels grans incendis del centre de l'estat espanyol i de França com a èxode pel gran volum de població que està havent de buscar refugi. El foc de Madrid ja ha obligat a marxar a més de 150.000 persones. A França, els evacuats arriben als 300.000.
0: Llufa.
12: Tros de drap, de paper o de qualsevol altra cosa que es penja per burlar el vestit d'alguna persona sense que se n'adoni. Això és el que diu el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no vol fer amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de l'error a l'hora de fer la mostra d'alumnat que va passar les proves PISA. Excloure un 23% d'estudiants i no el màxim del 5% que permet l'OCDE farà que aquests exàmens ara no siguin vàlids per treure conclusions sobre l'evolució del sistema educatiu. Niubó compareixerà aquesta tarda al Parlament.
0: Turisme.
12: Fet de viatjar per un país pel sol gust de conèixer-lo, per recreació o bé conjunt d'activitats, de tècniques i de serveis relacionats amb el transport i l'acolliment dels turistes. Ahir a Mallorca, justament, es va viure una manifestació contundent que reclamava posar fre als visitants a l'illa. Els residents denuncien que l'allau de turistes que reben ha fet augmentar tant el preu de l'habitatge que se senten expulsats de la seva illa. A l'Àgora parlarem amb un dels representants dels manifestants, Dani Coma, portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
0: Posem-hi ara tres xifres amb el Pau Bartrolí. 250.000.
10: Són ja les persones evacuades de l'incendi de la Gironda, França, on el foc continua a tocar de Bordeus, i les autoritats avisen que no es preveu que puguin tornar aviat a casa. En aquests moments el foc és a només 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de la ciutat francesa. Els bombers estan especialment preocupats per demà, ja que s'esperen temperatures que podrien arribar als 40 graus. El president Emmanuel Macron presideix aquest matí, a partir de les 10, una reunió de crisi per afrontar l'emergència d'uns incendis que ja han cremat més de 42.000 hectàrees.
0: 300.
10: Són les formigues bomboneres que han estat necessàries per reomplir l'esvoranc de les obres de la R2 a Montcada i Reixac. Sis dies després, els trens ja tornen a circular en tot el seu recorregut. Segons ha informat Renfe, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat el servei, tot i que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.
0: 83.
10: Les empreses catalanes dedicades al sector aeroespacial, una xifra que s'ha triplicat en els últims 6 anys. La majoria són pimes que treballen per administracions públiques, facturen 237 milions d'euros l'any i donen feina a 1.800 treballadors, segons dades d'un estudi de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa. El sector aeroespacial continua creixent i els experts hi veuen un futur esperançador. El defineixen com a clau per garantir la sobirania estratègica europea.
0: I les imatges amb la Sílvia Comet. A la primera imatge hi veiem foc, flames, que ocupen més de 3/4 parts de la foto. A la part baixa, un bosc.
21: És l'incendi d'Àvila, el pitjor de tots els que hi ha hagut a la història d'Espanya. Aquestes flames descontrolades han cremat més de 50.000 hectàrees i han afectat 90.000 persones que han estat confinades o evacuades. El foc continua descontrolat, tot i que els bombers són moderadament optimistes perquè es preveu que les condicions meteorològiques millorin una mica en les pròximes 48 hores i això podria afavorir l'atac a les flames.
0: A la segona imatge, un tren que passa. Al fons s'hi veuen grues i al costat del comboi una muntanya de grava.
21: És un dels trens de les línies R2, R2 Nord i R11 que ja tornen a circular i passen a pocs metres de l'esvoranc que es va obrir a l'altura del barri barceloní de Vallbona. Ara està ple de formigó, però encara està envoltat de camions i grues perquè les obres de soterrament continuen. Per precaució, temporalment, els trens circulen a menys velocitat.
0: I a la tercera imatge hi veiem gent despullada i pintada de colors molt vius, com el rosa, el blau, el groc, el verd, això en una plaça flanquejada per palmeres.
21: El fotògraf novaiorquès Spencer Tunick ha reunit mig miler de persones nues i tenyides de colors a les Palmes de Gran Canària, que són les que formen l'obra titulada Gran Spectrum, per reivindicar la inclusió LGTBIQ i més. A les instantànies s'hi veuen primer les persones nues de peu dret i després en diferents posicions estirades a terra. La performance s'ha fet hores després de l'atemptat contra la Marxa de l'Orgull a Berlín.
0: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8.
2: Catalunya Ràdio.
3: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
5: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
3: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
5: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
6: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
26: En Joan va baixar la fonda...
9: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
27: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
9: Aquest estiu, crims.
27: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
9: A Catalunya Ràdio.
28: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
9: Posem llum a la foscor.
29: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
9: Què va passar? Qui ho va fer?
30: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
9: I per què?
31: No ser perquè cogi el martillo i la pegue...
9: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
32: Comencem.
33: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Al matí de Catalunya Ràdio repassem els titulars en 2 minuts. Crema sense control l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
10: Ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones. Els bombers confien contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'extensió.
22: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
10: Les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
0: i el foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és, sobretot en el cas d'Ávila, el més gran de la història d'Espanya.
1: Continua sense control i ja ha arrasat 77.000 hectàrees. El temps no ajuda i l'objectiu dels bombers és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
0: A França, l'incendi de la Gironda ja ha cremat una superfície que equival a 4 vegades la ciutat de París.
10: Hi ha 9 bombers ferits. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat.
0: I a Catalunya, la consellera d'Educació compareixerà aquesta tarda al Parlament per explicar els errors a la mostra de les proves PISA.
1: El departament va excloure més alumnes dels permesos. L'OCDE ha invalidat les proves i aquest any no hi haurà diagnosi del nivell educatiu dels alumnes catalans. Salvador Illa s'hi ha tornat a referir aquesta matinada.
4: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
0: La manifestació contra la saturació turística a Palma acaba amb càrregues policials.
10: Hi ha hagut una desena de ferits. Fins al final, la protesta havia estat pacífica, amb desenes de milers de participants.
8: Així que el que volem defensar és que nostre i un turisme de qualitat.
11: És un moment de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
0: I la policia alemanya abat a trets el presumpte autor de l'atropellament massiu de dissabte a Berlín.
1: Va causar un mort i una trentena de ferits durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor tenia antecedents per radicalització.
0: I els esports, el Barça viatja avui cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana.
10: Encara no hi seran bona part dels mundialistes.
13: Bon dia. Doncs aquesta setmana esperem que el temps estigui dominat per una calor normalitzada per l'època, que anirà apretant, anirà pujant el termòmetre i, en tot cas, a partir de dijous i a final de setmana parlem d'una calor ja intensa un altre cop, amb valors que superin àmpliament els 35 graus a Ponent. Però avui no. Avui encara els termòmetres més elevats arribaran a aquests 35, cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i en general amb sol, només amb alguns núvols poc importants al nord-est, amb unes matinades que, de moment, encara es mantenen molt agradables, com la que esperem que també ho sigui al llarg del dia de demà.
0: La mobilitat a aquesta hora. Maria, què ens expliques?
1: Avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu després del tall a causa de l'esvoranc a les línies R2, R2 Nord i R11. Això sí que el tenia en compte, que els trens en aquest punt passen més lents del que és habitual. De fet, ja estem veient alguns retards de 15 minuts a l'R11. D'altra banda, recordem que al metro, a l'L1, no hi ha servei entre Florida i Plaça de Sants per obres fins al 28 d'agost.
0: Gràcies, Maria. I ens falta el trànsit. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
14: Doncs que hi ha cues a la P7 a diversos trams en sentit sud, uns 8 quilòmetres entre la Roca del Vallès i Montmeló, i és que hi ha un vehicle avariat que està situat al voral. També carregada la mateixa P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i de Bellaterra a Barberà direcció Girona. Es manté la cua a l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre direcció Barcelona. També hi ha aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i destaquem també la Ronda Litoral amb cua del Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat i entre Mercabarna i Montjuïc en sentit Besòs causa també d'un vehicle avariat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
14: Fins ara.
0: Tot això en un matí en què, evidentment, la prioritat són els incendis. Recordem que ara mateix a Catalunya el panorama és notablement millor del que era fa, per exemple, dues, tres setmanes, però el risc continua sent alt i molt alt. I, de fet, les autoritats diuen que només cal veure què està passant al nostre voltant per veure la magnitud del risc que tenim ara mateix. Recordem que, d'una banda, tenim l'incendi al País Valencià, que continua sense control, a la Vall d'Uixó, i després aquest incendi de Madrid, Ávila i Toledo, que també continua sense continua cremant sense control. De seguida, aquí al matí de Catalunya Ràdio, i anirem al directe per veure com evoluciona aquest panorama. Ara falten 2 minutets mal comptats per arribar a les 8 del matí.

0: I com sempre, com cada dia a aquesta hora, doncs dediquem una cançó a qui vulgueu. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però podeu dedicar una cançó igualment. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609, al 636-360609, ens expliqueu com us dieu, a qui li voleu dedicar, quina cançó i per què. És el que ha fet la Berta, per exemple.
1: Hola, bon dia. Soc la Berta i avui el meu germà Biel fa 10 anys. Li volia dedicar la cançó de Beautiful Things de Benson Boone, ja que em recorda molt a ell perquè és una de les seves preferides i me l'estimo molt.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Destaquem la P7 a diversos trams en sentit sud, 8 quilòmetres entre la Roca del Vallès i Montmeló, perquè hi ha un vehicle avariat que ocupa un carril, també carregada entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona, de Bellaterra a Barberà direcció Girona. I destaquem també la Ronda Litoral amb cua de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat i entre Mercabarna i Montjuïc en sentit Besòs, també per un vehicle avariat.
1: El foc de Madrid, Toledo i Ávila no dona treva, ja ha arrasat 77.000 hectàrees. Les tasques dels bombers es veuen limitades per una climatologia que de moment no ajuda i el que ja es considera el foc més extens de la història d'Espanya deixa també de moment 90.000 persones evacuades o confinades. Pel que fa a l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià continua cremant sense control, ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen coll avall que el foc va ser intencionat. A França, l'incendi de la Gironda continua també descontrolat. Les flames ja han arribat, en aquest cas, a 15 quilòmetres de la ciutat de Bordeus. La superfície cremada supera les 40.000 hectàrees i hi ha més de 220.000 evacuats. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Almenys 2 morts i 5 ferits en un tiroteig a Seattle, als Estats Units, coincidint amb un festival gastronòmic aquesta matinada. Per ara, les autoritats no han ofert més informació, tot i que hi podria haver un detingut i s'estarien buscant 2 sospitosos més. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per explicar per què es va alterar la mostra a les proves PISA. El departament hi va excloure més alumnes dels que estan permesos. La majoria, amb poc domini de la llengua, l'OCDE ha invalidat aquestes proves i aquest any no hi haurà diagnosi de nivell educatiu dels alumnes catalans. I a Palma, la manifestació d'ahir contra la saturació turística va acabar amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi va haver una desena de ferits. Abans la marxa havia plegat de manera totalment pacífica desenes de milers de mallorquins que demanaven poder viure a casa seva. A partir d'avui han de poder tornar a casa els veïns d'11 habitatges dels més afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. També podran reobrir 4 locals. Territori, tot això continua amb les avaluacions dels edificis i aquesta setmana s'activarà un dispositiu per als lloguers perquè puguin suspendre el pagament. En cultura, les novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana venen encapçalades pel duel psicològic de la sèrie Furious, el llargmetratge d'autor Meg 2, Mi Amor, Canto 1 i també el thriller policial danès El Uniforme. Esports.
3: Tadej Pogačar es va coronar ahir per 5ª vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada de la Volta Francesa amb arribada als Camps Elisis. I el Barça i l'Espanyol, en futbol masculí, viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estaix de pretemporada.
1: Ens queda el titular del temps. Calor normalitzada per a l'època, matí agradable, només alguns núvols poc importants al nord-est del país, interior de les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol s'imposarà arreu amb temperatures que, com a molt, arribaran als 35 graus a ponent.
0: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és dilluns 27 de juliol. Comencem la setmana repassant l'actualitat de la ciutat al butlletí Castelldefels avui. El ple municipal aprova definitivament la nova ordenança de mobilitat i dona llum verda inicial a l'ordenança de civisme. El plenari també va aprovar, entre altres punts, el nou reglament del Consell d'Educació Municipal, el document únic de protecció civil, DUPROCIM, una nova ordenança fiscal sobre el recàrrec de l'impost d'estades turístiques i diversos acords en matèria de personal, patrimoni al servei de la ciutadania i seguretat. Una excavació al castell descobreix una tomba romana de fa prop de 2.000 anys. Amb finançament de l'Ajuntament i a iniciativa del Grup de Recerques Històriques de Castelldefels, les excavacions a l'entorn del castell han permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó. L'equip d'investigadors consideren que podria correspondre a la mateixa època en què van viure Gaitrocina Sinecdemo i Valeria Aline, dues de les figures romanes més ben documentades de la història de la ciutat. I a l'agenda us recordem que aquest estiu continua en funcionament el trenet turístic de Castelldefels, que connecta el centre de la ciutat amb el castell, la Net Blau i la platja. El servei funciona cada divendres, dissabte i diumenge d'11 a 3 quarts de 2 i de 5 a 3 quarts de 10, amb bitllets a partir d'un euro i gratuït per als menors de 5 anys. I un avançament de l'agenda de demà, dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioplatja acollirà una nova sessió dels dimarts astronòmics. L'activitat a càrrec d'Astrofels estarà dedicada a l'eclipsi de sol del 12 d'agost i és gratuïta i oberta a tots els públics. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació al llarg del dia a Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
12: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
13: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
12: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
13: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
5: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dilluns 27 de juliol. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Al control en tenim a Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. Així que quedeu-vos amb nosaltres.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs primer de tot anem a fer un repàs d'aquest ple ordinari de l'Ajuntament que va tenir lloc divendres passat. Correspon al mes de juliol i ha estat marcat per l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat i per l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme, dos dels principals textos normatius que definiran la convivència i la mobilitat a la ciutat en els propers anys. La sessió va començar amb l'aprovació de l'acta de la reunió anterior i el despatx oficial, on s'han donat compte, entre altres, el nomenament de la regidora Sílvia López Valentín com a nova portaveu del grup municipal de Movem, de Castelldefels en Comú Podem. També s'ha informat al ple de l'informe de control intern sobre el pla d'acció per corregir les deficiències detectades en l'exercici 2024, un punt que, com és habitual en aquest tipus d'informes, només s'ha donat a conèixer i no s'ha sotmès a votació. En matèria d'organització municipal, el ple va aprovar la modificació parcial de la relació de llocs de treball i la segona modificació parcial de la plantilla del personal del 2026. Ambdues mesures tenen com a objectiu adaptar l'estructura municipal a les necessitats actuals dels serveis públics. Un dels acords adoptat per unanimitat ha estat la creació de la nova ordenança fiscal número 28, que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Aquesta eina permetrà que Castelldefels pugui aplicar un recàrrec previst per la normativa catalana sobre la taxa turística, amb l'objectiu de destinar aquests ingressos a actuacions vinculades als serveis municipals, al manteniment de l'espai públic i la promoció turística sostenible. També amb el suport de tots els grups municipals, l'Ajuntament s'ha adherit al sistema de compra pública local impulsat per la Diputació de Barcelona, que és una iniciativa que pretén facilitar les contractacions municipals i obtenir una major eficiència en la compra de béns i serveis. En l'àmbit educatiu, el ple ha donat llum verda inicialment al nou reglament de Consell d'Educació Municipal que servirà per actualitzar el funcionament d'aquest òrgan de participació de la comunitat educativa. Pel que fa a la seguretat, s'ha aprovat definitivament el reglament d'armes de la policia local amb suport de l'equip de govern, el PSC, Junts i l'abstenció d'Esquerra i el vot contrari de Movem. El punt central de la sessió també ha estat l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat que ha tirat endavant amb els vots favorables del govern municipal. Aquest nou reglament actualitza la normativa municipal per adaptar-se als nous hàbits de desplaçament i posa un èmfasi especial en la regulació dels vehicles de mobilitat personals, com els patinets elèctrics. Aquesta, la norma estableix per on poden circular aquests vehicles, reforça la convivència entre vianants, bicicletes i la resta de vehicles i incorpora un règim sancionador per conductes com circular per voreres, fer-ho sense assegurança quan sigui obligatòria o incomplir altres normes de seguretat. Segons explica l'Ajuntament, l'objectiu és avançar cap a una mobilitat més segura, sostenible i ordenada. Aquesta votació ha reflectit diferents posicionaments polítics. El govern hi ha votat a favor, el PSC, Junts s'han abstingut, mentre que Esquerra Republicana i Movem han votat en contra. En un altre dels punts destacats també ha estat l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme i a l'ús de l'espai públic. Després d'aquest primer vistiplau, el text entrarà ara en període d'informació pública perquè la ciutadania i entitats puguin presentar al·legacions abans de la seva aprovació definitiva. També es va aprovar per unanimitat el document únic de protecció civil municipal, conegut com DUPROCIM. Aquest document integra un únic pla tots els protocols municipals davant de possibles emergències i riscos. És una eina especialment rellevant en un municipi com Castelldefels, exposat a riscos com incendis forestals o episodis meteorològics extrems o emergències al litoral. La sessió també ha servit per aprovar l'otorgament de diverses medalles i reconeixements públics a membres de la policia per la seva trajectòria i dedicatòria al servei. La sessió també ha servit per aprovar l'otorgament de diverses medalles, com comentaven, i també en l'apartat de mocions, l'única presentada impulsada per Esquerra Republicana sobre un model de patrimoni al servei de la ciutadania ha estat aprovada per unanimitat. Pel que fa als assumptes urbanístics, el ple ha aprovat una modificació relacionada amb el projecte del sector de Bellamar, així com un assumpte d'urgència referit a l'afectació al domini públic municipal d'un immoble situat al carrer Doctor Barraquer. En canvi, la recuperació d'ofici d'un bé de manial municipal situat al polígon 6 a la parcel·la 140 ha estat un dels punts amb més divisió política de la sessió, en aprovar-se únicament amb els vots favorables de l'equip de govern i el vot contrari de la resta de grups municipals. I com és habitual, el ple ordinari ha finalitzat amb el torn de precs i preguntes dels grups municipals, tancant la sessió marcada per l'aprovació de diverses normes que afectaran directament el funcionament de la ciutat, especialment en matèria de mobilitat, convivència ciutadana, protecció civil i organització municipal.
1: Castelldefels desperta.

I després d'aquest repàs que hem fet de la crònica del ple municipal que va tenir lloc el divendres, també divendres ens va arribar una nova notícia que té a veure amb el nostre castell, perquè de vegades pensem que en el castell de Castelldefels només com un símbol medieval de la ciutat, però sota els seus fonaments encara hi ha molta història per descobrir. I precisament una excavació arqueològica ha tornat a demostrar que aquest espai continua amagant sorpreses de gran valor. Una intervenció arqueològica impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels a proposta del grup de recerques històriques de Castelldefels, GREIC, ha permès descobrir una tomba d'època romana amb les restes d'una persona adulta que havia viscut fa prop de 2.000 anys a la vila romana situada al cim del turó. La troballa és especialment interessant perquè confirma una vegada més que molt abans del castell medieval ja hi havia vida en aquest indret. Els arqueòlegs recorden que al mateix turó hi va existir una important vila romana construïda sobre un antic assentament ibèric, on els seus habitants es dedicaven principalment a l'agricultura i la ramaderia. L'enterrament també planteja nous interrogants. La tomba on contenia objectes funeraris no contenia objectes funeraris, però sí que presenta una orientació cap a l'est, és a dir, cap a un punt per on surt el sol. Segons els investigadors, aquest detall podria estar relacionat amb algun tipus de creença religiosa diferent de la romana tradicional, encara que caldrà esperar els estudis antropològics i arqueològics per confirmar justament aquesta hipòtesi. I encara hi ha un altre element que desperta interès dels especialistes. La cronologia de la tomba podria coincidir amb l'època que van viure dues de les persones romanes més conegudes de la història de Castelldefels, que és Gai Trocina Sindecmo i Valèria Aliné, els noms dels quals es conserven gràcies a la làpida funerària que encara avui es pot veure a l'església del castell. Si els estudis no ho acaben confirmant, la persona descoberta podria haver estat contemporània d'aquesta parella o fins i tot formar part del mateix entorn social. L'excavació ha estat dirigida per l'arqueòleg Pere Lluís Artigas amb la participació activa del GREIC, una entitat que fa des de que fa anys que treballa per recuperar i divulgar el patrimoni històric de la nostra ciutat.

0: I ara és el moment de mirar com tenim les carreteres aquest dilluns. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Sílvia Del Amo.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que la situació viària presenta alguns punts de lentitud. Es nota que hi ha molta gent de vacances, però encara tenim aturades, per exemple, la 2 en Cornellà, en sentit del Nus del Llobregat. Tenim també problemes als accessos sud, a les zones de la via que entra per la Diagonal, amb aturades al Papiol, Sant Feliu i Esplugues, en aquest cas, com dèiem, la B23, i pel que fa a la C32, aturades a Sant Boi. Força mobilitat a les rondes, però no en accés, sobretot en sentit a Llobregat, i a la part nord, compte si aneu a la P7, perquè us trobareu problemes, per exemple, a la P a Montmeló i Barberà. Això és tot. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Fins demà.
1: Fins demà.

0: I abans de continuar, volem repassar... Bueno, volem recordar que avui no hi ha servei de mini deixalleria mòbil. I el que sí que volem comentar és que avui és el dia de treure els mobles i els trastos vells a diferents barris. Serien el barri de Bellamar, a Montmar Baix, que és de l'Avinguda Diagonal cap a baix, i al centre. Recordeu de deixar els trastos vells al carrer entre les 8 i les 10 de la nit, només aquests dies que toquen a cada zona.
1: Castelldefels Desperta.

Doncs si aquest estiu esteu pensant en el futur, en aprendre un idioma, viure una experiència a l'estranger o fer un pas més en la vostra carrera professional, potser us interessa el que us explicarem ara. L'Ajuntament de Castelldefels recorda que la Unió Europea posa a l'abast de la ciutadania un ampli ventall de programes per estudiar, treballar, fer pràctiques o participar en projectes de voluntariat en diferents països europeus. Moltes vegades sentim parlar d'Erasmus, però les oportunitats van molt més

0: Enllà. També hi ha iniciatives com Discover EU, que permet als joves de 18 anys recórrer Europa en tren. També tenim la xarxa Eures, pensada per trobar oportunitats laborals. També l'Europass, que ajuda a elaborar un currículum reconegut a tota Europa, o programes de pràctiques com les beques Schumann i Eurodisea. I per a aquelles persones que prefereixen una experiència més social, també hi ha el Cos Europeu de Solidaritat, que impulsa projectes de voluntariat en àmbits tan diversos com l'educació, el medi ambient, la cultura o la inclusió social. Ara bé, sovint el més difícil és saber per on començar, per això Castelldefels compta amb un recurs que pot ser de gran ajuda. Aquest recurs del que parlem és el Servei d'Assessorament de Mobilitat Internacional, que està situat a l'Espai Jove de la Masia, on s'ofereix orientació personalitzada per resoldre dubtes i ajudar a cada persona a trobar el programa que millor s'adapta als seus interessos, ja sigui per estudiar, treballar, fer pràctiques o bé viure una experiència internacional. A més, tota aquesta informació també es pot consultar al portal Castelldefels Europa Món, on l'Ajuntament recull els diferents programes europeus, recursos i enllaços oficials per poder fer aquest salt a Europa i que sigui una mica més fàcil. Perquè de vegades una oportunitat és més a prop del que sembla i només cal saber on anar a buscar-la.
1: Castelldefels Desperta.

0: Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jornada marcada per un ambient suau, serè, en cel serè, i que anirà amb temperatura a l'alça durant tota la jornada, que més es mantindrà aquesta pujada durant les jornades següents, especialment a partir del dimecres. La temperatura, com hem dit, anirà a l'alça, especialment en zones de l'interior i principalment al Pla de Lleida. Respecte a la nuvolositat, només esperem alguns núvols en el litoral sud i nord durant el matí, que s'aniran esvaint, mentre que durant la tarda apareixerà alguna nuvolada de creixement a punts de muntanya. Per altra banda, els propers dies la temperatura anirà en augment, mentre que no esperem precipitació durant cap dels propers dies. Això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Doncs ara volem canviar de tema i volem parlar dels influencers. Qui diu que els influencers només són a TikTok o a Instagram? A Castelldefels, aquest estiu, els protagonistes poden ser els avis i les àvies. I és que la SEC, l'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels, ha posat en marxa una campanya tan original com entranyable. Avis Influencers, una proposta que aprofita la celebració del Dia dels Avis i les Àvies, que va ser ahir, justament, 26 de juliol, per unir generacions i, de passada, donar un impuls al comerç de proximitat. La iniciativa parteix d'una idea molt senzilla i és convidar els avis i nets a gravar un petit vídeo davant d'un dels comerços adherits, compartir-lo a les xarxes socials i convertir una compra o un passeig pel barri en un record compartit. Però, bueno, darrere d'aquesta proposta també hi ha un objectiu molt clar, que és reconèixer la fidelitat de la gent gran als establiments de tota la vida i acostar als més joves, als comerços locals, utilitzant el seu propi llenguatge. Així ens ho explica Antonio Jiménez, president de l'Associació de Comerços i Empreses de Castelldefels.
1: Doncs mira, això és una campanya que hem fet pel dia de 26 de juny, de juliol, perdó, que és el dia dels avis i les àvies. I llavors volem premiar la fidelitat dels nostres grans, la gent gran, aquí a Castelldefels, i des de Castelldefels doncs, fem aquesta campanya. Premiar la fidelitat de la gent gran que tenim aquí a Castelldefels, que sempre estan a prop del comerç local, i després el intentar captar l'atenció de la gent jove, que és el que més ens costa una miqueta més.
0: Participar és ben fàcil, només cal enregistrar el reel davant d'un d'aquests comerços, que són gairebé més de 90 que formen part de la iniciativa, i publicar-lo a les xarxes socials. El que sí que hem de recordar-nos és etiquetar el perfil del SEC Castelldefels, i així ens ho explica Antonio Jiménez.
1: Sí, és molt fàcil, és bueno, estar en contacte amb el teu avi, venir a una botiga de les nostres associades, que ja són més de 90, i fer un reel a la porta d'una de les botigues, i perquè es vegi bé, que estàs amb el teu avi, una experiència amb ells, i també perquè coneguin on van els seus avis a comprar. Llavors només han de penjar-la al seu perfil, ens han d'etiquetar a CEC Castelldefels, i l'han de compartir amb dues persones més i seguir el perfil de CEC Castelldefels.
0: Més enllà del concurs, la campanya també reivindica una realitat que sovint passa desapercebuda. I els avis comparteixen l'experiència, valors i records, mentre que els nets els ajuden a moure's en un món cada vegada més digital. És un intercanvi que també es pot viure quan entren junts justament a les botigues de barri. Així ens ho destaca Antonio Jiménez. L'escoltem.
1: Bueno, jo crec que els avis transmetran tota l'experiència, que és el bo que té, no? La saviesa dels avis, que transmetin aquesta experiència als seus nets i que comparteixin moments. I que els nets també ajudin els seus avis a l'hora d'implementar la tecnologia al seu dia a dia. Que ja ho fan, perquè ja sabem que hi ha molts avis que estan al TikTok, que estan a Instagram, al Facebook també, però que no paren, i que això del mòbil està aquí i hem de conviure amb ells i ho fem superbé. Uh-huh. I que els nets també sabem que són els referents també dels avis, perquè quan necessiten ajuda amb les noves tecnologies, doncs aquí recorreixen. Sempre el net, que és el que més sap de tota la casa, i van i sempre els hi pregunten a ells.
0: I és que els comerços de proximitat són molt més que llocs on comprar. En molts casos són espais on es conversa, on es pregunta com va tot, o una persona gran troba una estona de companyia i un tracte proper. Així posa en valor justament aquest paper social del comerç local l'Antonio Jiménez. L'escoltem.
1: No només ens dediquem a vendre, o sigui, hi ha molta gent gran que necessita de nosaltres per ser escoltada, perquè és complicat, hi ha molta gent que està sola a casa, que no té amb qui parlar, i moltes vegades doncs, ve gent que coneixem, que ja formen part d'aquesta família, del comerç també, i venen i ens expliquen coses perquè tenen aquesta necessitat. I nosaltres estem aquí per vendre, clar que sí, però també estem per escoltar-los i per formar a la ciutat.
0: La campanya estarà oberta fins a finals de juliol, o sigui que cal afanyar-se, i culminarà amb el lliurament de premis, que són premis aportats pels mateixos comerços i empreses de Castelldefels. Però des de la SECA asseguren que el millor premi serà haver creat moments compartits entre els avis i els nets i haver recordat que moltes vegades les històries més influents són les que comencen el comerç de tota la vida.
2: Castelldefels desperta.

0: i parlat de negocis i establiments, recordem que hi ha negocis que formen part del paisatge d'una ciutat. Espais que, a més, més enllà de l'activitat que desenvolupen, acumulen anys d'història, experiències i una relació molt especial amb la ciutadania. A Castelldefels aquesta trajectòria té un reconeixement propi amb el projecte Emblemàtics Castelldefels. Aquesta és una iniciativa que posa en valor aquells establiments que han contribuït a construir la identitat comercial, turística i social del municipi. I ara s'han incorporat dos nous noms en aquesta llista, que és la residència Catite i l'hotel Playafels. L'Ajuntament ha reconegut aquests dos establiments amb la col·locació de les seves plaques commemoratives. Això va ser en un acte que es va celebrar davant dels mateixos negocis i amb la presència de la regidora de Comerç, Mar Sicília, i el regidor de Turisme i Hostaleria, Guillermo Massana. D'una banda, hi ha la residència Catite, que està ubicada al Passeig Garbí, un centre amb més de 30 anys de trajectòria dedicat a l'atenció de persones grans i persones amb diversitat funcional. Un espai que durant dècades ha format part de la vida de moltes famílies de Castelldefels. I de l'altra banda, l'hotel Playafels, un dels establiments hotelers amb més recorregut de la ciutat. Un hotel vinculat al creixement turístic del municipi i especialment a la imatge de Castelldefels com una ciutat oberta al mar. Recordem que el projecte Emblemàtics Castelldefels va començar l'any 2023 amb la voluntat de reconèixer aquells comerços i negocis que tenen una història al darrere, que han viscut i han resistit el pas del temps i que formen part de la memòria col·lectiva de la ciutat. Perquè quan parlem d'un establiment emblemàtic no només parlem d'un negoci, parlem de llocs on han passat coses, on s'han creat vincles que ens han acompanyat a l'evolució de Castelldefels durant anys. I aquestes dues noves incorporacions, la ciutat continua ampliant aquesta xarxa d'espais reconeguts per la seva trajectòria i aportació al municipi.
1: Castelldefels desperta.

0: I justament ara parlarem una mica d'esport, perquè l'esport pot ser molt més que una activitat física, i això ho sabem perquè també pot ser una eina per créixer, relacionar-se i sentir-se part d'un grup. Precisament amb aquest objectiu neix a Castelldefels una nova escola adaptada i de futbol inclusiu, impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. El projecte es presentarà oficialment aquest dimecres, el dia 29 de juliol. A les 8 del vespre serà al Camp Municipal dels Canyars. Aquesta és una iniciativa que vol garantir que infants i joves amb necessitats específiques de suport puguin practicar esport en un entorn adaptat, segur i respectuós amb el ritme de cadascú. ISTEA és una associació que fa gairebé 15 anys que acompanya famílies amb infants amb trastorn d'espectre autista, oferint orientació i suport després del diagnòstic. Ara posa tota aquesta experiència al servei d'un projecte que vol evitar que cap nen o nena es quedi fora de l'activitat esportiva per manca de recursos o de personal format. Així ens ho explica Pilar García, representant de l'associació ISTEA. L'escoltem.
1: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies, i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona, no?, o tercera que tingui escola adaptada de futbol.
0: Per la seva banda, la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, creada a finals de 2025, neix precisament amb la voluntat d'obrir l'esport a col·lectius que sovint tenen més dificultats per accedir-hi. La idea és que la inclusió no sigui una activitat puntual, sinó una línia de treball estable dins de la ciutat. Així ens explica com és la creació d'aquesta associació el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. L'escoltem.
2: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica doncs, per la Unió Esportiva Castelldefels i, bàsicament, l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol i el que vol és apropar l'esport, inicialment el futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
0: El projecte ja ha despertat un gran interès. Actualment hi ha més d'una vintena d'infants inscrits i abans de començar les activitats al setembre, cada participant comptarà amb un treball individualitzat. Es faran perfils sensorials, s'adaptaran les sessions i els entrenadors rebran formació específica perquè cada infant pugui participar amb confiança. Escoltem com ens ho explica Pilar García, com es farà aquest treball previ amb les famílies i els infants. L'escoltem.
1: Nosaltres hem començat a recollir totes les dades de totes les famílies participants que volen participar. A dia d'avui n'hi ha 23 nens de l'entitat que volen participar i el que es farà ara el mes de setembre, al començament de setembre, es farà amb el nostre psicopedagog, es faran perfils sensorials per veure totes les necessitats de cada nen i veure en quin tipus de grup i quins acompanyaments necessita per posar-lo en marxa. Es prepararan totes les sessions, s'anticiparan totes les sessions perquè ells, quan arribin al camp de futbol, ja tinguin una estructura clara de què faran i a què jugaran dintre del camp en l'estona que estiguin. I així farem que agafin confiança, empoderar-los perquè sabran tot el que es ve en el moment d'entrar per la porta del camp de futbol.
0: Més enllà de futbol, els impulsors insisteixen que el més important és que els infants puguin sentir-se part d'un grup, compartir espai amb altres nens i nenes i viure l'esport com qualsevol altre infant. Per això la presentació d'aquest dia, el dia 29, dimecres, també inclourà activitats compartides amb jugadors voluntaris de la Unió Esportiva Castelldefels, una manera de començar a construir aquesta inclusió des del primer dia. Adolfo Borgoño ens destaca que aquest projecte vol estar obert a qualsevol infant que tingui dificultats per accedir a la pràctica esportiva i així ens ho explica. L'escoltem.
2: A mi m'agradaria també dir que aquesta aposta, diguem, que en aquest cas fa la Fundació Unió Esportiva Castelldefels per la inclusió, evidentment la punta de llança pues, ara pues, a Mistea és aquest projecte que està molt enfocat als nens amb neurodivergència i tal, però que al final la pròpia paraula ho diu, és inclusiva, és a dir, és un projecte que està obert a qualsevol tipus de nano amb altres capacitats. És a dir, evidentment, potser requerirà d'alguna sèrie d'ajustos per poder-ho fer, diguem, realitat, però que m'agradaria també llançar el missatge que aquest projecte, la intenció és que estigui obert a, com deia al principi, qualsevol nen o nena que tingui dificultats per accedir a l'esport.
0: Recordem que la presentació és oberta a tota la ciutadania i, sobretot, que tindrà lloc aquest dimecres 29 de juliol i serà a les 8 del vespre al Camp Municipal dels Canyars. És una oportunitat perquè les famílies coneguin de prop aquest nou projecte i perquè Castelldefels continuï fent passos per aconseguir un esport més inclusiu, accessible i obert a tothom.
3: Castelldefels Desperta.

0: Doncs estàvem escoltant una cançó de The Tyets que es diu A Fora Plou. Doncs resulta que l'estàvem escoltant perquè a Castelldefels ja es respira ambient de festa i és perquè ja en tenim la festa major gairebé aquí. Ja recordem que la festa major és compartir espais, generacions, gustos musicals i aquest any la proposta musical combina artistes que viuen en un dels seus millors moments amb bandes que formen part de la memòria musical. Recordem que el gran reclam arribarà al Parc de la Muntanyeta i tornarà a ser un dels principals escenaris de les festes i el 15 d'agost serà el torn dels que escoltàvem fa un moment, els The Tyets, un dels grups que més ha revolucionat la música catalana dels últims anys. Com us venim explicant, aquest és un duet de Mataró que està format per Oriol i Xavier i han aconseguit anar molt més enllà de l'escena urbana. Recordem que han convertit cançons com Coti per Coti en autèntics fenòmens populars, portant la sardana a les pistes de ball i demostrant que la música tradicional també pot connectar amb noves generacions. El seu directe és sinònim de festa, d'energia i de participació del públic i tot fa pensar que serà un dels concerts més multitudinaris d'aquesta festa major. Però no només serà aquest. Resulta que un dia després, justament el 16 d'agost, ens arribarà un artista que pràcticament no necessita presentació i aquesta artista és la Chenoa, que tornarà als escenaris de Catalunya amb una trajectòria de més de 20 anys marcada per la música, però també per la televisió. Des de que es va donar a conèixer la primera edició d'Operación Triunfo, ha publicat diversos discos i ha sabut mantenir-se com una de les artistes més reconegudes del panorama estatal. A Castelldefels oferirà un concert on no hi faltaran algun dels temes que han marcat la seva carrera. Però la música començarà abans, perquè el dia 13, a la plaça de l'Església, s'obrirà la programació amb Ginestar, una de les bandes que millor representa el nou pop català. Aquests són dos germans que es diuen Júlia i Pau Serrasolses i han construït una proposta molt personal amb lletres intimistes i una sonoritat que barreja pop, folk i música electrònica subtil, convertint-se en un dels grups més seguits de l'escena catalana actual. I aquella mateixa nit hi haurà un canvi radical d'estil. Els veterans Los Toreros Muertos, liderats per Pablo Carbonell, recuperaran l'esperit irreverent de la movida madrilenya amb un repertori carregat d'humor, ironia i cancions que continuen sent tot un clàssic per diverses generacions. La Festa Major també reservarà un espai per la música clàssica, la Camerata Bacchis, formada per joves músics de Catalunya Central, actuarà també el 15 d'agost. Ho farà amb una proposta que busca acostar la música de cambra a tots els públics a través d'un format fresc i accessible. I paral·lelament a tot això, tornarà una altra cita que ja està consolidada dins les festes. Aquesta serà la Festa Alternativa Castelldefels, molt coneguda com la FAC. Aquesta festa alternativa està organitzada per l'entitat Aviva i combinarà música, activitats i participació ciutadana en un ambient més alternatiu i comunitari. Cal recordar que la música no és només la part del programa. La Festa Major d'estiu de Castelldefels, que se celebra cada any al voltant del 15 d'agost, és la principal festa popular del municipi i combina diverses activitats de cultura tradicional, com castells, espectacles familiars, focs, gegants i moltes altres propostes que omplen els carrers i les places durant diversos dies. Per tant, aquests concerts són només el primer tas del que ens arribarà les pròximes setmanes quan tinguem ja tota la programació completa de la Festa Major. Així que una altra vegada Castelldefels es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure i en un punt de trobada per veïns i veïnes i també visitants.
1: Castelldefels desperta.

Doncs també us volíem recordar que ja estem a punt d'arribar a les 9 del matí, doncs que si sou d'aquests que no surt mai de casa sense la càmera o el mòbil, doncs tenim una proposta perquè el concurs de fotografia viu al parc aquest any arriba a la 32a edició i us conviden aficionats a la fotografia a captar la bellesa d'espais naturals com el Garraf, Olèrdora i el Foix. Les fotografies es podran presentar fins al dia 20 de novembre abans de les 2 del migdia a la Regidoria de Cultura situada a la Masia de Can Roca del Baix. I com és habitual, el concurs culminarà amb una exposició que reunirà la selecció de les obres participants. El veredicte del jurat i el lliurament dels premis tindran lloc el 3 de desembre a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, coincidint amb la inauguració de la mostra. Aquesta és una bona oportunitat per descobrir diferents mirades sobre alguns espais naturals que ens envolten. I amb això arribem a les 10. He dit a les 10, però no. Arribem a les 9 del matí.

0: I el primer titular avui és per la informació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Destaquem les cues a l'autopista del Maresme, la C32 entre Premià de Dalt i Alella direcció Barcelona per un accident, l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre direcció Barcelona per un camió cisterna avariat, i a Barcelona la ronda litoral entre Mercabarna i Montjuïc en sentit Besòs també per una topada.
0: Els focs de Madrid, Toledo i Ávila no donen treva i ja han arrasat 77.000 hectàrees. Les tasques dels bombers es veuen limitades per una climatologia que de moment no hi ajuda gens. En total, hi ha unes 90.000 persones evacuades o confinades. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua cremant sense control i ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen coll avall que el foc va ser intencionat. I a França, l'incendi de la Gironda continua descontrolat i les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de la ciutat de Bordeus. La superfície cremada ja supera 40.000 hectàrees i hi ha més de 220.000 evacuats. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. El preu del petroli es desploma un 8% per la pausa en els atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta nit passada ha estat la tercera sense bombardejos després de dues setmanes d'hostilitats ininterrompudes. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per l'alteració de la mostra de les proves PISA, que impedirà qualsevol comparativa del nivell dels estudiants. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya exigeix responsabilitats, mentre que el president Illa manté el suport a Niubó i destaca que cal evitar que torni a passar. A Palma, la manifestació d'ahir contra la saturació turística va acabar amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi va haver una desena de ferits. Abans, la marxa havia plegat de manera totalment pacífica desenes de milers de mallorquins que demanaven poder viure a casa seva. El Museu de la Conca d'Alià, al Pallars Jussà, inaugura una exposició d'una de les col·leccions de fòssils més importants del país. La mostra està dedicada a una figura del metge rural Lluís Ferrer i Condal, que va reunir tot aquest material de més de 3.000 exemplars, entre els quals destaca la primera ploma d'ocell trobada a Catalunya.
2: Esports. Pogacar va culminar ahir la seva gesta coronant-se per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada amb arribada als Camps Elisis de París. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada.
0: I pel que fa al temps, calor normalitzada per a l'època, amb matí agradable i només alguns núvols poc importants al nord-est del país, interior de les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol s'imposarà arreu amb temperatures que, com a molt, arribaran als 35 graus a Ponent.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
4: Renault.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda.
4: Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
10: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
11: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
11: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Doncs ja passen de les 9 del matí i seguim aquí en directe a Ràdio Castelldefels. Això és el Castelldefels Desperta i encara tenim molta actualitat per compartir amb tots vosaltres. Però abans de continuar volem fer un recordatori. Castelldefels continua a nivell 2 del Pla Alfa, una situació que indica risc alt d'incendi forestal. Tot i que es pot accedir amb normalitat al Parc del Garraf, des de l'Ajuntament es demana extremar les precaucions davant les elevades temperatures i la sequedat del terreny. També us volem recordar que està prohibit utilitzar material pirotècnic en tot el terme municipal i és fonamental per evitar qualsevol acció que pugui provocar un incendi. També no es pot fer encendre foc, no servir barbacoes fora dels espais autoritzats, no llançar les borilles ni abandonar deixalles al medi natural. Recordem també que s'ha reforçat la vigilància a les zones forestals i les tasques d'informació a la ciutadania. Recordem que la prevenció és responsabilitat de tothom, perquè amb petits gestos podem protegir el nostre entorn natural i evitar situacions de risc. Recordeu, la prudència és important i especialment aquests dies, si teniu previst sortir a la muntanya o a espais naturals del municipi, feu-lo amb prudència.
0: Castelldefels Desperta.

0: I com hem comentat, justament quan acabàvem la primera hora del Castelldefels Desperta, ja Castelldefels respira ambient de festa. I és per això que no volem deixar de parlar de Festa Major, perquè en tenim novetats. I una de les novetats que està cridant molt l'atenció és que neixen aquestes penyes de la Festa Major de Castelldefels. Aquesta és una nova manera de viure la festa des de dins, perquè està pensada perquè la ciutadania tingui encara més protagonisme. Aquesta és una proposta que vol omplir els carrers de colors, participació i ambient festiu, però sobretot convertir els veïns i les veïnes en una part activa de la celebració. Perquè ja sabem que una festa major no només és el programa d'activitats, els concerts o els actes tradicionals. És també la gent que la viu, les colles que es troben cada any, les amistats que es creen i aquells grups que donen personalitat pròpia a les festes. Recordem que les penyes són una figura molt arrelada en moltes festes populars. De fet, ja hi havia en temps enrere a Castelldefels. I ara arriben amb aquesta voluntat de retomar i fomentar la convivència, reforçar el sentiment de pertinença i donar més espai a la participació ciutadana. La idea és que grups d'amics, famílies, veïns d'un mateix barri o companys de feina puguin organitzar-se i formar part de la Festa Major d'una manera diferent. Us recordem que per crear una penya només cal tenir un nom identificatiu, un mínim de 10 integrants, una persona responsable major d'edat i una samarreta comuna que permeti reconèixer el grup durant les activitats oficials. Recordem també que hi hauran de portar el mocador oficial de la Festa Major. Està previst que les penyes no només participaran en els actes oberts a tota la ciutadania, sinó que tindran activitats pròpies dins de la programació i també formaran part d'alguns moments institucionals com la recepció dels pregoners de la Festa Major. L'objectiu és que aquestes noves agrupacions aportin més dinamització als carrers i ajudin a construir una festa més participativa i compartida. I atenció, perquè el termini està a punt de finalitzar. Tenim per inscriure la penya ja està obert i només tenen temps fins al dia 31 de juliol i estem avui a 27, o sigui que resten uns dies. Si teniu una colla d'amics, sou família nombrosa, compartiu aficions amb els vostres veïns o simplement teniu ganes de viure una festa major d'una manera diferent, doncs aquest és el moment de crear la vostra penya. Recordeu que podeu visitar la pàgina web de l'Ajuntament on trobareu destacats de notícies, la notícia sobre les penyes i allà mateix trobareu les bases i també el formulari on podeu inscriure la vostra penya. Recordeu que aquesta és una nova iniciativa que busca que la Festa Major de Castelldefels no només es celebri, sinó que es construeixi entre tots i totes.
1: Castelldefels Desperta. La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
4: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. En Radio Castelldefels.

0: Castelldefels Desperta.
1: Doncs volem continuar parlant de Festa Major. Resulta doncs, que no només la música i els concerts i les activitats al carrer de les penyes fan la Festa Major, sinó que també la tradició, la cultura popular i aquells elements que formen part de la identitat de la ciutat formen part d'aquesta Festa Major. Un d'aquests elements identificatius són els castells i la plaça de l'Església tornarà a convertir-se en un escenari d'una nova diada castellera de Festa Major amb els castellers de Castelldefels, els coneguts com els grocs, que seran els protagonistes. Aquesta cita permetrà veure en directe una de les expressions més representatives de la cultura popular catalana i que, més enllà de l'espectacle de veure com s'aixequen aquestes construccions humanes, té darrere valors com el treball en equip, la confiança i la participació col·lectiva. Perquè al món casteller hi ha una idea molt clara. Un castell no el fa només qui puja a dalt de tot, el fa tota la colla, perquè des de les persones que formen pinya fins que qui coordina cada moviment fa que aquesta construcció pugui arribar al seu objectiu. I és precisament amb aquesta idea que els castellers de Castelldefels aprofiten aquesta Festa Major per fer una crida a sumar nous membres. Ens ho expliquem amb el missatge de la colla és per tu, una invitació oberta a qualsevol persona que vulgui descobrir aquest món i encara doncs, no ho hagi fet mai castells. Per parlar d'aquesta iniciativa, els castellers de Castelldefels recorden que la colla està oberta a persones de totes les edats, que no cal tenir experiència prèvia i que el més important és tenir ganes de participar, aprendre i formar part d'un projecte col·lectiu. Per facilitar aquest primer contacte, abans de la diada, han proposat dos assajos oberts perquè tothom hi tingui curiositat i pugui apropar-s'hi. Un d'ells serà el 7 d'agost a les 9 del vespre i el 11 d'agost a les 7 de la tarda a la seva seu, a l'Agrupació Cultura Popular de Castelldefels. Aquesta diada castellera arriba, a més, en un any especial per la cultura popular de la ciutat, ja que l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels celebra el seu 44è aniversari. Una entitat que, des de la seva creació, que va ser allà l'any 1982, ha estat clau en la preservació i la difusió de les tradicions populars del municipi, agrupant diferents disciplines i activitats vinculades al patrimoni cultural local. I és que la cultura popular necessita precisament això, persones que la mantinguin viva, no només des de les entitats, sinó des de la participació ciutadana. Recordem que la proposta dels grocs aquest any va més enllà de convidar-nos a mirar castells a la plaça de l'Església. La invitació és formar-ne part i descobrir què és el que hi ha darrere d'aquesta tradició i entendre que en una colla castellera cada persona compta. Perquè al final un castell no és només qui s'aixeca amb la força, s'aixeca amb moltes mans treballant juntes.
0: Castelldefels Desperta.

0: I com estem parlant de festa major i ens agrada tant la festa, doncs justament el que farem serà ajuntar-nos amb altres festes que fan de Castelldefels un lloc meravellós. Tenim les festes de barri, perquè aquestes festes de barri s'han consolidat durant l'estiu com un dels grans punts de trobada de la ciutat. Més enllà dels concerts o les activitats familiars, aquestes celebracions s'han convertit en espais on els veïns i les veïnes es coneixen, es retroben i reforcen aquest sentiment de pertinença al barri. Aquest és el missatge que ha volgut posar en valor l'Ajuntament de Castelldefels. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, els tècnics de cultura Imma Amat i Àlex Ortega han destacat les festes de barri, que són una peça clau per fomentar aquesta cohesió social i la convivència entre els veïns. Imma Amat, la tècnica de cultura, ens explica per què aquestes celebracions són molt més que una festa al carrer. T'escoltem.
1: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, no sé, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio, de verdad, es entrañable.
0: Aquest estiu, els barris com Vista Alegre, Can Roca, Llumineta's o Abaixador han tornat a omplir els carrers i places amb activitats per totes les edats, gràcies en bona part a la feina de les associacions veïnals i de les persones voluntàries que hi dediquen hores perquè tot surti endavant. Des de l'àrea cultural fan un balanç molt positiu de la participació ciutadana. Les festes de Llumineta's i Abaixador, per exemple, han tornat a demostrar el seu gran poder de convocatòria i la bona resposta dels veïns. Així ho destaca Àlex Ortega, tècnic de cultura.
2: Les festes de Llumineta's també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al bar.

0: que hacer vuestra fiesta de barrio. Y sí, sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Cañas del 4 al 6 de septiembre, que está ya.
1: El calendari de festes de barri aquest estiu encara té una última cita pendent, serà del 4 al 6 de setembre, amb la Festa de Canyars, que posarà punt i final a unes celebracions que any rere any continuen demostrant que la millor manera de fer ciutat també és compartir els carrers, places i la vida de barri.
2: Castelldefels Desperta.

0: I segurament, doncs, donat que tenim sempre molts events a la ciutat i hem tingut moltes festes, segurament us haveu adonat que hi ha unes armilles que són de color liles, que estan repartides pels recintes, doncs, allà on s'està produint els events. Aquestes armilles formen part d'un servei que any rere any han anat guanyant presència a Castelldefels i que avui ja és un element habitual en gairebé totes les celebracions del municipi. Hi ha encara gent que pensa que un punt lila només entra en acció quan hi ha una agressió. Res més lluny de la realitat, perquè la seva principal feina és la prevenció i generar espais de confiança, informació i ajudar a detectar conductes que sovint passen desapercebudes. Així ens ho explicava als estudis de Ràdio Castelldefels Anna Dolors Rodríguez, tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament. L'escoltem.
1: Doncs els punts liles que també tenen aquesta vessant i que la gent no va desencaminada, que tenen aquesta funció, però també es complementen amb, sobretot, i a més és la tasca més important que es fa amb aquest tipus de serveis, és la prevenció i sensibilització en tot les violències masclistes i la LGTB-fòbia. A part, doncs, també tenen aquesta part d'atenció en el cas que en l'espai festiu hi hagués alguna agressió, perquè d'aquesta manera, coordinat amb els altres agents de l'espai festiu, doncs s'activen els serveis i recursos necessaris.
0: Castelldefels va ser un dels municipis que va començar a implantar aquest servei de manera estable l'any 2017, coincidint amb la seva festa major d'esquiu. Des d'aleshores, el dispositiu s'ha anat ampliant tant en nombre d'esdeveniments com en recursos. Actualment treballa sota un protocol municipal que coordina la feina dels equips de prevenció amb la policia local i la resta de serveis implicats, perquè qualsevol incidència es pugui atendre de manera ràpida i especialitzada. Quan és necessari, els professionals del Punt Lila fan un primer acompanyament a la persona afectada mentre s'activen els recursos corresponents. Escoltem com l'Anna Dolors Rodríguez ens explica aquesta coordinació amb la policia i atenció especialitzada.
1: El policia està coordinat directament amb els agents que estan al Punt Lila, que són els encarregats d'activar els cossos policials, que són els que estan especialitzats en el que és la intervenció directa en casos on es produeixi aquest tipus d'agressió. El que fa el servei de Punt Lila és aquest acompanyament, aquesta contenció fins que arriben als cossos policials. Penseu que les persones que estan fent aquest tipus de servei, doncs alguns dels requisits és que tinguin coneixement dels recursos que hi ha a territori en relació amb les violències masclistes i la LGTB-fòbia. També són persones que tenen formació i coneixement de què són les violències masclistes i què és la LGTB-fòbia, i d'alguna manera també coneixen els protocols. A part, depenen d'una persona que coordina aquests serveis, que aquesta sí que li demanem un plus encara més d'especialització, que també és l'encarregada de vetllar que el protocol i les intervencions que es fan doncs s'adequin als nostres protocols que tenim l'Ajuntament i a la normativa que en el Marc Català doncs ens dona paraigües.
0: Ara bé, l'objectiu és que aquestes situacions no arribin a produir-se. Per això, bona part de la feina consisteix en parlar amb la ciutadania, resoldre dubtes, repartir materials informatius i promoure actituds de respecte dins d'aquests espais d'oci compartits. Les dades demostren que aquest missatge arriba i arriba cada vegada a més persones, perquè durant el 2025 els punts liles de Castelldefels

0: Ells van realitzar 2.504 atencions, una xifra lleugerament superior a la de l'any anterior. Però hi ha una dada especialment significativa i és que les consultes fetes per homes van créixer de 658 a 1.060 només en un any. Segons ens explica Ana Dolors Rodríguez, això evidencia que la prevenció deixa de ser percebuda com una qüestió adreçada exclusivament a les dones. L'escoltem.
1: Des del 2017, el que passa que vam començar amb amb festa major a l'estiu, llavors vam començar amb una prova pilot i han anat com ampliant-se, no, a aquests serveis. També hi ha un tema pressupostari que hem pogut anar consolidant i ampliant aquests serveis a altres festes. D'alguna manera també hem anat sistematitzant els indicadors que anem recollint i anar polint una mica aquests indicadors. Sí que resaltaria, com a tret una mica diferencial, és l'augment d'homes que s'ha apropen, doncs, als punts liles, que jo crec que és una cosa que ens hem de, doncs, felicitar, no? Les dones entenem que ja s'apropaven, però amb els indicadors que reflexen del 2024 al 2025, jo sí que ressaltaria aquesta dada, no? Que l'augment d'homes que s'han apropat al servei, doncs, ha augmentat exponencialment més que el de les dones, tot i que hi ha més dones que també s'apropen.
0: Aquest 2026 el servei també ha continuat ampliant la seva presència. A més de les cites habituals, s'ha incorporat a nous esdeveniments com el Tour del Talent, els actes del 8 de març, les festes de barri de Vistalegre o les retransmissions en pantalla gegant de la semifinal i la final del Mundial de Futbol Femení. En el que portem d'any ja ha estat present en 8 esdeveniments, acumulant 40 hores de servei i prop de 600 actuacions, unes xifres que encara augmentaran quan s'incorporin les dades que encara resten sumar de les festes del mar i del Mundial. Un altre aspecte que sovint passa desapercebut és que aquests espais també treballen per prevenir les violències LGTBI-fòbiques. Per això, Castelldefels, el servei es presenta com un punt lila amb un símbol de más o plus, i és el punt lila plus, reforçant la idea que la prevenció i el respecte són responsabilitat de tothom. Així ens ho explicava Ana Dolors Rodríguez. L'escoltem.
1: Nosaltres veureu sovint que fica punt lila i un més al final, no? I és aquesta vessant, doncs, també que diem punt lila irisat, no? Que destaquem que també abordem totes les violències LGTBI-fòbiques perquè creiem que d'alguna manera, doncs, aquests espais han de ser segurs per tots i totes. I després també hi ha aquest mite, no? Que aquest tipus de recursos només s'orienten a les persones que poden ser agredides, i pensem que els espais són segurs en tant quan tots i totes tenim una actitud concreta. Vull dir, no és una cosa d'un agressor i una víctima, sinó és una cosa de tothom i de tots i totes. Per tant, sempre donem tips cap a les dones, cap als homes, però també per les persones que estem al costat, perquè al final les festes i els espais són més lliures i segurs si tots i totes ens ho creiem i fem possible que ho siguin.
0: I és precisament aquesta implicació col·lectiva la que, segons els professionals, marca la diferència, perquè construir aquests espais d'oci més segurs no depèn només dels serveis municipals, sinó també de les actituds quotidianes que totes les persones que comparteixen la festa tenim. Amb aquest missatge tancava la seva reflexió als micròfons de Ràdio Castelldefels Ana Dolors Rodríguez. L'escoltem.
1: Doncs sobretot és trencar aquests estereotips i aquests mandats de gènere i també, doncs, poder fer dinàmiques, no, per poder, doncs, agafar eines i elements que ens permetin, doncs, detectar el més aviat possible aquelles conductes que sovint tenim tots i totes, perquè a vegades no només parlem en termes d'agressió, sinó aquells micromasclismes que exercim homes, dones, qualsevol persona que hem estat, doncs, educades en el sistema patriarcal, doncs donar tips per poder identificar, reconèixer i poder canviar i poder fer alguna cosa el més aviat possible. I per això diem, no, que no només és un tema adreçat, no? És un tema adreçat a tota la ciutadania, perquè al final tots i totes en algun moment exercim o reproduïm aquests estereotips de gènere.
0: Doncs amb això que comentava l'Anna Dolors Rodríguez, tècnica d'igualtat, doncs podem veure que el Punt Lila Plus continua consolidant-se com un servei de referència a Castelldefels, no només per actuar quan cal, sinó sobretot per prevenir, informar i sensibilitzar. És un recurs que forma part de moltes de les cites festives de la ciutat i que busca que tothom pugui gaudir d'aquests espais d'ocis amb més llibertat i respecte.
2: Castelldefels desperta.

0: També volem recordar que tenim novetats sobre el tema de mobilitat per totes aquelles persones que es desplacen de nit, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona, AMB, ha reforçat el servei de Nitbus, tot i que la principal novetat és una creació d'una altra línia, que és la N21, que dona servei per primera vegada a Gavà Mar i a Sant Climent de Llobregat. Castelldefels també surt beneficiada amb una millora de les seves connexions nocturnes. A partir d'ara, les línies N14 i N16, que uneixen Castelldefels amb Barcelona durant la nit, augmenten la freqüència de pas. En el cas de la N14, els autobusos passen cada 15 minuts en lloc de cada 20 durant tot l'any. I en el cas de la N16, també reforça el seu servei, i això ho fa a l'estiu, entre els mesos de maig i setembre, i també els dissabtes i les vigílies de festiu. La resta de l'any també redueix l'espera fins a 15 minuts. Aquesta és una millora que facilita els desplaçaments de les persones que treballen de nit, perquè surten a gaudir ja sigui d'oci o que necessiten moure's pel transport públic quan el servei diürn ja no està en funcionament. A més, la nova línia N21 permetrà connectar Gavà Mar amb la xarxa metropolitana nocturna, de manera que també serà més fàcil fer enllaços amb les línies que passen per Castelldefels. I és que el servei de Nitbus continua creixent. Segons les dades de AMB, durant el 2025 es van registrar 10,7 milions de viatges, un nou rècord històric que representa un increment del 6% respecte a l'any anterior. Si ho comparem amb el 2023, la demanda ha crescut prop d'un 24%, una mostra de que cada vegada més persones opten pel transport públic també durant la nit. I volíem recordar també que, a més, el Nitbus disposa del servei de parada a demanda, pensat especialment per millorar la seguretat de les dones i menors d'edat, permetent baixar més a prop del lloc de la destinació. També tota la flota incorpora càmeres de videovigilància, una mesura que, segons AMB, ha contribuït a reduir notablement els incidents. En definitiva, una actuació que reforça la mobilitat nocturna de Castelldefels i del conjunt del Baix Llobregat amb un transport públic més freqüent, més segur i més connectat.
1: Castelldefels desperta.
0: I les voreres són un d'aquells elements del dia a dia als quals sovint no li parem atenció fins que no hi ha un desperfecte. Una rajola aixecada, una tapa mal col·locada, una pilona trencada poden acabar convertint-se en un problema de seguretat o bé d'accessibilitat. Per això, setmana rere setmana, les brigades municipals continuen fent petites actuacions de manteniment repartides per diferents punts de Castelldefels. Aquesta setmana passada, entre dilluns i divendres, es van dur a terme una desena d'intervencions a la via pública. La major part dels treballs es van centrar en la reparació de voreres. Les actuacions s'han fet al carrer 21, a la plaça de l'Església, a l'avinguda 307 i també a l'avinguda 300, amb l'objectiu de millorar la mobilitat dels vianants i evitar possibles incidències. Però també aquestes no han estat les úniques actuacions. També s'ha recol·locat una tapa de registre entre les avingudes 317 i 314. S'ha reposat una pilona extraïble al carrer Doctor Marañón i s'han retirat tanques d'obra a l'avinguda del Canal Olímpic. A més, aprofitant la temporada de platja, s'han instal·lat nous suports de fusta als accessos 8 i 19 del passeig marítim per col·locar la cartelleria informativa destinada als usuaris del litoral. I a la plaça de l'Àncora han començat els treballs previs per tornar a col·locar aquest element emblemàtic de l'espai. Són actuacions de manteniment que sovint passen desapercebudes, però que contribueixen a mantenir Castelldefels en un bon estat, fent la ciutat més segura i més accessible i també més còmoda pels veïns.
1: Castelldefels desperta.

0: I volem retomar una altra vegada la notícia que amb el que una de les que hem obert el Desperta aquest matí a les 8 del matí, perquè ens sembla molt, ens sembla molt interessant que hi ha hagut una intervenció arqueològica impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels a proposta del grup de recerques històriques de Castelldefels, conegut com CREIC, que ha permès descobrir una tomba de l'època romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut fa prop de 2.000 anys a la vila romana situada al cim del turó. La troballa és especialment interessant perquè confirma una vegada més que molt abans del castell medieval ja hi havia vida en aquest indret. Els arqueòlegs recorden que al mateix turó va existir una important vila romana construïda sobre un antic assetjament ibèric, on els seus habitants es dedicaven principalment a l'agricultura i la ramaderia. Aquest enterrament que s'ha trobat també planteja nous interrogants. La tomba no contenia objectes funeraris, però sí que presentava una orientació cap a l'est, és a dir, cap al punt on surt el sol. Segons els investigadors, aquest detall podria estar relacionat amb algun tipus de creença religiosa diferent al de la romana tradicional, encara que caldrà esperar que els estudis antropològics i arqueològics per poder confirmar aquesta hipòtesi. Encara hi ha un altre element que desperta interès dels especialistes i és la cronologia de la tomba. Podria coincidir amb l'època en què van viure dues de les persones romanes més conegudes de la història de Castelldefels, que és Gaitrocina Sinecdemo i Valèria Aliné, els noms dels quals es conserven gràcies a una làpida funerària que encara avui es pot veure a l'església del castell. Si els estudis ho acaben confirmant, la persona descoberta podria haver estat contemporània d'aquesta parella o fins i tot formar part del mateix entorn social. L'excavació ha estat dirigida per l'arqueòleg Pere Lluís Artigas amb la participació activa del GREIC, una entitat que des de fa anys treballa per recuperar i divulgar el patrimoni històric de la ciutat. Més enllà de la descoberta puntual, aquesta troballa posa en valor la importància de continuar investigant el patrimoni local. El castell de Castelldefels és un dels espais més visitats del municipi, però sota els seus murs encara s'hi amaguen testimonis de diferents civilitzacions que han habitat aquest territori. Cada nova excavació ajuda a reconstruir una part de la història de la ciutat i converteix aquest espai en un autèntic llibre d'història encara obert.
1: Castelldefels Desperta.

Doncs ara ens agradaria parlar d'una nova plataforma de la Diputació que ens permet analitzar com està evolucionant Castelldefels respecte a altres municipis, perquè tenir dades és cada vegada més important a l'hora de planificar doncs, com creixen i com evolucionen les ciutats. Saber quants habitants tenim, com canvia la població, quines necessitats poden aparèixer en els pròxims anys o com es compara Castelldefels amb altres municipis similars. Precisament amb aquest objectiu, la Diputació de Barcelona ha actualitzat el seu Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals. Aquest centre d'anàlisi és una eina pública que permet consultar i comparar informació dels 311 municipis de la demarcació. Aquesta és una plataforma que posa a disposició de governs locals i ciutadania dades sobre àmbits molt diversos, com la població, els serveis públics, l'economia o els recursos municipals o els indicadors socials. Per explicar-nos millor què ofereix aquesta nova eina, la nostra companya Estefania González ha parlat amb Nicolasa Pérez Sánchez, gerent de Serveis d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona. L'escoltem.

0: Castelldefels Desperta.
1: Doncs com estàvem parlant justament de la Diputació de Barcelona, que ha actualitzat la seva centre d'anàlisi de serveis municipals, que és una eina pública que ens permet consultar i comparar doncs, amb diferents municipis de la demarcació doncs, com es troba Castelldefels. Aquesta és una plataforma que es posa a la disposició de governs locals, però també de la ciutadania. I tenim doncs, moltes dades a molts diversos com per població, serveis públics, diferents àmbits. Com estaven comentant, la Nicolasa Pérez Sánchez, que és la gerent de serveis d'assistència al govern local, va parlar amb la Estefania González, la nostra companya, justament doncs, de què es tracta aquesta plataforma. L'escoltem.
2: Una vegada hem tingut tot això amb dades fiables i de dades obertes, el que hem fet aquesta transformació ara és donar un pas més. És a dir, tenim les dades imprescindibles, dades fiables, i el que havíem de saber és tenim la dada, però què significa respecte de què. Uh-huh. I és aquesta la transformació que fem del centre d'anàlisi. El que estem fent és un coneixement col·lectiu i amb indicadors. De manera que l'Ajuntament o qualsevol ciutadà, però sobretot és una eina per poder planificar, pot saber, tinc una població envellida o no, però respecte de què? Està creixent, no està creixent, la renda... es tracta de tenir dades per la presa de decisions.
1: Una de les possibilitats més interessants d'aquesta plataforma és que permet comparar la realitat de cada municipi amb altres poblacions amb característiques similars, amb la seva comarca o amb el conjunt de la província. D'aquesta manera, les dades no només ens serveixen per mirar què és el que ha passat fins ara, sinó també per detectar tendències i anticipar quines poden ser les necessitats futures en àmbits com habitatge, la mobilitat, els serveis socials o els equipaments. Ens ho ha explicat de nou Nicolasa Pérez Sánchez. L'escoltem.
2: O sigui, una vegada teníem tot el repositori, el que hem fet és treure indicadors perquè pugui servir al govern de qualsevol ajuntament a prendre decisions perquè es pot equiparar i nosaltres el que estem aquí d'entrada hem fet és qualsevol ajuntament hi ha els indicadors respecte dels 10 municipis similars, l'indicador mateix respecte de la comarca a la qual pertany i respecte de tota la província. Amb aquests indicadors, que no vol dir que siguin millors o pitjors, sinó que pot prendre decisions en aquest sentit.
1: I si ens fixem en Castelldefels, la plataforma permet extreure algunes dades sobre l'evolució del municipi en els darrers anys. Segons aquests indicadors, la ciutat ha experimentat un creixement de població del 4,22% en els últims 5 anys. És una dada superior a la registrada en municipis de característiques similars, que se situa en el 3,51% i també per sobre de la mitjana del Baix Llobregat, del 2,94%. L'eina també mostra que Castelldefels compta amb una població lleugerament més jove que altres municipis de referència. L'edat mitjana se situa en els 42 anys i mig, aproximadament per sota dels municipis comparables i també de la mitjana comarcal. A més, el centre d'anàlisi recull altres indicadors relacionats amb la densitat de població, l'activitat econòmica o el pes del sector turístic a la ciutat. Des de la Diputació remarquen, però, que les dades no serveixen per establir una situació si és millor o pitjor, sinó per disposar d'informació que ens ajudi a prendre decisions i planificar les polítiques públiques. Així ens ho explica Nicolasa Pérez Sánchez. L'escoltem.
2: Realment, la informació és molt valuosa de cara als governs municipals. Molt, molt valuosa. Aquí hem posat densitat de població en vermell, que no vol dir que sigui un problema, vol dir que, atenció, que la densitat és molt elevada. Si la població jove i ha de créixer, doncs són qüestions que ha de valorar l'equip de govern.
1: El Centre d'Anàlisi de Serveis Municipals va néixer l'any 2021 i des del 2023 és una plataforma oberta també a la ciutadania. Ara la Diputació continua treballant per ampliar aquests indicadors disponibles i facilitar que aquesta eina sigui cada vegada més accessible i també a través de les webs municipals, no només a través de la seva web. Les volen incorporar dins de les webs municipals de tots els municipis. Una manera de posar les dades al servei de la transparència i d'una millor planificació de futur dels municipis. En el cas de Castelldefels, una eina que permet mirar en perspectiva com està evolucionant la ciutat i quins són els reptes que poden aparèixer en els propers anys.
0: Castelldefels desperta.

I volem recordar abans de marxar doncs, que el ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat i per l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme, dos dels principals textos normatius que definiran la convivència i la mobilitat de la ciutat durant els propers anys. La sessió va començar amb l'aprovació de l'acta de la reunió anterior i el despatx oficial, on s'ha donat compte, entre altres, el nomenament de la regidora Sílvia López Valentín com a nova portaveu del grup municipal Movem de Castelldefels, en Comú Podem. També s'ha informat al ple l'informe de control sobre control intern sobre el pla d'actuació per corregir les deficiències detectades en l'exercici 2024, un punt que, com és habitual en aquest tipus d'informes, només es va donar a conèixer i no s'ha sotmès a votació. En matèria d'organització municipal, el ple ha aprovat la modificació parcial de la relació dels llocs de treball i la segona modificació parcial de la plantilla de personal del 2026. En dues mesures tenen com objectiu adaptar l'estructura municipal a les necessitats actuals dels serveis públics. Un dels acords adoptats per unanimitat ha estat la creació de la nova ordenança fiscal número 28, que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Aquesta feina permetrà que Castelldefels pugui aplicar el recàrrec previst per la normativa catalana sobre la taxa turística, amb l'objectiu de destinar aquests ingressos a actuacions vinculades als serveis municipals de manteniment de l'espai públic i la promoció turística sostenible. També amb el suport de tots els grups municipals, l'Ajuntament s'ha adherit al sistema de la compra pública local impulsada per la Diputació de Barcelona. Aquesta és una iniciativa que pretén facilitar les contractacions municipals i obtenir una major eficiència en la compra de béns i serveis. En l'àmbit educatiu, el ple ha donat llum verda inicialment al nou reglament del Consell d'Educació Municipal que servirà per actualitzar el funcionament d'aquest òrgan de participació de la comunitat educativa. Pel que fa a la seguretat, s'ha aprovat definitivament el reglament d'armes de la policia local amb el suport de l'equip de govern, el PSC i Junts i l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya i el vot contrari de Movem. En el punt central de la sessió també ha estat l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat, que ha tirat endavant amb els vots favorables del govern municipal. Aquest nou reglament actualitza la normativa municipal per adaptar-la als nous hàbits de desplaçament i posa èmfasi especial en la regulació dels vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics. La norma estableix per on poden circular aquests vehicles, reforça la convivència entre vianants, bicicletes i la resta de vehicles i incorpora un règim sancionador per conductes com circular per voreres, fer-ho sense assegurança quan sigui obligatòria o incomplir altres normes de seguretat. Segons explica l'Ajuntament, l'objectiu és avançar cap a una mobilitat més segura, sostenible i ordenada. La votació ha reflectit diferents posicionaments polítics. El govern ja ha votat a favor, PSC i Junts s'han abstingut, mentre que Esquerra i Movem hi han votat en contra. I un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme i a l'ús de l'espai públic. Després d'aquest primer vistiplau, el text entrarà ara en període d'informació pública perquè la ciutadania i entitats puguin presentar al·legacions abans de la seva aprovació definitiva. També s'ha aprovat per unanimitat el document únic de protecció civil municipal, conegut com DUPROCIM. Aquest document integra un únic pla per tots els protocols municipals davant de possibles emergències i també de riscos. És una eina especialment rellevant en un municipi com Castelldefels, que està exposat a riscos com els incendis forestals, episodis meteorològics extrems o emergències al litoral.
La sessió també va servir per aprovar l'otorgament de diverses medalles i reconeixements públics a membres de la policia local per la seva trajectòria i dedicació al servei. I en l'apartat d'emocions, l'única presentada impulsada per Esquerra Republicana sobre un model de patrimoni al servei de la ciutadania ha estat aprovada per unanimitat. Pel que fa als assumptes urbanístics, el ple ha aprovat una modificació relacionada amb el projecte del sector de Bellamar, així com un assumpte d'urgència referit a l'afectació del domini públic municipal d'un immoble situat al carrer Doctor Barraquer. En canvi, la recuperació d'ofici d'un bé demanial municipal situat al polígon 6 de la parcel·la 140 ha estat un dels punts amb més divisió política de la sessió, en aprovar-se únicament amb els vots favorables de l'equip de govern i el vot en contra de la resta de grups municipals. I finalment, el ple ordinari va finalitzar amb el torn de precs i preguntes dels grups municipals, tancant la sessió marcada per l'aprovació de diverses normes que afectaran directament el funcionament de la ciutat. I amb aquest repàs d'aquest últim ple que es va celebrar abans de les vacances, que doncs arribem ja al final d'aquestes dues hores del Desperta Castelldefels. Castelldefels Desperta. Ara tindrem amb tots nosaltres la nostra companya Estefania González, que començarà l'Així Som. I només recordar-vos que Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us he parlat jo, la CNI de Martín. Moltes gràcies i fins demà a les 8 del matí. Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 10.

0: L'incendi d'Àvila ha arrasat 50.000 hectàrees i ja és el més gran de la història d'Espanya des que es tenen registres. Aquest foc és simultani amb un altre a la Comunitat de Madrid, que ha cremat ja 27.000 hectàrees, i un altre també a Toledo. En total s'han evacuat unes 60.000 persones al centre d'Espanya a causa d'aquests focs. El president espanyol, Pedro Sánchez, acaba de demanar un acord polític per treballar en previsió per frenar el canvi climàtic. I l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant sense control. Ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen coll avall que el foc va ser intencionat. Pel que fa a l'incendi de França, el de la Gironda continua també descontrolat. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de la ciutat de Bordeus. La superfície cremada ja supera els 40.000 hectàrees i hi ha més de 220.000 evacuats. Emmanuel Macron presideix avui una reunió del seu gabinet de crisi. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix aquesta tarda al Parlament per l'alteració de la mostra de les proves PISA, que impedirà qualsevol comparativa del nivell dels estudiants. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya exigeix responsabilitats, mentre que el president Illa manté el suport a Niubó i destaca que cal evitar que torni a passar. Els pagesos confien que la reunió avui amb el conseller Ordeig permeti avançar en les reivindicacions del sector, que aquest cap de setmana ha provocat talls de trànsit a Tàrrega, l'Urgell, entre d'altres, i a la demanda d'accions contundents contra la sobrepoblació de conills o la millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus, les ZEPA. L'Aran també es planta contra el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. El Consell General i els ajuntaments denuncien que el pla vulnera les seves competències i no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la vall. El preu del petroli es desploma un 8% per la pausa en els atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta nit passada ha estat la tercera cessa amb bombardejos després de dues setmanes d'hostilitats ininterrompudes. I als Estats Units, 3 morts en un tiroteig a Seattle. La policia ha detingut un sospitós i busca una segona persona suposadament involucrada en els fets que han passat en una zona turística on se celebrava un festival d'alimentació. Avui comencen els treballs de restauració d'un espai patrimonial ocult durant un segle. Es tracta de la cripta de Sant Agustí de Tarragona, on hi ha les restes humanes d'una vintena d'individus. Als treballs hi participen arqueòlegs i antropòlegs.
1: Esports. Pogacar va culminar ahir la seva gesta i es va coronar per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada amb arribada als Camps Elisis de París. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada. Els blaugranes jugaran divendres contra el Birmingham i l'Espanyol dimecres contra el Burnley.
0: Ens queda el titular del temps. Calor normalitzada per l'època, matí agradable, només alguns núvols poc importants al nord-est del país, interior de les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol s'imposarà arreu amb temperatures que com a molt arribaran als 35 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
3: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa local. La Festa Major de Castelldefels 2026 ja compta amb els seus pregoners. Aquest any el tret de sortida anirà a càrrec de Piqueres i de la Coral Marinada. La Coral Marinada recentment ha celebrat el seu centenari. És una de les entitats culturals més emblemàtiques de la ciutat. Piqueres, nascut a Castelldefels, és compositor, productor i cantant, amb un estil que fusiona el pop urbà, la rumba i el flamenc. La Fundació Unió Esportiva Castelldefels i ISTEA impulsen una escola adaptada i de futbol inclusiu. El projecte, que es presentarà aquest dimecres 29 de juliol al Camp Municipal dels Canyars, vol garantir que infants i joves amb necessitats específiques puguin gaudir de l'esport en un entorn adaptat, inclusiu i respectuós amb les seves necessitats. I les reparacions de voreres centren les actuacions de manteniment de la via pública de la setmana passada. Les parelles de manteniment van realitzar 10 treballs entre el 20 i el 24 de juliol. Les reparacions de voreres van ser les actuacions més destacades de la setmana dins dels treballs de manteniment de la via pública que es duen a terme arreu de la ciutat. I fins aquí el repàs informatiu al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
8: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
11: Castelldefels, així som.

Castell de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castell de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castell de Fels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castell de Fels.

Molt bon dia, encetem una nova setmana i una nova edició de l'Aixisom, el magazín de Ràdio Castelldefels. Al control tècnic tinc amb mi a Gerard Carreras, si us està parlant Estefania González. Com us deia, comencem una nova setmana i amb el programa d'avui de nou, carregat d'actualitat, entrevistes i històries de ciutat. Avui parlarem d'un projecte que fa un pas important cap a una ciutat més inclusiva, la nova escola adaptada i de futbol inclusiu, un projecte impulsat per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Istea, dues entitats locals que ens presentaran aquest nou projecte de ciutat el dimecres a la tarda al Camp Municipal dels Canyars. De seguida coneixerem com ha nascut aquesta iniciativa, que vol garantir que infants i joves amb necessitats específiques puguin gaudir de l'esport en un entorn adaptat i inclusiu. També ens acostarem a les obres de millora que s'han dut a terme a l'entorn del Parc del Castell, amb Marian Sardà, i que s'estan duent a terme, i que cada dilluns farem balanç de les incidències més destacades dels darrers dies amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. A més, com fem també cada dia, sortirem al carrer amb aquesta edició del Voltant del Comerç, avui doble edició. Visitarem en primer lloc la Perla by Liliana Vargas, un centre de massatges i estètica de la ciutat, i també coneixerem Potes Netes, un establiment que ofereix un servei d'autobany per a gossos, a més de rentat de roba per a mascotes i venda d'accessoris. I acabarem parlant d'esport de nou, comencem amb esport inclusiu i acabarem també amb esport de ciutat amb el Club Tenis Taula Joves Castelldefels, que ens explicarà com treballa per continuar fent créixer aquest esport a la ciutat i quins reptes té per davant. I amb això haurem fet aquestes 3 horetes del magazín Així Som d'aquesta edició de dilluns, en la que us desitgem que comenceu bé la setmana, una nova setmana aquí a Castelldefels, comença amb bona temperatura i gràcies per acompanyar-nos, per triar-nos un dia més aquí al 98 FM o a radiocastelldefels.org. Poseu-vos còmodes que comencem. Vinga, va, bon dia!

0: això sigui una realitat, de vegades cal adaptar els espais i la manera d'entendre la pràctica esportiva. A Castelldefels, el dimecres 29 de juliol, es presentarà un nou projecte que uneix precisament aquests valors, una escola adaptada i de futbol inclusiu, impulsada per dues entitats locals. Estem parlant de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, saber a qui s'adreça i què pot aportar tant als infants com a les seves famílies. Ens acompanyen ara als estudis la Pilar García, representant d'ISTEA, i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Molt bon dia i benvinguts als dos.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
0: Doncs abans d'entrar en detall en aquest nou projecte de ciutat, expliquem les tasques que feu de les entitats. Situem una miqueta als nostres oients. Si et sembla, Pilar, comencem amb tu, amb les tasques de l'associació ISTEA.
1: Bueno, nosaltres portem gairebé 15 anys, al març farem 15 anys, acompanyant a les famílies. Una vegada reben el diagnòstic, estan perduts, no? No saben on anar, què tenen que demanar. I nosaltres el que fem és acompanyament, sobretot que totes les famílies tinguin eines, tinguin acompanyament psicològic amb la nostra psicòloga perquè puguin assolir puguin assolir els objectius marcats per donar-li un bon acompanyament al seu fill o filla.
0: Uh-huh. I per part de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo, quines són les tasques que porteu a terme?
2: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica per la Unió Esportiva Castelldefels, i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol, i el que vol és apropar l'esport, inicialment al futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent ja de sobretot sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola adaptada, inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i aquest tipus de projectes són els que la Fundació vol dur a terme.
0: Doncs precisament volia preguntar-vos per l'inici d'aquestes col·laboracions entre les dues entitats, però ja menciones que ISTEA està fortament vinculada amb la creació, amb la fundació d'aquesta Fundació d'Unió Esportiva Castelldefels. A partir d'aquí, com neix el projecte concret que es presenta ara a la ciutat?
1: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies, i nosaltres com a entitat fer aquest recolzament i posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona, no?, o tercera que tingui escola adaptada de futbol. Uh-huh. Tenim a Cornellà, tenim a Sant Cugat.
2: Sí, no em consta, hi ha apostes individuals d'altres entitats aquí, em sembla que ISTEA precisament treballa, em sembla que és amb tenis taula, sí. I per exemple també el futbol sala Castelldefels és una altra entitat d'aquí la ciutat que sempre ha estat molt, molt sensible.

0: siguem aquest tipus d'iniciatives, però ja per nosaltres era evident que la Unió Esportiva de Castelldefels no podia quedar fora, diguem, de poder fer projectes d'aquest estil, que, insisteixo, com deia abans, el dia a dia d'una entitat, doncs clar, és que estem parlant que la Unió Esportiva és quasi el segon club quasi més gran d'Espanya en quant a número d'esportistes quan parlem de futbol, és una escola gegantina, que al final està regida per gent doncs com jo, no? Que al final ho fan altruistament, però que evidentment comporta una complexitat enorme. Per això, d'aquí neix la Fundació, per poder dedicar-se a aquest tipus d'iniciatives sense, diguem, les limitacions del dia a dia que porta la Unió Esportiva.
1: Uh-huh. Aquesta presentació oficial que ens arriba el dimecres 29 de juliol, el projecte va molt més enllà només de futbol, perquè és escola adaptada i futbol inclusiu. Potser per persones que no estiguin basades en aquest concepte, no?, d'escola adaptada, els hi sorprèn una mica o no acaben d'entendre molt bé què és el que implica tot això. I m'agradaria preguntar-vos, com prepareu, des d'ara que comença la presentació oficial, com esteu fent la comunicació amb les famílies que poden estar interessades a que els seus fills, filles hi participin, i quina és la cronologia que seguireu per dur a terme realment de manera efectiva aquest tipus de projecte, perquè realment doni resposta a les necessitats que detectareu?
2: Nosaltres hem començat a recollir totes les dades de totes les famílies participants que volen participar. A dia d'avui n'hi ha 23 nens de l'entitat que volen participar, i el que es farà ara el mes de setembre, al començament de setembre, es farà amb el nostre psicopedagog, es faran perfils sensorials per veure totes les necessitats de cada nen i veure en quin tipus de grup i quins acompanyaments necessita per posar-lo en marxa. Es prepararan totes les sessions, s'anticiparan totes les sessions perquè ells, quan arribin al camp de futbol, ja tinguin una estructura clara de què faran i a què jugaran dintre del camp en l'estona que estiguin. I així farem que agafin confiança, empoderar-los, perquè sabran tot el que es ve en el moment d'entrar per la porta del camp de futbol.
1: Uh-huh. I quin tipus de formació tindran els entrenadors, entrenadores que dinamitzin aquestes activitats?
2: La formació que s'ha donat és de què és l'autisme. S'ha explicat característiques, com acompanyar, com treballar, vale? Però nosaltres durant el primer mes, si cal el segon també, nosaltres estarem donant un reforç, un acompanyament dintre del camp amb un professional perquè vagi orientant a tots els entrenadors que estan participant de l'activitat.
1: Uh-huh. I de manera pràctica ens podeu explicar algun exercici, com es fa aquesta adaptació, com s'arriba realment a que una activitat pugui ser adaptada i inclusiva amb aquesta mirada general per tothom?
0: Bueno, a veure, aquí evidentment nosaltres el que fem és anar de la mà d'Istea, que són els que coneixen exactament com gestionar aquest tipus d'activitats. Partim del fet de que al ser una activitat esportiva, nosaltres com a fundació el que posem són uns monitors que evidentment tenen una formació i coneixen evidentment moltíssims exercicis que es poden fer tant d'inici, d'activació com després durant la sessió. Però, evidentment, estem parlant de que el col·lectiu de nens que vindrà a aquestes activitats té unes necessitats diferents. Com bé explicava la Pili, parlem, hi ha un concepte molt important que és el de l'anticipació del que es trobaran allà. Llavors, els exercicis que executaran aquests nens, nosaltres el que intentarem és que siguin el més semblant possible, perquè al final aquí la paraula clau és inclusió i integració. Clar. Intentarem que siguin el més semblant possible els que fan els nens que avui en dia entrenen amb la Unió Esportiva, però adaptat. De fet, a la jornada de dimecres que ve, jo crec que hi ha una cosa que és doncs, molt, molt xula per mi, que és el fet de que en realitat l'estructuració que hem fet, tot i que és molt senzilla, jo crec que és molt indicativa del que busquem, no? Perquè al final el que ja es trobaran els nens que vinguin, les famílies d'Istea, es trobaran nens de la Unió Esportiva voluntaris que faran un entrenament, i seran aquests nens els que intentaran que els nens que vinguin tinguin ganes de saltar al camp, i evidentment amb tot l'assessorament, amb els monitors, amb la gent d'Istea, etc., i voluntaris, que vulguin participar cadascú, diguem, d'una manera diferent, perquè les necessitats són diferents i el que voldran fer és diferent, i dir que les famílies també vegin quin és el propòsit que nosaltres tenim, de manera que quan al setembre-octubre vulguem començar hi hagi quan més, diguem, gent que s'animi i pensi que els seus fills i filles, perquè aquesta és una altra, aquí evidentment no hi ha cap distinció entre nens i nenes, la Unió Esportiva al final té una línia masculina i una línia femenina. I això és una mica el que busquem amb aquesta jornada de portes obertes i que tingui continuïtat després amb el projecte a llarg termini.
1: Mm-hmm. M'ha agradat molt aquesta explicació ara, Adolfo, perquè estava veient amb les teves paraules, amb el que esteu treballant, aquesta fina línia que hi ha entre la inclusió i l'exclusió, perquè aquest projecte, si naixés com un bolet, que directament està només amb la mirada de fer-lo inclusiu i només amb els nens, nenes que tenen aquestes necessitats de suport, al final aconsegueixes que sigui exclusiu. I amb aquesta perspectiva, amb aquesta presentació que feu, que involucreu, que aneu més enllà, aquí és on realment està el pes d'aquest projecte, oi?
2: Clar, al final és el que tenim que fer, no? Crear totes aquestes escoles adaptades, que és el que ha dit abans l'Adolfo, que ja cada vegada n'hi ha més clubs que ho comencen a preparar, però al final també li falta aquesta formació, no? Per part d'una entitat que els doni les pautes de com treballar. És molt important. Quanta més informació tinguis tu, més podràs acompanyar un nen. Si tu no tens un recurs de com reaccionar a l'hora de que el nen tingui una rebequeria, no podràs acompanyar-lo. I nosaltres el que volem és que tots tinguin una formació i sàpiguen com solventar un nen a lo millor li ha donat la pilota en el peu i ell no volia en aquest moment que li donessin la pilota. Pues intentarem treballar amb totes les personal que tinguem en aquest moment de com gestionar aquesta situació. Mm-hmm. Vale? No saben de norma social, no en tenen. Què passa? Que nosaltres els prepararem, els nens, perquè tinguin la consciència de què és el futbol, de que no que agafin la pilota i surtin corrents cap al camp contrari. No? Al final també tenim que donar-los unes normes, explicar-li com funciona el futbol perquè després es puguin incloure en els grups que ja estan formats.
1: Mm-hmm. I amb això m'agradaria preguntar-te, amb aquesta mirada dels nens i nenes que participaran, quins són els beneficis que obtenen de la pràctica esportiva quan tenen necessitats de suport, com és aquest cas?
2: Que faran esports, que es relacionaran amb altres nens i estaran en un mateix, en un entorn que és ampli, amb moltes famílies, amb molts nens, que en el dia a dia n'hi ha molt de moviment. Es podran sentir valorats dintre d'un mateix grup on ells abans no es sentien valorats.
1: Mm-hmm. I creieu que cada vegada hi ha més sensibilitat entorn a aquest concepte d'escola adaptada, d'esports inclusius a la ciutadania? Com ho percebeu des de les vostres entitats?
2: Bueno, nosaltres és el que volem, que cap nen es quedi sin poder participar en l'extra escolar, perquè no veiem lògic que un nen se li faci fora d'una escola de futbol o de balonmano o del que sigui perquè no tenen recursos a les entitats.
0: Mm-hmm. Jo crec que la societat està canviant, sí. I ja porta uns anys on aquest canvi per mi es nota especialment. I ara estem parlant, per exemple, d'una escola adaptada, inclusiva, però és que això mateix ho hem viscut els últims 10 anys, per exemple, amb el futbol femení. Fa 10 anys parlar de futbol femení era com parlar de si estàs a Venus o a Saturn. I, en canvi, ara és difícil trobar entitats, en aquest cas, que es dediquen al futbol, ja d'un determinat tamany, que no hagin apostat pel que el signe dels temps porta, i que és normal, que és el fet de que la pràctica del futbol és un esport que poden practicar indistintament nens i nenes, homes i dones. I a la vegada, a mi m'agradaria també dir que aquesta aposta, diguem, que en aquest cas fa la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels per la inclusió, evidentment la punta de llança a Mistea és aquest projecte que està molt enfocat als nens amb neurodivergència i tal, però que al final la pròpia paraula ho diu, és inclusiva, és a dir, és un projecte que està obert a qualsevol tipus de nano amb altres capacitats. És a dir, evidentment, potser requerirà d'alguna sèrie d'ajustos per poder-ho fer, diguem, realitat, però que m'agradaria també llançar el missatge que aquest projecte, la intenció és que estigui obert a, com deia al principi, qualsevol nen o nena a la, que tingui dificultats per accedir a l'esport.
1: Doncs ara, amb això, m'agradaria passar a entrar en els detalls d'aquesta presentació oficial que, com hem dit, tindrem el dimecres 29 de juliol. A quina hora i on i a qui s'adreça? I pot apropar-se a tothom de manera oberta aquesta presentació que fareu del projecte?
2: Pues serà a les 8 de la tarda, al començament. Està oberta a tothom. Tothom que vulgui vindre pot participar.
0: El Camp dels Canyars.
2: El Camp dels Canyars, Avinguda Església...
0: És el carrer de l'Església 121.
2: 121. I esteu tothom convidats.
1: Uh-huh. I si alguna família ens està escoltant ara i es planteja, ostres, això potser és per nosaltres, quina seria la recomanació? Directament que el dimecres s'apropin, que us contactin prèviament, encara es poden apuntar, perquè ens mencionaves, Pilar, que hi ha 23 nens i nenes que ja les seves famílies han expressat
2: sí,
1: aquesta voluntat.
2: Sí, totes les que participaran, la gran majoria estaran a la presentació. Clar, n'hi ha moltes famílies que ja estan fora de vacances i, clar, no poden vindre aquest dia, però també vindran algunes de l'entitat que no coneixen, no estan apuntats i volen veure què serà, també volen més informació i nosaltres convidem a totes les entitats de la població també, si volen vindre a conèixer el projecte, poden vindre. Nosaltres farem també publicacions a les nostres xarxes socials avui perquè vingui tothom. Portes Perfecte. Obertes per tothom, que vegin el que estem creant, tant la Fundació com nosaltres com patrons i entitat de la població.
1: Perfecte. Doncs amb això agrair-vos als dos aquest temps a nosaltres aquí a Ràdio Castelldefels per presentar-nos més en detall aquesta iniciativa que, com dèiem, es presentarà el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre al Camp Municipal de Futbol dels Canyars, que tothom està convidat a apropar-se, a conèixer aquest gran projecte que neix a la ciutat de la mà de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Estea, dues entitats locals que ara aposten per aquesta escola adaptada i futbol inclusiu. Doncs agrair-vos, Pilar García, directora de l'Associació Istea i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Moltes gràcies per aquesta estoneta i molta sort i encerts amb aquest nou projecte de ciutat.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Estefania.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11.

0: L'incendi de Vila ha arrasat 50.000 hectàrees i ja és el més gran de la història d'Espanya des que es tenen registres. Aquest foc és simultani amb un altre a la Comunitat de Madrid, que ha cremat ja 27.000 hectàrees, i també un altre a Toledo. En total, s'han evacuat unes 60.000 persones al centre d'Espanya a causa dels incendis. El president espanyol, Pedro Sánchez, acaba de demanar un acord polític per treballar en previsió per frenar el canvi climàtic. Al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua cremant sense control i ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen coll avall que el foc va ser intencionat. I a França, l'incendi de la Gironda continua descontrolat i les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de la ciutat de Bordeus. La superfície cremada ja supera les 40.000 hectàrees i hi ha més de 220.000 evacuats. Emmanuel Macron presidirà avui una reunió del seu gabinet de crisi. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix aquesta tarda al Parlament per l'alteració de la mostra de les proves PISA, que impedirà qualsevol comparativa del nivell dels estudiants. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya exigeix responsabilitats, mentre que el president Illa manté el suport a Niubó i destaca que cal evitar que torni a passar. El delegat del govern espanyol a les Illes Balears qualifica d'inacceptables les càrregues policials d'ahir en una manifestació a Palma contra el turisme massiu, que van deixar almenys 12 ferits. El delegat avança que demanarà explicacions al cap superior de la policia. El preu del petroli es desploma un 8% per la pausa en els atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta nit passada ha estat la tercera sense bombardejos després de dues setmanes d'hostilitats ininterrompudes. I l'Aran també es planta contra el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. El Consell General i els ajuntaments denuncien que el pla vulnera les seves competències i no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la vall. I en clau cultural, el fenomen Mordoku encapçala des de fa setmanes la llista de les publicacions més venudes de no ficció, tant en català com en castellà. Mordoku és un passatemps que funciona, el que fusiona el sudoku i el joc del corredor.
1: Esports. Tadej Pogačar fa història a París i es corona per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada. Els blaugranes jugaran divendres contra el Birmingham i l'Espanyol s'enfrontarà dimecres al Burnley i dissabte al Middlesbrough.
0: I pel que fa al temps, calor moderada amb valors entre els 30 i els 35 graus a la majoria de les poblacions de l'interior i fins i tot inferiors als 30 graus a la costa i als Pirineus. Sol amb només alguns núvols puntuals a la costa central o durant la tarda a zones de muntanya del nord-est del país. La calor s'intensificarà al llarg de la setmana.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, repassem l'actualitat de la ciutat al butlletí de Ràdio Castelldefels. El ple municipal del mes de juliol va aprovar definitivament la nova ordenança de mobilitat i va donar llum verda inicial a l'ordenança de civisme. El plenari també va aprovar, entre d'altres punts, el nou reglament del Consell d'Educació Municipal, el document únic de protecció civil, conegut com a DuproCIM, una nova ordenança fiscal sobre el recàrrec de l'impost d'estades turístiques i diversos acords en matèria de personal, patrimoni, al servei de la ciutadania i seguretat. Can Vinader consolida el seu programa de dinamització. La iniciativa municipal, posada en marxa l'any 2024, ofereix accés gratuït a les instal·lacions esportives durant els períodes no lectius i festius. El servei incorpora aquest any vigilància de tarda per reforçar la seguretat i la qualitat de l'espai. I a l'agenda de la setmana, noves activitats al Palm Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres continua acollint una nova setmana amb cinema a la fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. En concret, aquestes activitats comencen demà dimarts de nou. Tindrem Impro Show a 8:45 del vespre i el dimecres Palm Lights amb música amb espelmes a 9:45 de la nit. Més activitats aniran seguint fins al 5 de setembre sota aquesta denominació de Palm Market a la plaça de les Palmeres, un espai lliure pensat per passejar, riure i gaudir d'una programació per a públics de totes les edats. I fins aquí el repàs informatiu al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara!
2: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Durant més de 2 mesos, Castelldefels ha respirat dansa. Places, carrers, equipaments culturals i fins i tot els jardins del castell s'han convertit en escenari d'un nou festival que ha volgut recuperar i reinventar una cita amb una llarga trajectòria a la ciutat. Viudansa no només ha canviat de nom, també ha canviat la manera d'entendre el festival, més obert, més participatiu, més present als carrers i amb una clara aposta per combinar companyies internacionals amb el talent local. Ara que el festival ja ha acabat, volem saber què hi ha darrere de tot plegat, com es construeix un festival d'aquestes dimensions, què funciona, què no funciona i què queda després d'aquests mesos de feina. Avui, a Ràdio Castelldefels, obrim les portes del backstage de Viudansa. Ens acompanya una de les persones que ha estat al capdavant d'aquesta primera edició de Viudansa des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, la Lorena Romero. Moltes gràcies, Lorena, per estar aquí amb nosaltres i bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Doncs abans de parlar de Viudansa, m'agradaria començar pel principi, perquè hem de recordar que Castelldefels ja tenia un festival internacional de dansa, però s'havia deixat de fer durant un temps i ara s'ha reprès amb aquest Viudansa. Què va fer? Quina va ser l'espurna per dir l'hem de reprendre i s'ha de reformular també?
1: Vale, ja feia temps que nosaltres estàvem pensant des de l'Ajuntament que aquell festival que es feia en aquell castell, amb un format determinat, tenia que retornar a la ciutat, potser amb un nou esperit, amb una nova manera de ser. I llavors, des d'aquell moment, pues, ja feia mesos, com he dit, que ho estàvem pensant, i bueno, vam trobar en el moment adequat que l'entitat 360 es va posar en contacte amb nosaltres, que és una entitat que volia promoure els artistes i la dansa, i sobretot d'aquí, de Castelldefels, i nosaltres volíem tornar una altra vegada amb el festival, per tant, va ser com l'ocasió perfecta.
0: Uh-huh. I quina era la gran idea inicial que teníeu al cap? Perquè recordem que el festival s'ha estructurat en 3 grans eixos, espectacles, radar Viudansa i off Viudansa. Com es va arribar a aquesta programació, a aquesta nova proposta?
1: Nosaltres sí que teníem clar des del principi que volíem un festival obert a tothom, que es fes en el carrer, que els nostres carrers fossin un gran escenari d'artistes, i que així la gent no tingués que anar, per exemple, a un teatre per poder-ho mirar, sinó que caminant pel carrer pogués veure a qualsevol peça artística, i per això en aquest format vam decidir que també seria important fer 3 eixos. Un que seria el de professionals, que hem tingut artistes professionals internacionals, després un altre que seria el de radar, que serien tallers, on ja hem tingut tallers familiars, tallers per professionals també, de tot tipus, i després l'off Viudansa. L'off Viudansa neix com la idea de que les entitats locals i les escoles locals poguessin expressar i mostrar totes les seves peces o el seu treball que han de tot el curs.
0: Uh-huh. I dintre d'aquesta acció que ens destacaves, d'aquesta proposta que ja teníeu des del principi clar, que volíeu que el talent, que tota aquesta música i aquesta dansa, perquè a més també hi havia tota aquesta part d'una programació ben variada, doncs que arribés a la ciutat en forma d'escenari, que ens convertís Castelldefels en forma d'escenari, doncs hi ha algun espai que us hagi sorprès especialment a la resposta del públic?
1: Bueno, hem tingut 6 espais, hem tingut teatre també, hem tingut la plaça Neus Català, la plaça de l'Església, hem tingut també el castell, la sala Margarida Xirgo. A mi especialment potser m'ha agradat molt la plaça de l'Església, perquè allà hi ha molta gent que si no ho fas al centre del poble potser no hagués anat a veure aquesta peça o aquell dia, no? I passàvem per allà i, bueno, i agafaven una cadira o potser no, i es quedaven i ho miraven. I llavors això ha estat força bonic.
0: Uh-huh. I si anem més enllà també aquesta mirada de fer Castelldefels un escenari, aquí també el que aconseguim és que el 90% de la programació fos gratuïta, un altre dels aspectes també, no? de fer arribar tota aquesta programació a tota la ciutadania de manera oberta, de manera accessible, i això crec que ha estat un altre dels motius de l'èxit del Viudansa.
1: Correcte. El 90%, com tu dius, ha estat gratuït. Solament n'hi ha tres peces o tres espectacles que han sigut, bueno, que han estat de pagament. Han sigut les del dintre del Teatre Plaça, Los Aurora, el Ballet i també la Laura Funes, que ara se m'havia anat. Correcte. I per tant, eren les úniques de pagament i també hem de recordar com hem pogut fer que el 90% sigui gratuït. Hem de donar les gràcies també al programa Puntcat, que han sigut una subvenció bastant gran per part de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
2: Uh-huh. I ja que estem mencionant xifres, parlant del 90% de la programació fos gratuïta, ens explicaves aquestes tres que sí que eren de pagament al Teatre Plaça, hem de destacar també que en total, durant aquests dos mesos, hi ha hagut 33 activitats de diferents. D'aquestes 33, parlem de els tres grans eixos de l'estructura del festival o com era aquesta programació?
1: Sí, quan parlem de les 33 activitats estem parlant de totes les activitats que s'han fet, ja siguin espectacles, ja siguin tallers, com per exemple el flautista de Melín, Ballet Fit, Explica Dansa, Elena Espanyol, per exemple, va fer un taller molt bonic a l'Escola Municipal de Dansa per a les persones TEA, i després també tots els espectacles professionals que hem tingut o al carrer o al Teatre Plaça, a part de formacions que també hem fet via online també o dintre de la sala Margarita Xirgo.
2: I la xifra més important, quantes persones han gaudit aproximadament del Festival Biodansa?
1: Pues gairebé 9.000 persones han assistit durant tots aquests... Clar, és que són dos mesos de dansa al carrer i de tallers que han assistit pues gairebé unes 9.000 persones.
2: I, com sempre diem, les xifres són molt importants, però una vegada que acaba el Biodansa entenc que ha començat un període també de reflexió, de veure què ha funcionat, què no ha funcionat, a establir indicadors, no?, d'èxit, i a més suposo que també heu rebut feedback, comentaris tant de persones assistents com de les persones que han participat a la pròpia programació. Hi ha algun comentari que destaqueu o que és el que realment us ha emocionat, no?, al llarg d'aquests mesos de preparació i tot el

0: però especialment a l'Escola Municipal de Dansa, perquè ens han ajudat molt en quant a, pues, a organitzar i a muntar a linòleum, escenari, etc. O sigui, ha estat també força la seva ajuda.
1: I recentment doncs, ja teníem aquesta gala de Cluenda, això era als Jardins del Castell, també era una manera de celebrar tota la feina que hi havia darrere, no? Com la vau viure les persones que heu fet possible aquest festival a la ciutat?
0: Pues va ser un dia, una nit més ben dit, molt bonica. La veritat que va sortir tot molt bé. Amb la llum, a veure, ja tenim el castell força bonic, amb les seves llums i demés. També vam fer un vídeo resum de tota d'aquests dos mesos de festival. I a més vam tenir també l'espectacle de Concept, que és un grup internacional cubà que ha guanyat força premis, per tant va ser ja com el colofón, no?, d'aquests dos mesos de treball.
1: I ara anem a fer aquesta part de rebobinar, de tornar enrere i començar a plantejar-vos el festival. Com va ser una vegada que ja plantejàveu aquesta gran idea, el que ens explicaves al principi, no?, de que sí que teníeu molt clar que volíeu que fos un festival obert al carrer, que Castelldefels es convertís en un escenari. En quin moment va començar aquesta feina? Perquè, clar, entenc que construir aquest festival doncs, va ser mesos abans de planificació.
0: Sí, correcte, ja et dic, la primera idea va sortir també quan van venir a nosaltres l'entitat 360, per tant hem de donar les gràcies també a la Núria i a l'Anna perquè ens van organitzar o dividir o ajudar molt a estructurar a aquest festival, no?, sobretot i sobretot també ens van aportar tot el que té a veure amb els professionals, elles que estan dintre del món de la dansa i ho coneixen també, pues, gràcies a elles van poder tenir aquesta, no, aquests artistes amb tant de nivell.
1: I buscàveu expressament aquesta combinació de que hi haguessin artistes de gran renom amb també el talent local, fomentar el talent de Castelldefels.
0: Correcte, correcte. Nosaltres hem tingut artistes molt bons, però a part volien que tothom o la gent que tingui els ballarins, no?, que nosaltres tenim a la nostra ciutat i que tenen peces boniques o que volen treballar en alguna peça, ho poguessin fer en un escenari que nosaltres li hem ofert.
1: I parlàvem abans d'aquestes 33 activitats repartides al llarg dels dos mesos del festival. Sempre hi ha imprevistos quan s'organitza qualsevol esdeveniment, no? Podem pensar, per exemple, la meteorologia, canvis d'última hora, que hi hagi necessitats tècniques. Quina ha estat la situació més complicada que us ha tocat viure amb el Viudansa? O ha anat tot sobre rodes?
0: Bueno, sempre surten coses, però hem tingut bastanta bona sort, perquè, per exemple, en quant al temps, no hem tingut pluja, més bé tot el contrari, massa calor, però no hem tingut, bueno, tens algun artista o algun proveïdor, no?, que cau dos o tres dies abans i ho has de canviar per alguna cosa, però bueno, ha estat tot bastant, hem tingut molta sort en tot.
1: També suposo, com tot, no?, que quan acaba i feu tot el balanç o en el mateix moment del Viudansa, quan ja porta sí, unes setmanes, que arriba un moment en el que fas clic i penses, això està funcionant. Quan vau tenir aquest moment?
0: La primera prova era a la inauguració del dia 29 d'abril, no?, que queda ja molt lluny, que coincidia amb el dia de la dansa. I aquell dia va ser, per nosaltres potser, per l'Àlex i per mi, els dies més importants potser va ser el dia 29 i l'últim dia, no?, perquè és com els dos dies que eren una mica gala, no?, per dir-lo així. I el dia 29, quan ja va passar i va sortir tot bé, vam estar ja molt contents i després, bueno, anem treballant poc a poc. Després cada dia es treballava, bueno, no podem treballar tots els dies a la mateixa vegada i anàvem pues, a poc.

0: Clar, perquè des de l'àrea de cultura porteu moltes coses. A més, estaves mencionant ara el teu company de Tècnic
1: sí,
0: de Cultura,
1: correcte.
0: Àlex. M'agradaria preguntar-te, perquè has mencionat, has posat en valor també la feina i aquesta proposta per part de l'entitat 360.
1: Sí.
0: I, clar, des de l'Ajuntament, des de Cultura, heu liderat també aquest projecte. Tu, Lorena, i l'Àlex, com
1: sí.
0: heu fet aquesta coordinació? Com va ser tot el treball previ? I després ja ens mencionaves que una vegada que ja va començar, doncs, clar, totes les setmanes hi havia activitats. Com es vivia des de l'àrea de cultura?
1: Pues, bueno, hem treballat junts i a poc a poc, vull dir, al principi, quan ja portàvem potser la meitat del festival, no? És quan ja comences a respirar una miqueta, no? De, bueno, fins la meitat ha sortit bé. I després, bueno, més o menys, ja anem treballant tot de la mateixa manera, no solament al festival. I aunque sí que és veritat que és un projecte nou i per tant no tens referències, no, que pots anar a mirar a altres anys, i ho fas de nou, bueno, ho hem fet amb molta il·lusió i sí que és veritat, amb molt de treball, però sobretot amb molta il·lusió.
0: I ara estic recordant que justament quan va ser la cloenda, després aquí a Ràdio Castelldefels vam parlar amb el regidor de Cultura, Cristian Undamal,
1: sí.
0: i ja ens confirmava que havia estat un èxit al festival i que hi hauria una segona edició. Per tant, clar, moltes vegades ja passa que es tanca un festival, arriba aquest
1: sí.
0: moment que per fi baixa l'adrenalina,
1: sí.
0: però feu el balanç i ja heu de posar la mirada al següent festival. No? Parlem ara en clau de futur.
1: Sí.
0: Ja esteu prenent notes per aquesta segona edició?
1: Pues, com que ara també estem treballant pel tema de la festa major i de més, és una mica difícil, no? Però sí que ens, bueno, tenim encara que sentar-nos i parlar del tema, però sí, jo crec que sí, que la idea és que continuï perquè ha sortit molt bé, farem canvis, hem de reflexionar què és el que ha funcionat millor, què és el que no, si potser hem de fer un festival de 2 mesos o potser hem de fer un festival una miqueta més curt, perquè és complicat després convalidar, no?, totes les activitats que n'hi ha al poble. No solament tenim el festival, sinó que hem tingut, pues, el festival de màgia, hem tingut els festivals de les escoles, perquè també hem de pensar que el festival agafa a juny, que és tots els festivals de totes les escoles de dansa i de tot. I per tant, s'ha fet això una miqueta complicat, no? El tema de compaginar això. Però sí que la idea, i tenim la il·lusió de poder tornar-nos a retrobar amb 360 també i parlar de, pues, això, de què ha anat bé, què no ha anat bé i què hem de canviar de cara al pròxim any.
0: Mm-hmm. Posaves alguns exemples de cosetes que potser reformuleu. Hi ha d'altres que ja teniu clar que sí o sí això ha de continuar així al Biodança?
1: La veritat que encara no hem parlat del tema, no? Lo que, bueno, hem pogut parlar, pues igual jo he parlat amb el meu company, no hem parlat amb el Christian, però no ens hem juntat, no? Les 5 persones que hem organitzat això, 360, el Christian, Àlex i jo, per una miqueta establir, no? Que coses tindrien que continuar i que no.
0: Mm-hmm. Us hem de deixar una mica de marge, més tenint en compte que estem en la festa major d'agost.
1: A més, sorpresa, no? Hem d'anar treballant encara.
0: Molt bé. Però sí que potser hi ha alguna cosa que penseu de cara al futur del Biodança, que és el que us agradaria que el continués diferenciant d'altres festivals de dansa que existeixen a Catalunya, o que us agradaria que l'acabés situant en un punt de referència de la dansa a Catalunya?
1: Per nosaltres el més important és la dansa al carrer, potser. O sigui, que la dansa no surti del carrer, no? Que continuï que continua al carrer perquè estigui a l'abast de tothom. Potser aquesta seria l'objectiu principal.
0: Bueno, en la línia també del que esteu treballant des de l'àrea de cultura, perquè precisament d'això també vam parlar en una ocasió amb el regidor, que ens destacava el fet que s'ha de tenir en compte la capacitat del Teatre Plaza. Estem parlant d'unes 400...
1: De 403 places.
0: Aproximadament. Clar, això és un límit i ens deia, no, que no es volia quedar amb el límit, sinó que arribés a tota la ciutadania. Entenem que això és el que ha permès aquesta bona xifra que ens comparties, Lorena, de prop de 9.000 persones que han gaudit d'aquest festival. I amb això m'agradaria acabar ja aquesta entrevista amb una pregunta més personal, Lorena. Des del teu punt de vista, com a persona que ha estat organitzant aquest gran esdeveniment a la ciutat, amb què et quedes de tots aquests mesos de feina?
1: Pues em quedo sobretot amb el companyerisme i amb l'ajuda, no? És el que et comentava, no? que abans jo et donava les gràcies que volia posar en valor, no? L'ajuda de totes les escoles, però especialment de l'Escola Municipal de Dansa, però a més de tothom, inclús dels assistents que han vingut, perquè a vegades quan teníem que, pues no sé, quan acabava l'espectacle, tothom es posava a recollir. O sigui, això era com, no? Et treu 2 o 3 hores, perquè si cadascú es recollia la seva cadira, si cadascú es posava, i fins i tot hasta els artistes que venien es posaven després a recollir el linòleum, l'escenari i tal. Això, jo em quedo amb això. Mm-hmm. Perquè abans, o sigui, hi havia vegades que plorava, no? Ostres, d'aquest companyerisme, aquesta ciutadania, aquesta... Jo em quedo amb això.
0: Crec que és un tret bastant comú en l'àmbit de la dansa, perquè precisament des de la ràdio es va organitzar un festival també amb motiu de l'aniversari, i era un dels aspectes també que ens va sorprendre a tothom, no? Quan estàvem, i justament també va ser al castell l'esdeveniment aquest, i hi havia aquest comú entre, sí, les persones que ja donaven per fet que ajudarien a recollir.
1: Exacte,
0: o sigui,
1: exacte.
0: Molt d'agrair.
1: Mira, l'últim dia allà al castell, van anar, com que havia un protocol, vam anar un moment, el meu company, bueno, el Cristian, a fer-nos una foto, no? com de record. Van baixar, van fer la foto, teníem que recollir totes les cadires, el linòleum, tot. I quan van trigar potser 10 minuts, en 10 minuts vam anar allà i estava tot recollit, perquè els artistes, els amics dels artistes, els amics de les noies de 360, o sigui, tothom havia començat a recollir i per tant estava tot recollit. Ostres, sí.
0: Doncs amb aquest aspecte tan positiu del Biodansa ens acomiadem ja d'aquesta primera edició que, com ens has explicat, Lorena, ens deixa 33 activitats, prop de 9.000 persones assistents i, sobretot, aquesta bonica sensació de que Castelldefels s'ha convertit durant 2 mesos en un gran escenari i, a més, amb aquest extra, no? Ara, amb aquest coneixement que darrere, amb aquest backstage tan positiu, amb aquesta voluntat de col·laboració, amb aquest companyerisme que s'ha creat i que ara, a més, ens arriba aquest gran repte també, no? De consolidar aquest projecte a la ciutat, un repte més que teniu sobre la taula a l'àrea de cultura, tot i que per ara us deixem que respireu que respireu i dediqueu esforços a la festa major d'estiu, que la tenim ja gairebé aquí a tocar. Amb això, agrair-te, Lorena, el teu temps avui aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.

0: Els equips d'emergència treballen sense descans als incendis de Madrid i Àvila perquè avui i demà són claus per controlar les flames, ja que dimecres arriba un canvi de temps que dificultarà encara més les tasques d'extinció. El foc ja ha arrasat en total més de 75.000 hectàrees en aquests dos territoris. És una superfície més gran que tota l'illa de Menorca. I augmenta les hectàrees afectades i el perímetre de l'incendi que crema la Vall d'Uixó, al País Valencià. Hi ha 16.000 desallotjats i fins a 60.000 persones confinades per un foc que tot apunta que va ser intencionat. Aquí a Catalunya avui hi ha 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi ha 173 més en perill molt alt. Centra l'atenció a la situació al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Creixen les crítiques per la polèmica sobre les proves PISA a poques hores de la compareixença de la consellera Niubó al Parlament per donar-ne explicacions. Des del sindicat USTEC consideren l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat. Des del govern es manté que ara cal determinar d'on va sorgir l'error per evitar que torni a passar. I el delegat del govern espanyol a les Balears qualifica d'inacceptables les càrregues policials d'ahir en una manifestació a Palma contra el turisme massiu, que va deixar almenys 12 ferits. El delegat avança que demanarà explicacions al cap superior de la policia. El reial decret de mesures d'habitatge haurà d'esperar, tot i que demà estava previst que l'aprovés el Consell de Ministres. Finalment, no ho farà fins després de vacances, amb l'objectiu d'intentar garantir uns suports parlamentaris que ara la proposta no té. I l'Aran també es planta contra el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. El Consell General i els ajuntaments denuncien que el pla vulnera les seves competències i no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. L'efecte eclipsi del 12 d'agost també s'està notant a l'hora de trobar allotjament en càmpings de les zones que tindran millor visibilitat. Sense pràcticament places, la demanda és bàsicament interna. I avui comencen els treballs de restauració d'un espai patrimonial ocult durant un segle. Es tracta de la cripta de Sant Agustí de Tarragona, on hi ha les restes humanes d'una vintena d'individus. Als treballs hi participen arqueòlegs i antropòlegs.
1: Esports.
2: I Tadej Pogačar fa història a París i ja és un dels 5 ciclistes amb 5 victòries al Tour de França. El Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada. Els blaugranes, que viatgen amb Ter Stegen i De Jong, jugaran divendres contra el Birmingham i l'Espanyol s'enfrontarà dimecres al Burnley i dissabte al Middlesbrough.

0: I el titular del temps, avui calor moderada amb valors d'entre 30 a 35 graus a la majoria de les poblacions de l'interior, fins i tot inferiors als 30 graus a la costa i als Pirineus. Sol amb només alguns núvols puntuals a la costa central o durant la tarda zones de muntanya al nord-est del país. La calor s'intensificarà al llarg d'aquesta setmana.
1: Castelldefels avui.
2: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals temes que centren l'actualitat local. Una excavació al castell descobreix una tomba romana de fa prop de 2.000 anys. Amb finançament de l'Ajuntament i a iniciativa del Grup de Recerques Històriques de Castelldefels, les excavacions a l'entorn del castell han permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó. L'equip d'investigadors consideren que podria correspondre a la mateixa època en què van viure Gai Trocina Sinecdemo i Valèria Liné, dues de les figures romanes més ben documentades de la història de Castelldefels. La Festa Major d'estiu d'enguany incorpora per primera vegada les penyes, una proposta que vol fomentar la participació ciutadana, la convivència i la cultura popular. Més de 15 penyes s'han inscrit ja dins d'aquesta crida a la participació, convivència i sentiment de pertinença. Hi ha de marge fins al 31 de juliol per inscriure's. Aquest estiu, Castelldefels torna a participar en el moviment Banderes Verdes d'Ecovidrio, una iniciativa que reconeix el compromís dels municipis amb el reciclatge dels envasos de vidre. Perquè reciclar a casa sigui encara més fàcil, des de l'àrea de neteja es sorteja un miniglú. Per participar s'ha de seguir el compte d'Instagram Castelldefels Guapaineta, donar like a la publicació i deixar un comentari responent on col·locar el vostre nou miniglú. Es pot participar fins al 27 de juliol a les 10 del matí. I amb això arribem al final d'aquest repàs a l'actualitat informativa. D'aquí una hora és el torn de l'informatiu amb les notícies en detall. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, dissabte aniràs al partit? Vols que quedem per esmorzar?
2: I tant! Quan deixem les nenes, anem a esmorzar.
1: Perfecte, perquè ja hem de ser a les 8 del matí, oi? Un altre diumenge que toca matinar.
2: Sí, però aquesta temporada val la pena. Estan jugant molt bé. Trobo que totes les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera.
0: A Punt de Sal. En català, per indicar que dues persones o coses es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, diem estar a l'altura. Per exemple, les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: Amb aquesta darrera unitat mòbil, aquest voltant pel comerç, que ens hem apropat a potes netes per poder tenir a les nostres mascotes ben netes i cuidades aquest estiu i bueno, des de principis de mes que ens podem apropar a aquest local a Ronda de Ramon Otero Pedrayo número 40 d'autorrentat, com si ens explicava el propietari, com si anéssim a rentar el cotxe, doncs amb les nostres mascotes triem el xampú que volem fer servir i després doncs, si volem assecar-lo o no, i sortirem amb la nostra mascota perfecta. I com sempre us recordem que al llarg d'aquestes 3 hores del magazín de Ràdio Castelldefels hem abordat diversos temes, hem parlat també de tenis taula, per exemple, amb el club local de joves de Castelldefels i amb una gran campiona que està obrint-se pas aquí al tenis taula, no només a escala local, sinó nacional i internacional. Doncs aquesta entrevista i d'altres continguts que hem anat fent aquí a la Xisom els podeu recuperar ja a Ràdio castelldefels.org. Nosaltres ens acomiadem fins demà, de nou, que estarem aquí fent-vos companyia en directe des de Ràdio Castelldefels. Molt bon dia, que passeu bon dilluns i fins demà.
1: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 27 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El ple municipal aprova definitivament la nova ordenança de mobilitat i dona llum verda inicial a l'ordenança de civisme. El ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. Un dels principals acords de la sessió, juntament amb l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. Troben una tomba romana de fa prop de 2.000 anys al castell de Castelldefels. Una excavació arqueològica a l'entorn del castell de Castelldefels ha permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó fa prop de 2.000 anys. La teleassistència reforça el seu paper preventiu per protegir les persones grans durant l'estiu. La teleassistència s'ha convertit en els darrers anys en molt més que un sistema d'atenció davant emergències. El servei conegut popularment pel penjoll o pulsera amb botó vermell desenvolupa també una important tasca preventiva i acompanyament adreçada a persones grans i col·lectius vulnerables. Comencem!

0: El ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat, un dels principals acords de la sessió, juntament amb l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. La nova normativa de mobilitat actualitza la regulació municipal per adaptar-la als nous hàbits de desplaçament i posa especial atenció als vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics. El text regula per on poden circular aquests vehicles, reforça la convivència entre vianants, bicicletes i trànsit rodat i incorpora un règim sancionador per determinades infraccions. El ple també va aprovar per unanimitat el document únic de protecció civil municipal, DUPROCIM, que integra en un únic document els protocols municipals davant possibles emergències. Durant el debat, l'alcalde va destacar el reforç dels recursos destinats a protecció civil en els darrers anys i la importància de continuar preparant la ciutat davant dels riscos com incendis, inundacions o episodis meteorològics extrems. L'escoltem.
1: En una actualidad donde vemos que lamentablemente siempre tenemos episodios que nos superan, ¿no? Hemos visto desde inundaciones, fuegos, apagones y, por tanto, lamentablemente va a ser temas que cada vez pues, cobran más actualidad y que requieren de poner más recursos. El área se ha incrementado en los últimos 3 años, que ha pasado de tener un técnico que ni siquiera, ustedes lo saben perfectamente, que ni siquiera estaba dedicado exclusivamente a protección civil, sino que tenía otras obligaciones, a que ahora hay 2 técnicos, hay un soporte administrativo y un plan de ocupación, y seguiremos trabajando para ampliarlo. Una mejor dotación de medios, lo explicaba perfectamente el regidor, ¿no? El hecho de tener 2 vehículos nuevos, uno de ellos con un grupo electrógeno y con un depósito de agua, pues va a permitir también pues, una mayor flexibilidad y poder actuar de manera más rápida y contundente. Y creo que es importante la aprobación de este documento, porque aparte que es obligatorio que tengamos pues un plan, bueno, el plan de los planes, que es precisamente este documento, que todo el mundo pues esté pues también que sea consciente de la situación que vivimos. Vivimos también unos momentos críticos con el tema de los incendios. Hace apenas pocos días veíamos cómo en el municipio vecino de Gabá había un incendio simplemente, parece ser, por unos petardos. Aquí hemos hecho también un bando, que también lo ha hecho también el Ayuntamiento de Gabá, pues suspendiendo el que se pueda utilizar la pirotecnia y hacer ese llamamiento también a la ciudadanía, que todos vivimos en una ciudad, que debemos ser respetuosos y que, por tanto, todas aquellas medidas que vayan en aras de prevenir cualquier incendio, pues yo creo que son bienvenidas y, por tanto, pues hacer ese llamamiento también en nombre de todos a los vecinos de Castelldefels. Y aprovecho también para agradecer a la policía local y también a los agentes forestales que fueron de los primeros en llegar al fuego en Gabá y, por tanto, pues también demostrar esa vocación de servicio y de colaboración que hay siempre entre los distintos ayuntamientos, como cuando ha habido alguna incidencia aquí y nos han ayudado también desde otras ciudades, ¿no? Por tanto, pues agradecer el esfuerzo y yo creo que en esto tenemos que estar todos y hay que seguir pues estando alerta para intentar minimizar las consecuencias que podamos tener ante cualquier emergencia.
0: En l'àmbit fiscal, tots els grups van donar suport a la creació de la nova ordenança que permetrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística. Els ingressos que es generin es destinaran a serveis municipals, manteniment de l'espai públic i actuacions vinculades a la promoció turística sostenible. La sessió també va aprovar inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal i va donar llum verda definitiva al reglament d'armes de la policia local. Un dels punts que va generar més debat va ser la recuperació d'ofici d'una parcel·la municipal situada al polígon 6 del municipi, dins l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. Segons els informes municipals, es tracta d'un terreny ocupat de manera irregular on s'han detectat construccions precàries, problemes de salubritat i risc d'incendi. El govern municipal va defensar la necessitat de recuperar aquest espai per motius de seguretat i salut pública, mentre que els grups de l'oposició van expressar la preocupació per la situació social de les persones que hi resideixen i van reclamar garanties abans de qualsevol actuació futura. Escoltem Ramon Escolà com detalla la situació.
2: Al març d'aquest any es va incoar el procediment de recuperació d'ofici del bé públic de Manial, situat al polígon 6, parcel·la 140. En la mateixa resolució es va donar trasllat als ocupants de les construccions de la parcel·la i es va notificar en 2 de les construccions, que és on es van trobar les persones, si no recordo malament, no sé si van vindre, es va donar audiència 3 o 4 adults, Respecte a la resta d'ignorats ocupants de la parcel·la, es va intentar en dues ocasions més de fer les notificacions sense que hi hagin, no hi hem trobat ocupants. Aquests ocupants identificats no han presentat cap al tipus d'al·legació en els 15 dies que se'ls va donar de termini d'audiència i, a partir d'aquí, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament, es proposa recuperar d'ofici en via administrativa el bé públic demanial situat a la parcel·la del polígon 6, número 140, atesa la situació d'ocupació il·legal i el risc evident que hi ha per a la salut de les persones. Aquest acord el traslladarem també a la part de la gestió jurídica, a la policia local i en els serveis socials de l'Ajuntament. Gràcies.
0: Finalment, el ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per Esquerra Republicana per impulsar un model de patrimoni al servei de la ciutadania. El text aposta per reforçar la protecció i divulgació dels elements patrimonials de Castelldefels i promoure el seu paper com a eina de cohesió i memòria col·lectiva. La sessió va concloure amb diversos assumptes urbanístics relacionats amb el sector de Bellamar, l'aprovació d'un punt d'urgència vinculat a un immoble municipal del carrer Doctor Barraquer i el torn de precs i preguntes dels grups municipals. Una excavació arqueològica a l'entorn del castell de Castelldefels ha permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó fa prop de 2.000 anys. La troballa aporta nova informació sobre els orígens de l'ocupació humana d'aquest espai emblemàtic de la ciutat, molt anteriors a la construcció del castell medieval i de l'església romànica que actualment coronen el turó. Els treballs arqueològics han localitzat una sepultura sense aixovar, funerari, orientada cap a l'est i, és a dir, cap al punt on en surt el sol. Segons els investigadors d'aquesta disposició, podria estar relacionada amb creences tipus solar d'origen oriental, diferents de la religió romana tradicional, tot i que caldran nous estudis per confirmar aquesta hipòtesi. Els arqueòlegs recorden que fa prop de 2.000 anys aquest indret acollia una important vila romana construïda sobre un assentament ibèric anterior. Els seus habitants es dedicaven principalment a l'agricultura i a la ramaderia, amb conreus vinculats probablement a la vinya i altres activitats pròpies de l'època. La descoberta també podria tenir una relació directa amb dues de les figures romanes més conegudes de la història de Castelldefels, Gai Trocina Sindecmo i Valèria Aliné, una parella documentada gràcies a una làpida funerària romana conservada a l'església del castell. Els especialistes situen la seva vida entre la segona meitat del segle i l'inici del segle II després de Crist, un període que podria coincidir amb el de la persona ara descoberta. L'excavació ha estat dirigida per l'arqueòleg Pere Lluís Artigas i s'ha desenvolupat gràcies al finançament de l'Ajuntament de Castelldefels a iniciativa del Grup de Recerques Històriques de Castelldefels, GREIC, que també participa en l'estudi de les restes i dels materials localitzats. Segons ha informat l'Ajuntament, aquesta troballa contribueix a ampliar el coneixement sobre el passat romà de la ciutat i posa de manifest la riquesa patrimonial del castell de Castelldefels, un espai que continua revelant noves pàgines de la història local. La teleassistència s'ha consolidat en els darrers anys com un servei que va molt més enllà de l'atenció a les emergències. El conegut dispositiu amb el botó vermell ofereix no només una resposta immediata davant incidències, sinó també prevenció, seguiment i acompanyament emocional a les persones grans i vulnerables. Durant els mesos d'estiu, aquest servei intensifica les seves actuacions coincidint amb les onades de calor, l'augment del risc d'estafes i robatoris i situacions de soledat no desitjada. A través de trucades preventives, els professionals contacten amb les persones usuàries per oferir consells de seguretat, comprovar el seu estat i detectar possibles situacions de risc. La cap de Servei d'Atenció a la Dependència i la Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, Yolanda Moragas, explica que aquestes actuacions formen part d'un programa preventiu que funciona des de l'any 2015. L'escoltem.
3: El programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015, de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. Parlem de s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes o d'actualitat o de circumstàncies puntuals com ser al seu moment l'apagada general.
0: Segons Moragas, la teleassistència actual aposta cada vegada més per la prevenció i la promoció de l'autonomia personal, deixant enrere la idea de que el servei només actua quan algú prema el botó d'emergència. L'escoltem.
3: El canvi, una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prema el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius. I, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i, en definitiva, molt útils perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei amb el que les persones grans hi confien. I, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistència és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
0: Entre les campanyes més habituals hi ha les relacionades amb les altes temperatures. A través de les trucades, el servei recorda mesures bàsiques d'autoprotecció com hidratar-se correctament, evitar sortir durant les hores de més calor o fer ús de refugis climàtics disponibles als municipis. Així ens ho detalla Yolanda Moragas.
3: Protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca espais. L'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. Nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no? Estar molt més segura i en millors condicions.
0: La teleassistència també desenvolupa una tasca important en la prevenció d'estafes i robatoris, especialment durant l'estiu, quan moltes persones grans poden quedar més aïllades o amb menys suport familiar. Moragas recorda que davant de qualsevol dubte o situació que generi inseguretat, és preferible activar el dispositiu i consultar amb els professionals. L'escoltem.
3: Davant del dubte, prem el botó. No passa res per prem el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? Nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
0: Però el botó vermell no només està pensat per actuar davant d'una caiguda, un problema de salut o una emergència. El Servei Local de Teleassistència també recomana utilitzar-lo quan una persona gran es troba davant una situació que li genera inseguretat o que no sap com gestionar-la sola. És el cas, per exemple, de persones desconegudes que intenten entrar al domicili fins a passar per tècnics d'una empresa o operaris d'algun servei. Davant de possibles estafes o intents d'engany, els professionals de teleassistència poden ajudar a verificar la situació i orientar la persona usuària abans de que prengui una decisió. L'escoltem.
3: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. has premut el botó, que ens diguis, no, pues l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Pues això, llavors diem, coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca a aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no?, de la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no?, la situació amb la que es troben.
0: Però una de les funcions menys visibles i alhora més valorades és l'acompanyament emocional. Moltes persones usuàries connecten amb la teleassistència simplement per parlar una estona o sentir-se escoltades. La responsable del servei, Yolanda Moragas, ens destaca que darrere del botó vermell també hi ha una important tasca de lluita contra la soledat no desitjada. L'escoltem.
3: Nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truque doncs, 2, 3 cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per el que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no?, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no?, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin.
0: Des de la Diputació de Barcelona també es posa en valor el paper de les famílies. El servei permet reforçar el seguiment de les persones usuàries quan els familiars marxen de vacances i no poden fer el seguiment habitual. Escoltem la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona.
3: El Servei Local de Teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família, que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no?, Servei Local de Teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al Servei Local de Teleassistències de si hi ha circumstàncies, no?, amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del Servei Local de Teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. No? I, doncs, mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el Servei Local de Teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport.
0: Així, la teleassistència es presenta avui com un servei integral que combina atenció immediata, prevenció, suport emocional i seguretat, convertint-se en una eina clau per afavorir l'autonomia i el benestar de les persones grans i vulnerables.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 27 de juliol, a Castelldefels. El ple municipal aprova definitivament la nova ordenança de mobilitat i dona llum verda inicial a l'ordenança de civisme. El ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat, un dels principals acords de la sessió, juntament amb l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. Troben una tomba romana de fa prop de 2.000 anys al castell de Castelldefels. Una excavació arqueològica a l'entorn del castell de Castelldefels ha permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó fa prop de 2.000 anys. La teleassistència reforça el seu paper preventiu per protegir les persones grans durant l'estiu. La teleassistència s'ha convertit en els darrers anys en molt més que un sistema d'atenció davant emergències. El servei, conegut popularment com pel penjoll o pulsera amb botó vermell, desenvolupa també una important tasca preventiva i d'acompanyament adreçada a les persones i col·lectius vulnerables. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 pulsades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la

0: A la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
3: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
5: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
7: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: a fons.
1: Quan pensem en un hospital, acostumem a pensar en diagnòstics, tractaments o tecnologia, però cada vegada hi ha un altre concepte que guanya més pes, l'experiència del pacient. Com aconseguim que una visita a l'hospital sigui més humana? Com podem reduir l'estrès d'un pacient o dels seus familiars? Quin paper hi tenen la informació, l'acompanyament o fins i tot la cultura? Per parlar-ne, ens acompanya ara José Luis Moreno, cap de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació de l'Hospital de Viladecans, unitat que ha impulsat diferents iniciatives que busquen posar la persona al centre de l'atenció. José Luis, benvingut a Ràdio Castelldefels, bon dia.
2: Gràcies per rebre'm.
1: Doncs comencem per la pregunta bàsica general. Quan sentim a parlar de l'experiència del pacient, de què estem parlant exactament?
2: Començarem la definició acadèmica i després la passarem, la traduirem. S'entén per experiència pacient la suma d'interaccions conformades per la cultura d'una organització que influeixen en la percepció del pacient, però al llarg de tot el procés assistencial. Això traduït, com se senten els pacients. Com has dit bé, molt bé a la introducció, un hospital no és només una visita, una cita, una atenció, és quelcom més. Ja des de fa temps, a l'Institut Català de la Salut, després de la pandèmia, es va iniciar un projecte, un estudi,

0: estudi de com estàvem d'humanitzats i vam arribar a la conclusió, als 8 hospitals, tant pacients com acompanyants, familiars i professionals, que havien perdut quelcom que és important i que és bàsic, i més en una professió com la professió mèdica, com la professió infermera, que és atendre no només a les necessitats, sinó atendre també als valors de les persones i, per què no, a les preferències. El pas de l'experiència de pacient és deixar de fer les coses per al pacient i començar a fer-les amb els pacients, que al cap i a la fi són l'objecte de la nostra atenció. Un exemple molt gràfic. Pensem que fem les coses molt bé, dissenyem l'entrada d'un edifici per un punt X i resulta que hi ha una drecera que a poc es fa formant per l'ús. Aquest seria l'exemple més clar. I a partir d'aquí, i gràcies a l'impuls de la gerència de l'hospital, que té dos eixos estratègics clars en el seu posicionament, que són la medicina basada en valor i socialment responsables. Això ja impulsa cap a l'experiència, cap a l'humanització. Tinguem en compte, en el posicionament estratègic tenim tres eixos i dues palanques. El primer és experiència de pacient. El segon és desenvolupament del talent professional i el tercer és treballar en xarxa. No podem treballar aïllats com l'Hospital de Viladecans, estem en un sistema sanitari, en un bon sistema sanitari amb multiprovisió, molts proveïdors, diferents línies de serveis, diferents nivells, no s'ha de treballar en xarxa. Llavors, a partir d'aquí, experiència pacient no només vol dir projectes metodològicament ben dissenyats o ben armats, que també vol dir petites experiències o petites aportacions, com pot ser els pianos vius, com pot ser els punts de lectura a les sales d'espera. A partir d'aquí, com dic, la gerència va impulsar i teníem des de la unitat i des de altres direccions de l'hospital atendre l'experiència de pacient. Nosaltres, per exemple, l'any passat ens vam focalitzar en dos projectes, un a urgències, al servei d'urgències, i l'altre al servei d'endoscòpies. Ja us explicaré una mica com va anar. La metodologia és el design thinking, és una metodologia reconeguda, no només en l'àmbit sanitari, que consisteix en anar obrint i tancant focus. Empatitzem primer el pacient, el segmentem, mirem què tipus de pacient tenim i a partir d'aquí intentem dissenyar el recorregut d'aquell procés del pacient i nosaltres mateixos com a professionals intentem veure si existeixen punts de dolor. Escolta, aquí, en aquesta fase, en la fase de l'admissió, què li pot passar al pacient, a la fase del triatge, parlo d'urgències ara, per exemple, a la fase d'espera, mentre espera entre el triatge i l'atenció, i aquest disseny ens serveix per estructurar o una entrevista amb pacients o preparar un grup focal. En el fons, és una entrevista semiestructurada. Si optem pel grup focal, que a mi és la que més m'agrada i és la més operativa i la més... és agafar d'aquests perfils que hem decidit de pacients i convocar, reclutar-ne uns 8, 10, 12 pacients i els fem aquestes preguntes sobre el que nosaltres hem detectat que pot passar al llarg del recorregut. A partir d'aquí ells ho poden validar, això que hem pensat. Hi ha vegades que ens portem sorpreses també. I a partir d'aquí proposem un seguit de mesures que prioritzem en base a una escala de priorització, en base a la factibilitat i a l'impacte que pot tenir en els pacients, i els tornem a convocar, un cop validades aquests projectes o aquestes situacions proposades o aquestes accions de millora, perquè ens ajudin a crear-les, que és la fase de cocreació. I a partir d'aquí s'implementen, es posen en marxa, fem algun indicador, i sobretot, i molt important, i a vegades, moltes vegades ens oblida, intentem donar-los feedback al final. Escolta, de tot això que vam fer i que ens heu ajudat, llavors, l'experiència és molt positiva. La gent surt encantadíssima. Mira, el projecte que haguem implementat ja del projecte d'experiència de pacient d'urgències, hem incorporat la figura del dinamitzador, que són voluntaris que col·laboren i que acompanyen a la sala d'espera. Sabem que les esperes, sobretot en els nivells 4 i 5 de triatge, que són patologies no tan emergents, no tan urgents, les esperes poden ser llargues. Durant aquesta espera, la gent agraeix molt que algú se li apropi, que l'informi del temps d'espera, que li pregunti com es troba, que li indiqui potser, però si sou de Castelldefels, potser per aquest un cop triats pues, tenia el cuat més a prop. D'acord? I la veritat és que estem comprovant en base als indicadors de l'NPS, del Net Promoter Score, que hem augmentat, hem millorat l'experiència del pacient a urgències. Amb aquesta mesura, una altra que implementarem en breu i que primer hem de coparticipar amb els mateixos pacients, que els hagi de tornar a convocar, és com un mural d'informació dels diferents nivells de triatge i què significa. Ho hem intentat fer d'una forma molt senzilla, molt gràfica, però volem que ells ho validin també, si els agrada, si no els agrada. Des del punt de vista del servei d'endoscòpies, que era l'altre projecte, ens va confirmar el que ja sabíem, que tècnicament ho fan molt bé, però és que també des del punt d'experiència de pacient, i mira que és un servei, estem parlant de colonoscòpies, gastroscòpies, que són proves invasives, no agradables, i la veritat que excepte algun punt de millora pel que fa a estructura que hem fet ja, que hem millorat, es queixava una mica de la intimitat en els recoveries, i hem, articulat, teníem un petit biombo i hem articulat unes cortines, un sistema de cortines per garantir la intimitat, que és un tema important, i també s'ha servit per això. Enguany hem decidit tirar per l'hospitalització i hem fet, estem fent, de fet, ara un projecte d'experiència de pacient, estem aplicant experiència de pacient a l'hospitalització dels pacients mèdics, d'especialitats mèdiques, per una banda, i també la unitat de diagnòstic ràpid, que és una unitat en què davant la sospita d'alguna malaltia important, greu, tipus neoplàsic, el metge de família deriva a l'hospital. I com ho fem tot això? I per una altra banda, també estem aprofitant, estem en un projecte immersos que ja ha fet l'Hospital de Bellvitge, que era telemonitoritzar els pacients amb insuficiència cardíaca. Estem aplicant experiència de pacient, li diem l'EOS, aquest projecte, per veure com podem millorar sobretot la part del seguiment de la unitat que s'encarrega d'aquests pacients, que és l'Omico. Amb la qual cosa estem fent això així més metodològicament parlant, però bon, jo sempre dic, i tothom hi coincideix, que l'experiència de pacient no és només fer un projecte i escriure'l i fer la memòria i implementar-lo, que està molt bé, sinó que també en el dia a dia hem d'actuar amb aquest xip. L'experiència de pacient és molt semblant a humanització, i a nivell d'humanització, doncs, a banda de les sales de lectura que hem incorporat, els pianos vius, tot el tema estructural amb el disseny, quan ja es va dissenyar les noves instal·lacions, que cada planta correspon a una de les poblacions, tenim els edificis més emblemàtics de cada una de les poblacions, també les sales de reunions internes, els hem donat noms de llocs singulars de cada població, tenim la sala Venus, per la Venus de Gavà, tenim la sala del Castell, pel Castell de Castelldefels, tenim la sala Mamut, per Viladecans, etc. La sala Cireres, no cal dir quina població, i més projectes així, doncs, l'Hospital Lladorm, intentar garantir que els pacients, o sigui, la zona és fonamental en el procés assistencial i de vegades se'ns oblida. El típic exemple de que entrem a donar-li la pastilla a dormir un pacient que està dormint i el despertem per donar-li la pastilla. Doncs hem de parar atenció amb el nivell de soroll que tenim a les nits, hem de parar atenció amb les il·luminacions i hem de parar atenció també amb aquestes tasques, no?, que ens imposem per rutina i que poder organitzativament podem modificar. També a nivell d'humanització, impulsat per la Direcció d'Infermeria, estan les rondes, incorporar la humanització a les rondes d'infermeria a planta, que para atenció a les 5 P's en anglès, bueno, al dolor, a la posició, com està de còmode, i tot això de forma proactiva, a les posicions, als objectes que tenen, les mesures de prevenció per evitar caigudes, etc.
1: Com arriba tot això als i les professionals? Perquè ara hem posat tot el focus a pacients, com els incorporeu a la metodologia, com treballeu, en comptes de per al pacient, amb el pacient, molt important aquest canvi. Venim d'anys on la qualitat hospitalària es mesurava només amb indicadors clínics. I aquí ja, José Luis, ens expliques uns canvis molt, molt importants, però clar, això perquè realment cali, perquè realment funcioni, va molt més enllà només del disseny o de la metodologia o de que amb el pacient es detectin necessitats, sinó que els i les professionals que estan en el dia a dia aprenguin i ho puguin implementar.
0: És la pregunta del milió. I la veritat és que a mi em va sorprendre. Jo era una mica pessimista en aquest sentit, perquè bueno, prou feina tenen tots els assistencials, però la veritat és que cada cop que pensem i decidim, ens decidim per un projecte, clar, això no ho fa la unitat d'atenció a la ciutadania, això ho fan els professionals assistencials. És a dir, aquesta detecció de punts de dolor durant el procés, qui ens diu quina és la trajectòria del pacient, són els assistencials, que són els que ho coneixen, i inclús participar, perquè de vegades són grups focals mixtes per co-crear, i diem, escolta, que estiguin professionals i pacients. I l'experiència per ells també és sorpresiva, la col·laboració és important, jo he creat, vaig demanar ajuda a un seguit de professionals per tenir un grup motor, dic almenys que siguem uns quants, que... però la veritat és que cada cop, tant en el projecte d'hospitalització d'enguany com en el de medicina, com el de l'ODR, com el d'urgències l'any passat, van col·laborar professionals de cadascun dels serveis amb un resultat de, tant d'assistència com d'implicació molt important.
1: Mm-hmm. Amb això, després d'aquesta mirada general, amb una bona radiografia de tot el que teniu sobre la taula a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació de l'Hospital de Viladecans, hi ha un altre projecte també destacat, que és l'aplicació al meu hospital, una eina que ens demostra que la tecnologia ha d'estar al servei de les persones. Quins serveis són els que estan al servei de les persones?
0: Bàsicament, l'aplicació que compartim... Bueno, cadascun de l'Hospital de la Gerència, tant Bellvitge com Viladecans, teníem els nostres tràmits online, que si dèiem, en el nostre cas fem-ho fàcil, i això va començar poc abans de la pandèmia, d'una forma força rústica, i ara els hem acabat de donar forma i d'homologar-los, i el resultat per mi és sorpresiu. Tenim una aplicació que qualsevol pacient de la influència pot baixar-se en la seva botiga d'aplicacions, simplement la nostra és el meu hospital, d'acord? I té un seguit de menús, és salut, que ara ho explicaré, vull anar-hi, les meves cites, les meves aplicacions, sala d'espera, tràmits en línia, guia del pacient, actualitat i la meva... incorpora l'accés a la meva salut. Coneixeu la meva salut com la carpeta personal del departament on tots els ciutadans de Catalunya tenim les nostres dades de salut, doncs també podem accedir a través de l'app. És a dir, que amb una única aplicació tenim força informació. La factibilitat, bueno, com estem ara? Perquè això és un projecte que va a largo. En vull anar-hi, tenim el mapa de l'hospital. Com s'ha de moure el pacient dins de l'hospital. Hem de tenir en compte que el juny del 24 vam estrenar instal·lacions, que estem en un procés de reforma, que comporta una segona fase i com quedarà aquest hospital. Això per la part de vull anar-hi. Les meves cites, t'assenyala el teu codi alfanumèric que tenim tots els pacients i si tenim cites pendents ens informa, les tenim allà enregistrades. Sala d'espera, de moment la funcionalitat estava prevista tant pel pacient quirúrgic com el pacient d'urgències, de moment només funciona el pacient quirúrgic, vale?
1: Que, perdona, faig un incís, perquè precisament la setmana passada que estava jo a l'Hospital de Viladecans no vaig recordar que, parlant amb vosaltres, ja m'havíeu comentat que hi havia una aplicació, però tot i així vam estar rebent els SMS també, que em va sorprendre molt positivament, bueno, perquè vam saber en tot moment l'estat.
0: Exacte. Doncs és la traslació d'aquests SMS a l'aplicació perquè ho tinguis més a mà. Uh-huh. S'ha d'acabar de desenvolupar encara al 100%, però estem amb això. I llavors, com la joia de la corona, de moment, l'aplicació que té més funcionalitat i que per mi és important també perquè salvia moltíssims viatges a la població. Jo sempre he estat del parer, porto molts anys, amb això de l'atenció a la ciutadania, que el pacient ha de venir als centres sanitaris en general, sigui l'hospital, sigui el centre d'atenció primària, quan realment l'hem de tocar. Però per la resta, burocràcia en el segle XXI, tràmits administratius, per això tenim tràmits en línia. En tràmits en línia podem fer qualsevol consulta sobre qualsevol cita que tingui pendent, me l'han programat, no me l'han programat, quan la tindré, qualsevol prova, el seguiment de la meva intervenció, estic en llista d'espera una intervenció, com és el tema, sol·licitud de nous informes mèdics, sabem que, bueno, que certes institucions, certs organismes, com l'ICAM, per una banda, Benestar Social, cada cop menys perquè estem integrats, demanen informes quan s'ha de fer una valoració de la capacitat o una valoració de la capacitat laboral o de la discapacitat. I també, evidentment, i no podia ser d'una altra forma, la veu del ciutadà, que ens ajuda molt. Reclamacions, suggeriments i agraïments també es poden fer a través d'aquesta plataforma, recopilar o sol·licitar tota la informació que ja tenim, documents de proves, bàsicament, la història clínica, i inclús el canvi de facultatiu. Llavors, amb això estem parlant de que podem realitzar uns 80 llarg per cent dels tràmits administratius que s'han de fer, que es poden fer ja a través de l'aplicació.
1: En quin any vau crear aquesta aplicació?
0: Bueno, això té història. Vam començar les primeres intentones van ser sobre el 2018-19, després vam tenir l'aturada de la pandèmia, i jo crec que vam començar a funcionar en el format antic sobre el 2022, i ara aquesta darrera confusió que hem fet mantenint el mateix esquema per tots els hospitals i que li dona i que és molt, molt més intuïtiva, molt més garantista també, perquè tenim un tema de protecció de dades darrere també que és important, això ho hem acabat, està sortit del forn, dues setmanes.
1: Fa dues setmanes, o sigui que...
0: No, l'aplicació existeix d'abans, però
1: sí,
0: la funció...
1: Però nosaltres... aquesta nova actualització... Amb...
0: Sí, els ciutadans, sí, evidentment, i ara parlo de la unitat d'atenció a la ciutadania, bueno, ho puc parlar en general, un 30% dels tràmits s'estaven fent ja en les plataformes antigues. O sigui, ja teníem l'aplicació del meu hospital, i des de la pàgina web també s'hi podia accedir, i es pot accedir a tràmits online en el format més antic. Aquest format més modern, més intuïtiu, més lògic i que i coincident entre tots els hospitals, ja et dic que hem tingut alguns problemes tècnics i hem estat com uns 6 mesos fins que hem pogut i vam sortir, ja et dic, fa 2 setmanes.
1: I per aquesta actualització, també al repensar com havia de ser l'aplicació, també han participat els pacients?
0: Hem recollit 10 de pacients. Mm-hmm. Hem recollit 10 de pacients perquè era important. Sí que hi ha alguns aspectes, i torno a incidir en el tema de protecció de dades, que al pacient, al ciutadà, pot semblar farragós, però clar, has de garantir. Però en principi l'accés no representa problemes. Una grata sorpresa és que molta gent d'edat també utilitza, no sé si mitjançant els seus fills, nets, o perquè ja s'hi han adaptat. I et dic que estem en un 30%, entre un 30% dels tràmits ja ens entren de forma virtual a través de tràmits online.
1: Perdona, José Luis, perquè ara estava pensant si ja teníeu algunes dades d'implementació, de quin és l'ús que estan fent els usuaris, però clar, estem parlant que fa 2 setmanes d'aquesta actualització, bueno, no sé ben bé què teniu ja d'indicadors.
0: D'indicadors, hauríem de distingir de l'aplicació en si, encara hem de fer, i des d'aquí llenço una crida a la població a que se la baixi, l'aplicació en general, perquè no és només tràmits online, ja hem vist, i se m'oblida una altra funcionalitat, que és la guia del pacient. Què haig de fer quan ingresso? Aquí parlem dels àpats, dels horaris d'acompanyament, parlem, vale, del document de voluntats anticipades, un seguit de temes d'interès. Hem d'augmentar. Ara no sabria dir-te el nombre de baixades, però parlant amb els companys que monitoritzen, que són els de comunicació, hem de fer feina, i amb això hem editat un díptic, intentem facilitar-lo al màxim en el tòtem del hall d'entrada, i, bueno, i aprofitem aquests espais també per fer una mica de falca, perquè la veritat és que li trobem força utilitat a l'aplicació. Que penso que és una eina molt útil pel pacient.
1: Una eina de completament pacient-cèntric, o sigui, centrada en el pacient. Jo entro com a pacient i tot m'ho poseu al meu abast, a la meva disposició.
0: Recordatori de cites, guia del pacient, tràmits administratius, seguiment del pacient
1: Amb això passem a un altre projecte també. Bueno, projectes en general, perquè ara jo posaré un exemple, a partir d'aquí també anem comentant altres que teniu sobre la taula. Però justament això que et comentava, vaig estar fa pocs dies i a l'entrada principal vaig veure un piano. I és una de les altres iniciatives que teniu que, a més, jo precisament puc dir que vaig ser afortunada en el moment que jo estava allà, va aparèixer un home que va començar a tocar i que tocava molt bé. Per tant, va ser maquíssim. A més, és que vaig percebre completament el canvi de l'ambient. Eren persones que estàvem en espera, són situacions de més angoixa, són persones familiars, pacients també que passaven per allà, i de cop un ambient en silenci, amb aquestes tensions, vicissituds diverses, i comences a escoltar el piano, i a més, maquíssima en aquest cas, no? Com va néixer aquesta iniciativa també?
0: Bueno, és una iniciativa que ja es feia en d'altres hospitals. Hi ha la Fundació Pianos Vius, que és la que ens ha proporcionat el piano i que s'encarrega del manteniment i tal. I bueno, vam pensar, disposem d'un hall, amb les noves instal·lacions, un gran hall, un hall amable i amigable, i ens faltava com una cirereta. I la cirereta, jo crec que el piano hi és poc després de fer el trasllat. Ja hi és allà, o sigui que ja porta quasi 2 anys, no? 2 anys. Amb nosaltres. I és el que comentes, ajuda a mantenir un ambient relaxat. La música ajuda, sense cap mena de dubte. Igual que ajuda a fer una espera amb un llibre a la mà.
1: Un altre dels projectes que teniu, els espais de lectura.
0: I per això deia que la humanització, l'experiència del pacient, no és només fer un projecte metodològicament parlant, sinó aquestes petites coses que ajuden. I humanitzar, podem humanitzar des de les estructures, el que hem comentat, bueno, es va dissenyar l'edifici mil·lenari, que és l'edifici hospitalitzat, i cada planta es va dedicar a edificis emblemàtics d'una població, com hem dit abans. No és només això, però també és un piano, també és posar uns llibres en una sala d'espera, petits gestos que aporten molt de valor. Mm-hmm. Perquè bueno, un pacient quan acudeix a l'hospital... probablement està en una situació vulnerable. Vulnerable, d'estrès, com li vulguem dir. I tot el que puguem fer per suavitzar aquest ambient, per afavorir el confort, per afavorir la intimitat, que és molt important, la dignitat com a imperatiu categòric, no?, de la persona, a partir d'aquí neix tot. Doncs penso que són iniciatives que... Bueno, i totes les que se'ns acudeixin... o que si li puguin acudir a qualsevol professional, perquè és una responsabilitat compartida. Jo no voldria que quedés la idea de això és la unitat d'atenció a la ciutadania. No. Això són tots els professionals de l'Hospital de Viladecans, amb un impuls important de la gerència. A nosaltres, per raó de sentit, ens toca com portar-ho, però que el mèrit és de tots.
1: Ara recupero també, estàvem parlant d'aquests espais de lectura. Actualment disposeu de 3 punts de lectura, més de 250 llibres, una iniciativa que a més ha nascut amb la col·laboració de diverses biblioteques, entre aquí a Ràdio Castelldefels doncs destaquem la biblioteca de la nostra ciutat que també ha col·laborat.
0: Exacte. Com dèiem abans, una persona acudeix a una cita o està al servei d'urgències, un dels punts està al servei d'urgències, els altres dos a les plantes, i aquesta persona... doncs pots minimitzar l'espera, minimitzar l'angoixa amb una bona lectura, amb una variabilitat que l'altre dia comentàvem de temes i amb llibres monogràfics i a literatura en el sentit ampli, literatura tant castellana, catalana com europea, nord-americana. I bueno, aviam, són aquests petits gestos en què han col·laborat també professionals. Vam fer una campanya a Sant Jordi.
1: Jordi.
0: Uh-huh. Ja que havies de renovar la biblioteca a casa, normalment et compres uns llibres, doncs aporta uns llibres i també van col·laborar. A banda de les biblioteques, que el nostre agraïment a les biblioteques de l'àmbit de referència, ara particularment a la de Castelldefels, i també als professionals que hi van col·laborar.
1: O sigui que la ciutadania, els pacients que estem també a l'hospital, també podem col·laborar de manera, si volem portar un llibre...
0: En principi no ho tenim... Anem pam a pam, no ho tenim contemplat. Vam fer aquesta primera entrada de llibres gràcies als fons de documentals o fons de biblioteques i participació de professionals. Tinguem en compte que també no ho desem tot, els prestatges. Passar per un petit cribatge en funció de la temàtica, bueno, certes coses que tampoc no deixarem allà a l'abast, per una qüestió de prudència, no de censura. I tenim una mini comissió que quan arriba un llibre que ha sigut un professional, els de la biblioteca, evidentment, no passa en cap, doncs li posem un gomet perquè diu, endavant pot passar. Ens acabes de donar una idea. que m'apunto.
1: Molt bé. Doncs amb això passem a un altre dels projectes també que teniu en marxa, perquè l'hospital surt dels seus murs, arriba també al carrer, a diferents espais, on, per exemple, aquí també a la Biblioteca de Castelldefels, ja hem tingut ocasió de gaudir d'algunes xerrades, activitats. Precisament la més propera que vam tenir era una xerrada vinculada amb la campanya de prevenció dermatològica, que a més fèieu en col·laboració amb Voleibum Castelldefels, el club d'aquí de Castelldefels de Volei Platja, que vau fer servir per fer una campanya gràfica, fotografies dels nens i nenes que participen al casal, la importància de fer servir la protecció solar. I va venir una doctora de dermatologia de l'Hospital de Viladecans que va fer la xerrada també aquí.
0: Efectivament. És una altra de les alternatives per apropar-nos a la comunitat. Si bé és cert que l'activitat comunitària forma part de la cartera de serveis de l'atenció primària, és un dels seus nuclis, l'hospital no pot estar tancat ni a les associacions de malalts, ni a les associacions de veïns, ni a les biblioteques, ni als ajuntaments, amb la qual cosa la intenció és aquesta. Temes interessants en els quals l'hospital, des del punt de vista clínic, pot aportar, i que potser se'ls escapa una mica més a la primària, doncs apropar-nos a la ciutadania a través d'unes xerrades a les biblioteques, i que estan tenint molt d'èxit i que continuarem perquè, clar, tenim 5 poblacions de referència. L'hospital és l'Hospital de Viladecans, però és l'Hospital de Castelldefels, de Gavà, de Begues, de Sant Climent i de Viladecans. I bueno, tenim feina. I també la col·laboració dels professionals i la implicació està important, molt important.
1: Amb això ja, José Luis, tanquem aquesta entrevista. Avui hem comprovat que la qualitat d'un hospital no només es mesura pels avenços mèdics o per la tecnologia, sinó també per la manera com s'acompanya a les persones en moments sovint delicats, vulnerables, com ens explicaves al llarg d'aquesta estona aquí a Ràdio Castelldefels. Només em queda agrair-te el temps que ens has dedicat, que ens hagis explicat, fet tot un recorregut de la importància de l'experiència del pacient i aquest canvi tan, tan necessari en l'àmbit hospitalari, de passar d'indicadors clínics a indicadors que posen al centre el pacient, totalment. El pacient i la família. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: A vosaltres, sempre que vulgueu.
2: A fons. Todo sesión. Ei, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
3: Radio Castelldefels.
4: Radio Castelldefels. Són les dues.
3: Radio Castelldefels.
5: Estiu endimoniat pel foc al sud d'Europa. Continuen cremant milers d'hectàrees a la Vall d'Uixó, al País Valencià, a Madrid, Ávila i Toledo, i també a França. Bon dia, són les dues.
6: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
5: El risc d'incendi a tot el sud d'Europa és molt alt. De fet, en els últims 4 anys, els grans incendis han crescut un 57% al continent. A Catalunya hi ha ara mateix 84 municipis en perill extrem d'incendi, però el que ara amoïna i molt és el foc que encara crema descontrolat a la Vall d'Uixó, al País Valencià, on ja s'han cremat 7.000 hectàrees, Marta Prat.
7: Els bombers treballen amb 30 mitjans aeris de la Generalitat i de l'Estat, i també amb ajuda de l'Aragó, Catalunya,
5: i les Illes Balears. Les previsions meteorològiques auguren una millora que podria ajudar els bombers a delimitar el foc. Anem cap a la Vall d'Uixó, Coia Ballester, bon dia.
3: Bon dia. Aquí, sobretot, s'és optimista per la humitat relativa. Per això, avui s'han destinat en aquest incendi 30 mitjans aeris. El president del govern espanyol ha demanat des d'aquí, des de la Vall d'Uixó, un pacte d'estat. Aquí, al poble, el fum tapa tot el paisatge i costa respirar, com explica 3CAT Info, el regidor de Medi Ambient.
7: Evitant dins de lo possible que la gent vagi per la via pública, tancar les portes i finestres de casa per evitar que aquesta cendra al final acabi entrant dins dels habitatges, no? Perquè al final les cendres, suspensió i estem respirant tot este aire.
3: Encara hi ha 18 pobles evacuats i més de 60.000 veïns confinats.
5: I els focs que cremen a Madrid, Àvila i Toledo les properes hores són vitals per intentar controlar les flames. Dimecres arriba un canvi de temps que dificultarà encara més les tasques d'extinció d'uns focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees.
8: I els milers d'evacuats encara no poden tornar a casa. Només a la Comunitat de Madrid hi ha 55.000 persones desallotjades o confinades.
5: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Bon dia, i s'acaba d'ordenar també el desallotjament d'un nou municipi. Són més de 3.000 efectius els que treballen a contrarrellotge per aprofitar la finestra d'oportunitat que ofereixen les properes hores. La bona notícia és que la superfície calcinada no creix tan ràpid en les darreres hores, però dimecres arriba la quarta onada de calor de l'estiu i això ho empitjora tot. El que ha cremat supera ja la superfície de tota l'illa de Menorca i les autoritats demanen seguir les ordres i no tornar a casa si no se'ls permet. Avui el que segur és que no podran fer-ho. Grande Marlaska, ministra de l'interior.
10: Hay que ser positivos, es decir, estamos trabajando, tenemos control sobre la emergencia y tenemos los medios, pero también hay que reconocer que vamos despacio.
5: I aquí a Catalunya, crítiques de la comunitat educativa al departament pel fracàs de les proves PISA. La consellera Esther Niubó compareix aquesta tarda al Parlament per explicar per què s'ha fet malament la mostra d'alumnes que ha deixat fora de les proves un 23% dels nois i noies seleccionats.
8: Les crítiques de mestres i professors i també dels sindicats de l'educació apunten cap al departament, a qui li demanen que assumeixi les seves responsabilitats.
11: El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
12: Això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
5: Malestar a Mallorca per l'actuació ahir de la policia que va carregar contra els manifestants a Palma que protestaven contra el turisme massiu. El delegat del govern espanyol a les Balears demana explicacions al cap de la policia de l'illa per una actuació que va provocar una quinzena de ferits entre els manifestants.
8: La policia va tancar el recinte on s'havia de llegir el manifest abans que arribés la manifestació i quan la gent reclamava entrar-hi haurien començat les càrregues policials impedint un dret fonamental com és el de la manifestació, segons ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio el portaveu de la plataforma convocant Dani Comas.
13: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
5: I en temps de cultura, els Amics de les Arts, els Catarres, Marco Mezquida o la Pegatina són alguns dels noms que es podran veure en els més de 100 concerts que es faran a Barcelona per les festes de la Mercè. I quan faltin 20 minuts per les 3, anirem cap als esports amb la pretemporada del Barça.
14: Doncs
5: Ernest
14: Macià. Sí, està a punt d'arribar, acaba d'aterrar a Anglaterra. Comença avui una pretemporada. De fet, la gent que segueix el Barça ja va viure el partit o va sentir parlar de l'Europa-Barça, un partit a porta tancada que es va disputar aquest cap de setmana, però ara sí, comença de veritat la pretemporada, perquè fa 8 dies que es va acabar el Mundial.
5: I el trànsit, Mariluz García, com se circula a aquesta hora?
15: Doncs amb complicacions a la P7 per dos accidents i a 6 quilòmetres de cua entre Llinars del Vallès i Cardedeu en sentit sud per una nova topada, una mica més endavant, 6 quilòmetres més de retenció entre la Roca del Vallès i Granollers, també per un accident d'abans. Aquí hi ha dos carrils oberts a la circulació. I destaquem també l'N340, amb retencions a Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès per un accident mortal entre un camió i un motorista.
5: I ara el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
5: Tomàs Molina, hem passat una nit una miqueta més agradable. Mm-hmm. Les properes, què tal?
17: doncs també estaran, almenys la propera, la següent, i fins i tot la següent, seran relativament normals per l'època de l'any, i és a finals de setmana quan tornen a pujar les temperatures, però també augmentarà la inestabilitat, i això vol dir que aquest pic de calor que tindrem entre divendres i dissabte no serà o no hauria de ser igual com l'anterior, perquè en aquest cas hi haurà doncs, més moviment meteorològic i probablement les temperatures no siguin tan altes. Però de moment, avui i demà, tenim temps normal per l'època d'any. Avui i demà són dies de juliol. Un dia de juliol en què la màxima, com a molt, arribarà fins als 35, 36, potser algun 37, allà on faci més calor, però amb la major part de Catalunya estaran entre els 30 i els 33, 34 graus. És a dir, temperatures normals per mes de juliol. Avui i demà, i ja ho diem, a partir de dimecres, la cosa va cap amunt, però jo crec que no serà tant com l'altra vegada.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Les 2:07. L'incendi a la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i ja ha cremat més de 7.000 hectàrees. Els bombers confien que les condicions meteorològiques ajudin avui a frenar-ne l'avanç, tot i que el vent pot complicar encara les tasques d'extinció a partir del migdia. El foc manté evacuades unes 16.000 persones i confinades, atenció, prop de 64.000. Des de la Vall d'Uixó estem amb la Colla Ballester i el Xavi Espel. Colla, bon dia.
3: Bon dia. Uns 30 mitjans aeris, inclòs un hidroavió de Catalunya, reforcen l'operatiu avui, aprofitant que les condicions meteorològiques són més favorables, sobretot per la humitat, no tant pel vent. Fins i tot el que han fet és tancar el port de Sagunt per facilitar les càrregues dels avions. El fum, que ho emboirina tot, es veu clarament a més de 50 quilòmetres de la Vall d'Uixó, on avui ha estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanant un pacte d'estat per anar per davant dels incendis, és a dir, per prevenir i no només centrar-se com a país a apagar els focs.
18: Estamos volcando recursos del Sistema Nacional de Protección Civil. Vamos a estar también en la recuperación con el Real Decreto Ley que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, pero pido, por favor, que estemos también en la prevención. Y para eso pido que materialicemos de una vez por todas un acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
3: Entre els més de 64.000 confinats que citaves hi ha els veïns de la Vall d'Uixó, on va començar aquest incendi. Aquí es demana fer servir mascareta i més enllà del dia a dia i de què costi o no respirar, el foc deixa per sempre un paisatge desolador, com explicava a 3Cat Info el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer.
7: De totes les muntanyes que teníem, només ha quedat una, zona verda. Han perdut doncs, gairebé el 70-80% de les muntanyes del nostre poble. S'ha cremat tota la vegetació, molt de patrimoni històric. El nostre castell, per exemple, de medieval, va ser de lo primer que va desaparèixer.
3: El govern comença a mesurar la qualitat tant de l'aire com de l'aigua i el president de la Generalitat Valenciana insta a reobrir el debat sobre les penes als piròmens si és que en aquest cas s'acaba confirmant la sospita que així ha estat l'inici del foc.
5: Gràcies, Colla. Tot això a la Vall d'Uixó, però és que els incendis a Madrid i Àvila continuen fora de control. Però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit almenys que no avancin tan ràpid les flames. Unes flames que han arrasat ja 75.000 hectàrees, és més que la superfície de tota l'illa de Menorca, per exemple, i és vital controlar els focs abans de dimecres, perquè hi haurà un canvi de temps que pot complicar encara més la situació. Els milers de desallotjats encara no podran tornar a casa seva. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Bon dia. És el cinquè dia del foc, però les autoritats estan relativament optimistes perquè la nit ha servit perquè el foc avanci més lent. El que està costant molt, diu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és la seva estabilització, perquè el temps no hi ajuda.
10: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
9: I la situació es pot complicar molt si el foc no s'estabilitza abans de dimecres, quan entra una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
10: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
9: Les hectàrees cremades continuen entorn a les 50.000 a Àvila i pugen a més de 30.000 a Madrid. Preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de Sant Juan, on s'acaba, per cert, d'ordenar el desallotjament d'un altre municipi. La presidenta madrilenya, tot i la millora, parla de situació endimoniada i avui es mantindran les restriccions per als 55.000 habitants de la comunitat que estan confinats o desallotjats. Francisco Martínez, delegat del govern.
19: Hoy por hoy no se dan ni mucho menos las condiciones de seguridad como para rebajar esas restricciones.
9: Alguns veïns ho estan saltant i les autoritats fan una crida perquè ningú es posi en perill.
5: Tània, i mentre Pedro Sánchez insisteix en el pacte d'estat per a l'emergència climàtica, la presidenta madrilenya el qüestiona.
9: Sí, diu que Sánchez fa anys que en parla i creu que no hi veu l'urgència.
20: Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
9: I ha minimitzat que sigui el canvi climàtic, diu, el que causi els focs, perquè la majoria dels incendis, diu la presidenta madrilenya, són per la mà de l'home i perquè es posen traves, diu, els pagesos a mantenir els boscos nets. Ayuso, però, ha confirmat que assistirà dimecres a una reunió telemàtica que ha convocat el ministre de l'Interior amb les comunitats per abordar la crisi dels focs.
5: I us ho dèiem en començar, tots els països del sud d'Europa estan amb aquesta alerta per incendis. I l'incendi de la Gironda francesa podria trigar setmanes o mesos a estar completament apagat. Aquesta és la previsió amb què treballen els bombers després que el foc es continua expandint sense control. A hores d'ara ja ha cremat 42.000 hectàrees i s'han evacuat 220.000 persones que no podran tornar a casa fins que el foc estigui estabilitzat. Tot i que les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, les autoritats de moment descarten cap evacuació massiva de la ciutat. Enviada especial a Marxa Prima. Laura Bertran, bon dia.
21: Bon dia. Com previst, la situació és estable degut a que aquests dies tenim una parèntesi a nivell meteorològic amb temperatures que no pugen molt i una humitat una mica més alta. Actualment segueixen aquestes 42.000 hectàrees afectades, 220.000 persones que són evacuades i que no podran tornar a casa seva fins que el foc sigui fixat. No és el cas, encara és actiu i segueixen treballant uns 6.000 efectius de tots els cossos inclosos, bombers, exèrcit, policia i voluntaris. Sentim el coronel dels bombers, David Anotel.
22: Els efectius ara aguanten. La problemàtica és la durada, perquè aquest incendi durarà diverses setmanes, potser mesos, abans de poder considerar que el foc està apagat.
21: Segons el darrer balanç que ens han facilitat les autoritats, es parlen d'unes 250 cases destruïdes i 84 bombers ferits.
5: Doncs tots aquests incendis forestals amb milers de persones evacuades de casa seva obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar-los i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquesta mena. Montse Poblet.
23: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un foc es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre, però no tothom ho aconsegueix. En una evacuació com les que es viuen a França, Madrid, Ávila o Toledo, són comunes les crisis d'ansietat, negacions de la realitat i, sobretot, quan hi ha pèrdues, encara que siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
24: Lo més normal que durant un temps que t'acosti a dormir, que t'acosti a menjar, que estiguis preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor o tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
23: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa, se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
5: I ara ens mirem al risc d'incendi a Catalunya. Per Perquè de moment ha millorat aquest risc d'incendi forestal i baixen de 84 a 74 els municipis d'11 comarques que estan en perill extrem. A més, hi ha 173 localitats més en perill molt alt, Miquel Jarque.
0: En les comarques on caldrà estar més atent són les de la zona del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, de fet, els espais protegits dels ports, Tivissa, Cardó, el Boix, el Montsant i Montmell Marmellà han tancat els accessos. A aquesta hora, els bombers de la Generalitat remullen els punts calents d'un incendi de vegetació a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. El foc ha arribat a interrompre la circulació aquest matí dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Quatre mitjans terrestres treballen en aquesta extinció d'aquest incendi.
5: Aquests grans incendis han crescut un 57% a Europa en els últims 4 anys, segons els càlculs que ha fet l'Organització Mundial de la Salut. Només l'any passat van cremar més de 2 milions d'hectàrees, l'equivalent a la superfície total d'Eslovènia, Cèlia Cernadas.
1: I el 2026 el fenomen va a pitjor. Espanya i Portugal són els països on han crescut més els focs aquest any. De fet, el mapa que difós la Divisió Europea de l'OMS, aquests dos territoris, aquests dos països, apareixen representats amb el color vermell més intens. A Espanya l'increment des del gener és del 100% respecte a l'any passat i a Portugal els focs, els grans incendis han crescut un 250%. Els segueixen França i Hongria. L'OMS alerta de l'impacte en la salut física que tenen aquests grans focs i no només als llocs directament afectats. El fum viatja a llargues distàncies i empitjora la condició cardíaca i respiratòria de les persones, sobretot gent gran, nens i malalts crònics.
5: I ara ens ocupem de les proves PISA. Poca estona abans que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell de les proves PISA, la comunitat educativa demana que el departament n'assumeixi les responsabilitats. Directors de centres i sindicats consideren que fins ara el departament només ha tirat pilotes fora. Cristian Roldán.
2: Sí, per situar-nos, l'OCDE permet excloure d'aquestes proves un 5% dels alumnes per necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya, se'n van excloure un 23%, cosa que impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels catalans amb els dels anys anteriors i també amb el dels altres països. Per tot plegat, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, nega que la confusió estigui relacionada amb la coincidència entre les proves de final d'etapa i les PISA, tal com havia apuntat el Departament d'Educació.
4: Els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi això, perquè és que són coses molt, molt diferents. El seguiment que s'ha de fer i el control és exhaustiu. De fet, la pròpia OCDE, en el seu informe, ficava en valor això. Per tant, que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és, com a mínim, lleig.
2: Des del sindicat majoritari del món de l'educació, l'USTEC van més enllà i consideren l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat per part d'Educació. Yolanda Segura, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals en la seva política educativa ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
2: La consellera Niubó, com deies, Natàlia, compareix al Parlament cap a les 3 de la tarda.
5: Doncs, de viatge oficial al Vietnam, el president, Salvador Illa, ha deixat clar que no es tracta d'assenyalar ningú per l'error de les proves PISA, sinó que el que cal és aclarir els fets per evitar que torni a passar. El president ha tornat a defensar la consellera Niubó, enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
25: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha sortit a defensar la consellera Esther Niubó després de l'última crisi al seu departament. En públic, el president només blinda la consellera, però abans de res, el govern primer vol esbrinar on és l'origen del problema i saber què va fallar. Des del Vietnam, Illa també ha volgut calmar els ànims dels directors de centres, que s'han rebel·lat perquè ja es veuen les culpes a sobre.
26: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
25: Tot això ho ha dit en plena gira pel sud-est asiàtic, per això, de fet, no ha volgut anar més enllà. El president ha evitat valorar les conseqüències que tindrà aquest error i ha deixat que sigui la consellera qui doni totes les explicacions d'aquí una estona. A Hanoi, fa unes hores, Salvador Illa s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
5: Doncs els partits de l'oposició demanen al govern que s'assumeixi assumeixi responsabilitats polítiques per aquest error. El portaveu de Junts, Josep Rius, troba incomprensible que el president Illa no hagi cessat encara la consellera Niubó.
8: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada, és una consellera reprovada pel Parlament i que, incomprensiblement, el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet el seu govern. Per tant, la llufa del cas Pisa la porta penjada el president de la Generalitat i és un govern que ha fet llufa.
5: Una pausa per la publicitat i, quan tornem, anem cap a Mallorca.
11: Catalunya migdia.
12: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
13: Catalunya migdia.
5: Passen 21 minuts de les dues. Polèmica a Mallorca per les càrregues policials al final de la massiva manifestació ahir a Palma contra la massificació turística. El delegat del govern espanyol critica l'ús excessiu de la força i anuncia una investigació. La presidenta Balear ha al·ludit pronunciar-se sobre la violència policial i s'ha remès al Partit Socialista perquè doni explicacions. Palma, Caterina Carmany.
14: Violència gratuïta de la policia és el que denuncia la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Sentim Dani Comas.
15: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
14: Demanen la dimissió del delegat del govern espanyol, que ha condemnat la càrrega policial i acusa qui ha dissenyat el dispositiu.
17: Las cargas policiales dependen del operativo policial que está ahí en situ. No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
14: I la presidenta balear, Marga Proens, troba que les imatges són impactants, però es gira cap a l'altre costat.
27: Qui ha de donar aquesta informació és el delegat del govern, que n'és el màxim responsable, no? Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
14: Els agents van barrar el pas als manifestants al recinte on es llegia el manifest i l'èxit de la convocatòria es va convertir en una càrrega policial amb una quinzena de ferits.
5: Un dels motius pels quals ahir a Mallorca es manifestava tota aquesta gent és per l'alt preu que té l'habitatge. Doncs bé, el govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris, Jordi Corbalán.
28: És el decret, recordem-ho, que hauria de prorrogar dos anys fins a l'estiu del 2028 els contractes de lloguer. Entre d'altres mesures, fonts del Ministeri d'Habitatge justifiquen l'ajornament per tenir més marge per tancar, diuen, un acord ampli i transversal que permeti aprovar-lo quan arribi al Congrés. Des de Sumar, el partit que ha impulsat el decret, Ernest Urtasun, exigeix celeritat.
29: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo, ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
28: Però des de Junts, el portaveu Josep Rius avisa.
30: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
28: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge l'abril passat perquè no recollia ajudes als llogaters.
5: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També ha promès mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per a les aus, després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets de tots aquests compromisos. Anem cap a Montblanc, Manel Sastre.
3: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
7: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills, amb més vehicles, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim. La idea és acabar, doncs, les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
3: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
9: El fet de deixar fer ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho, i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
3: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec. Els pagesos decidiran en assemblea si tot

0: i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
1: Raïmat constata que el vi negre és el principal afectat per la baixada global de consum d'alcohol i per això en l'última dècada n'han baixat la producció del 40 al 20%. En canvi, creixen varietats de vi blanc que tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director de Raïmat, Joan Esteve.
2: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
1: Aquests vins també són els preferits als Estats Units i això permet fer front a les traves comercials que posa Donald Trump a la importació.
3: I a la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Segur que tindreu oportunitat de veure'n les imatges. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
4: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria el suposat els efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
5: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè el número de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
4: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
3: Un minut i seran dos quarts. Ara ens mirem al món. L'Iran assegura que controla l'estret d'Hormuz i que no ha demanat reiniciar les converses de pau amb els Estats Units davant la pausa ordenada per Donald Trump des de divendres en els atacs. La suspensió de les hostilitats, després de gairebé dues setmanes de bombardejos intensos, ha fet desplomar el preu del petroli, avui per sota dels 90 dòlars al barril de Brent. Jordi Baró.
6: Avui és el tercer dia de calma a l'Orient Mitjà després de 13 nits consecutives de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran i d'atacs del règim de Teheran contra bases nord-americanes als països del Golf i Jordània. L'administració Trump assegura que els atacs s'han suspès per donar més espai a la diplomàcia, però el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià, Ismail Baghaei, nega que a dia d'avui hi hagi converses.
7: No feu gaire cas de les especulacions dels mitjans. Com ja he dit, actualment no tenim cap negociació ara mateix amb els Estats Units.
6: Els mitjans dels Estats Units coincideixen que els atacs s'haurien aturat perquè l'exèrcit nord-americà s'estaria quedant sense objectius militars a bombardejar en la seva campanya per intentar mantenir obert l'estret d'Hormuz i pels riscos pels estocs de munició. Amb la pausa en les hostilitats, el preu del petroli s'ha desplomat un 9% fins a quedar per sota dels 90 dòlars al barril de Brent.
3: I polèmica alemanya arran de l'atac ahir a Berlín contra els assistents a la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI que va causar un mort i una trentena de ferits. El suposat autor, mort a trets per la policia, estava en llibertat tot i tenir un ampli historial delictiu, haver-se radicalitzat i formar part de l'entorn islamista. El canceller Merz ha demanat avui un enduriment de les lleis per a aquest tipus de casos. Anem fins a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
8: Bon dia. Aquest matí, el jutjat de menors del barri de Tiergarten, que és qui havia permès que Abdul Balut es pogués moure en llibertat, ha hagut de sortir al pas amb un comunicat. A Alemanya, quan hi ha una condemna d'un jutjat de menors, aquesta sovint no s'executa immediatament. Cal especificar que a la República Federal aquests jutjats tenen competència en joves entre els 14 i els 20 anys. En el cas d'Abdul Balut, durant el procés hauria mostrat distanciament de l'estat islàmic i s'hauria penedit de les seves accions. En un registre a casa seva tampoc s'hauria trobat cap arma o element que aixequés sospites. Per aquest motiu se li va donar l'oportunitat de participar en cursos de desradicalització. Segons el portaveu del Ministeri de Justícia, Eike Hoseman, el que sí que s'està revisant és el dret penal juvenil en el seu conjunt. El marc actual es considera que conté llacunes que cal tancar.
9: Observem de forma general que en relació als delictes dels nens i dels joves hi ha una evolució preocupant, un augment de casos, i sobre això cal trobar una resposta basada en un coneixement científic, concretament per persones com l'autor de l'atac del cap de setmana.
8: En el cas d'Abdul Balu, aquest ja hauria estat condemnat i hauria complert condemna pel seu intent d'apropar-se a l'estat islàmic. Un comportament que, amb la reforma de la llei antiterrorista que va entrar en vigor aquest mes d'abril a Alemanya, hauria comportat una condemna major. Pel que fa a l'estudi per reformar la justícia juvenil, el Ministeri ha confirmat que estarà enllestit l'any que ve.

0: I tornant a Catalunya, el govern està pendent de l'informe sobre les possibles causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies, tornen a circular per la zona afectada. Jordi Canal.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
2: Amb això hem centrat nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí i en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
1: Paneque ha negat que el país s'enfonsi malgrat la coincidència d'aquest esvoranc, el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants, i ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes com es fa ara.
0: Ja fa setmanes que expliquem que pràcticament no hi ha allotjament en els llocs del país on es veurà millor l'eclipsi del 12 d'agost. I el que queda s'ha disparat de preu. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país. Des de Girona, Fèlix Martín.
3: Sí, exacte. El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
4: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
3: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi és difícil trobar allotjament quan falta només 16 dies i exactament unes 6 hores per aquest fenomen.
0: 2:45, una pausa i la cultura.
5: Catalunya migdia.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Catalunya migdia.
8: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer el passarell.
0: Els Amics de les Arts, els Catarres, Marco Mezquida i La Pegatina són els grans reclams musicals de la Mercè d'aquest any. S'hi presentaran 5 produccions pròpies. Barcelona, Varelia Obadeda.
9: Una Mercè musical que vol reflectir la capacitat de Barcelona de ser oberta, plural i creativa. I ho demostrarà, en part, amb músics novells i consagrats, com explica la cap del Departament de Festes de l'Ajuntament, Anna Lleó.
10: Neixen d'aquests projectes que per nosaltres és molt important, que han estat teixits gràcies a la complicitat i al teixit musical de la ciutat.
9: Seran un total de 109 concerts en 16 escenaris diferents durant 5 dies i amb 5 produccions pròpies. Les destaca Gisela Saiz, comissària de Mercè Música.
11: La Barcelona Flamenca amb la direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces, que està a Nou Barris, amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, que ha preparat un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
9: I entre els plats forts d'aquest any, també els Teràpia de Xoc, Maria Jaume, al·lèrgiques al polen o esbatlana, acompanyada per una banda per primera vegada. A més, en aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tradicional i també l'actual, tindran el seu espai.
0: I després de la música, ens mirem les sèries.
12: Tu primer caso como agente del FBI y crees que tienes és un assassí en sèrie.
2: Així és.
0: Disney Plus estrena avui Furious, la història d'un agent de l'FBI obsessionada a capturar una assassina metòdica i camaleònica. És una de les sèries destacades que s'afegeixen a les plataformes de streaming aquests últims dies de juliol. Montse Mas.
13: Es tracta d'un duel psicològic, una autèntica cacera personal protagonitzada per Emmy Rossum, en què la línia entre la justícia i la venjança queda totalment desdibuixada. La sèrie arriba avui amb 3 episodis de cop. Més novetats, la sèrie danesa de suspens El Uniforme, demà a Filmin, que aborda la crisi política i les escletxes policials arran d'un tiroteig mortal provocat per un cadet. I per als seguidors de l'humor gamberro, Presidente Curtis, avui HBO Max, el primer spin-off de l'univers de Rick i Morty centrat en la gestió de crisis paranormals des de la Casa Blanca.
0: I entre les pel·lícules que s'incorporen aquesta setmana a les plataformes, ressalta un film d'autor, Mektub Mi Amor, Canto 1.
13: La cinta del director franco-tunisià Abdelatif Kechiche, guanyador de la Palma d'Or per La vida d'Adele, arriba divendres a Filmin i és un retrat ple de sensibilitat sobre la joventut i el desig, ambientat al sud de França l'estiu del 1994. La seva entrada coincideix amb la celebració de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, on es projectarà la segona part, envoltada de controvèrsia, per cert, per una escena de sexe explícit no simulat. I per als amants de l'atenció, Prime Video incorpora dimecres La boca del Diablo, una pel·lícula de supervivència sota l'aigua sobre un grup d'amics atrapats en unes coves a Tailàndia on viu un depredador famolenc.
0: El Murdoku, el passatemps que combina la lògica del Sudoku amb la intriga del Cluedo, arrasa aquest estiu a les llibreries. Als més de 240.000 exemplars ja venuts de l'edició en castellà, se li suma ara el llançament en català, que en poques setmanes també és el top vendes de no ficció. Com es pot entendre aquest èxit, Adrià Clotet?
14: Doncs perquè és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus. Però sobretot perquè en temps i per connexió ajuda a desconnectar mentalment. Glòria Gasc, editora de Columna, que el publica en català.
15: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
14: I està d'acord la Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Murdocus, que es va fer a principis de mes a Barcelona. I destaca que el Murdocu requereix molta paciència.
16: D'haver de parar i assumir que no el pots acabar ara mateix o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. 15 minuts, mitja hora, si és necessari.
14: L'autor és el canadenc Manuel Garan, creador de passatemps i enigmes publicats al Financial Times.
7: Catalunya migdia.
0: I ara obrim la pàgina esportiva perquè 8 dies després del Mundial avui s'activen les pretemporades dels equips amb els primers estatges de pretemporada. Ernest Macià.
17: Doncs sí, Natàlia, la pretemporada del Barça s'enlaira i se'n va a Anglaterra, l'Espanyol fan les maletes també i el Barça femení que arrenca de zero.

0: Avui, 27 de juliol, comença l'estàs de pretemporada del Barça a l'estranger, a Anglaterra. Aquest any l'equip ha volat o està volant, està a punt d'aterrar a Anglaterra amb novetats, com per exemple la d'Adeyemi. També molts jugadors del filial, 13 jugadors al primer equip, i ens escolta ja des d'Anglaterra, acabat d'aterrar una mica abans que l'equip, el Ramon Salmurri. Com està, Ramon? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda. Efectivament, el Barça és a pocs minuts ja d'aterrar a Birmingham, Anglaterra, per fer aquest estatge de pretemporada. En la llista de convocats de Hansi Flick, sobretot dues novetats, a banda de Karim Adeyemi, com deies, l'únic fitxatge de moment del Barça que s'incorpora en aquesta gira. Dues novetats que passen. Primer, pel capità Marc-André Ter Stegen, que és a l'espera de resoldre els serrells de l'operació que el separa de l'Ajax d'Amsterdam, una operació en forma de cessió que està ja en la recta final i ha confiança en totes dues parts, que s'acabarà resolent en els propers dies. Això sí, de moment, mentrestant, Marc-André Ter Stegen amb la resta dels seus companys. I també Frenkie de Jong, futbolista lesionat amb aquesta lesió al genoll i aquestes discrepàncies entre de Jong i el club sobre la manera de procedir a l'hora de tractar aquesta lesió. El Barça apostava més pel quiròfan. El jugador ha preferit un tractament conservador en qualsevol cas. Mentre l'equip estigui aquí a Anglaterra, de Jong serà amb la resta dels seus companys i amb els recuperadors del club intentant recuperar-se d'aquesta lesió al genoll.
0: Ramon, explica'ns una miqueta, fes-nos una parada de com anirà aquest estatge i d'entrada respon a la pregunta que segurament ja n'heu parlat al tot costa alguns dies perquè ho he sentit de refiló, però per què aquest any Birmingham? Per què aquí al mig d'Anglaterra?
1: Bé, a veure, hi ha diguem-ne, molts elements per respondre't a aquesta pregunta. D'un costat, i en primer lloc hem d'entendre que aquest any no hi ha gira d'estiu, perquè bàsicament és any de Mundial i tens poc cartell, els teus futbolistes més importants, doncs no poden ser a la gira i, per tant, l'ingrés es redueix i no interessa tant. Segon, per què Birmingham? Doncs perquè Hansi Flick volia una setmana de treball intensiu, dedicat i focalitzat només en el rendiment de l'equip. Hi havia diverses propostes, una d'elles que era la voluntat del tècnic, era Alemanya, però el Barça va acabar apostant finalment per Birmingham, per Anglaterra, perquè aquí és on hi ha la seu de la Federació Anglesa de Futbol, unes instal·lacions magnífiques. De fet, el Barça coincidirà, per exemple, amb el València, que també s'està en aquestes instal·lacions, i és un escenari fantàstic perquè l'equip pugui dedicar-se al treball individual, al treball col·lectiu i, sobretot, també a fer dinàmiques de grup.
0: I, com deies, hi haurà un partit que, a més, ho dic ja per la gent que ens està escoltant, que serà aquesta mateixa setmana i que el farem, ja podem dir que el farem per antena, Catalunya Ràdio, eh?
1: Divendres contra el Birmingham, sí senyor, 8:45 del vespre a l'antena de Catalunya Ràdio, en el primer amistós oficial del Barça de Flick d'aquesta pretemporada, perquè és veritat que hi va haver un partit contra l'Europa, que el Barça va guanyar 4-1, però des del club, diguem-ne, que s'ha tractat aquest partit sempre com si fos una sessió més d'entrenament, va ser un partit a porta tancada, i de fet aquí a Anglaterra jugaran també un altre partit a porta tancada, a partit amistós, que el club tractarà com una sessió d'entrenament més, que serà contra el Preston North End.
0: Molt bé. Deixem que pregunti d'aquests 17 jugadors joves que s'emporta el Barça. Clar, la majoria, i cada any passa, doncs, que a la que tornen els internacionals, doncs, evidentment, la realitat s'acaba imposant, però de tant en tant sí que n'hi ha algun que fa el pas i es pot quedar al primer equip. Ahir sentia l'Àlex Delmas parlant de l'Àlex González, però, vaja, entre aquests 17 jugadors segurament pot haver-hi, no?, alguna sorpresa de cara, sobretot, a allargar una miqueta més l'estada amb el primer equip.
1: Sí, n'hi ha molts, sobretot, per exemple, la línia defensiva Xavi Espart, que és un futbolista que agrada molt a Hansi Flick, que pot actuar tant de lateral dret com de migcentre, ell sobretot és migcampista, però ja li diuen el Kimmich de la Masia per aquesta polivalència. Jofre Torrents, que és un lateral esquerre assenyalat i que ha d'acompanyar Valdi Cancelo quan aquest arribi i es concreti el seu fitxatge. Al mig del camp, Brian Fariñas és l'escollit, s'ha frenat la seva sortida al Girona per, diguem-ne, suplir l'absència de Frenkie de Jong, tot i que Tommy Marquès és un futbolista també en dinàmica del primer equip. I a dalt, doncs, home, hi ha diversos noms. Ebrima Tunkara, que és un dels jugadors assenyalats en vermell a la llista del futbol del planter. També Hamza Abdelkarim, aquest davanter centre egipci en edat juvenil, que va arribar a mitja temporada passada i que ha participat a la Copa del Món amb la selecció d'Egipte.
0: Molt bé, doncs, Ramon, t'escoltarem aquesta tarda al tot costa. L'aterratge d'aquest Barça de futbol en terres angleses i, evidentment, amb l'última hora de l'equip. Moltíssimes gràcies. amb el Ramon Salmurri i ara, evidentment, l'Espanyol, que és l'altre equip que talà, que, a més, se'n va a Anglaterra i que segurament no serà fins demà, però demà començarem a parlar d'aquest equip de Manolo González, que jugarà dos amistosos abans de tornar cap a Barcelona. El Barça en juga un a porta oberta, l'Espanyol en juga dos. Abans de marxar, ja hem pogut parlar, Oriol, amb alguna de les... Oriol Corral, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Les noves incorporacions, eh?
2: Sí, al tot costa. Ha parlat amb Gabriel Moscardo, migcentre brasiler de 20 anys, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain fins a final de temporada. És un dels tres fitxatges que ha tancat l'Espanyol fins ara, juntament amb Àlex Calatrava, del Castelló, i Hartman, cedit pel Burnley. Moscardo va jugar la temporada passada cedit a l'Sporting de Braga, i el jove futbolista veu l'equip cada vegada més llest.
3: Creo que no muy lejos, pero creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza, entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: Moscardo també ha parlat de les expectatives per la nova temporada i ha parlat d'Europa.
3: Objetivo de ser mejor que la última temporada. Manolo siempre habla de los resultados de la última temporada y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y, claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y, claro, podemos soñar con algo en Europa y...
2: L'entrevista sencera la podreu escoltar aquesta tarda al Tot Costa. I l'Espanyol, com deies, Ernest, marxarà demà matí cap a Anglaterra i ja demà mateix, a la tarda, s'entrenarà a la ciutat esportiva del Burnley. Els de Manolo González ja han disputat 3 partits amistosos aquesta pretemporada, victòries contra l'Olot per 0-3 i el Pau per 4-0, i l'empat a 1 contra el Sabadell. Dimecres jugarà l'Espanyol contra el Burnley a Turf Moor i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough, dos equips de la segona divisió anglesa. Tot just acabi aquest segon amistós, l'equip ja tornarà amb avió cap a Barcelona.
0: Avui el Barça a Anglaterra, demà l'Espanyol, i en futbol femení avui el Barça 2026-2027. Ja podem dir que està en marxa. Aquest matí ha començat la pretemporada i demà comencen els entrenaments. Josep Gaia.
4: Sí, des de 8:45 del matí les jugadores blaugrana han realitzat les proves físiques i mèdiques per donar el tret de sortida a la pretemporada. Demà a les 9, primer entrenament de l'equip a la ciutat esportiva Joan Gamper. Pere Romeu afrontarà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant del Barça amb moltes baixes importants, ja que després d'aconseguir-ho tot la temporada passada, Alexia Putellas, Mapi León, Salma Parayuelo i Ona Valle no continuen al club. El tècnic blaugrana ha citat totes les jugadores del primer equip i 5 jugadores del filial: Julia Torres, Charlotte Ullander, Noa Jiménez, Rosalía i Liv Pennock. A més, s'hi han sumat les 3 noves incorporacions, la portera Taylor McKemmy i les centrals René Van Asten i Martina Fernández, que torna al Barça un any i mig després, procedent de l'Everton. Després que el club blaugrana exercís l'opció de recompra de la jugadora de 21 anys i quedarà vinculada al club per les properes 3 temporades. Aitana Bonmatí començarà a entrenar-se al marge de l'equip a causa de les molèsties que arrossega de la seva fractura al peroné del passat mes de novembre i del qual va estar 5 mesos de baixa. Així ho explicava en una entrevista al seu campus a Sant Pere de Ribes.
5: Estava una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement una mica de coherència i de cuidar-me, no?
4: A hores d'ara, les blaugranes ja tenen el primer amistós confirmat per aquesta pretemporada. Serà el 12 d'agost contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff.
0: El Madrid, mentrestant, està a prop de tancar un nou fitxatge galàctic. És Yann Diomandé, un extrem del Leipzig alemany que ha jugat al Mundial amb la Costa d'Ivori. El PSG, que també havia estat interessat, ha dit que descarta incorporar-lo per les exigències de preu de traspàs per part del Leipzig i també, doncs, les exigències de salari per part del jugador.
2: Ha estat molt contundent l'equip francès en aquest comunicat a Sky Sports, explicant que les quantitats que demanaven el club i el jugador eren per ells desproporcionades. A més, també han afirmat que es neguen a participar en jocs per inflar el preu dels jugadors i en maniobres dels representants. Obrint la carpeta del Real Madrid, Fabrizio Romano ja dona per fet aquest fitxatge de Diomandé pel conjunt blanc. La xifra que pagarien al Leipzig seria superior als 100 milions d'euros i el jugador signaria fins al 2031. Liburià s'assumaria a les incorporacions de Cucurella Valencia, Dumfries, Konaté i Bernardo Silva.
0: I si parlem de sortides, un nom que està sonant és el de Vinícius Júnior. El brasiler entra al seu últim any de contracte i a Anglaterra, atenció, el vinculen amb l'Arsenal.
2: Sky Sports informa que aquesta setmana el Madrid parlarà amb els representants de Vinícius sobre el seu futur amb l'Arsenal molt pendent. Segons el Telegraph, el conjunt de Londres està preparat per oferir al brasiler el contracte més gros de la història del club. A Madrid informen que Vinícius demana al club blanc un sou net d'uns 30 milions d'euros anuals, que és un sou similar al d'Mbappé, i el club no està disposat a assumir-lo.
0: Queden 10 minuts per les 3, parlem del Tour.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: I és que l'eslovè Tadej Pogačar va guanyar el Tour de França i no només això està fent època en el sentit més ample del terme. I Pogačar ja pot parlar de tu a tu. Eddy Merckx va guanyar el seu cinquè Tour. Iguala a Miguel Indurain, a Eddy Merckx, a Jacques Anquetil, a Bernard Hinault. Són cinc Tours que es diu ràpid, però hi ha una diferència respecte a aquests noms i és que ho ha aconseguit més jove que ells. Ha aconseguit, doncs, guanyar el seu cinquè Tour quan podem dir que amb prou feines té 27 anys i això ho ha viscut l'Isaac Vilalta amb tota l'excepcionalitat del terme, Isaac.
1: Tadej Pogačar ha guanyat el seu cinquè Tour amb una superioritat absoluta, 6 minuts i mig al segon classificat, Remco Evenepoel, i més de 9 al tercer, el seu company d'equip, Isaac Del Toro. I atenció, si mirem de cara al futur, Pogačar, evidentment que pot fer història, n'ha guanyat 5, té 27 anys. Miguel Indurain va guanyar el seu primer dels 5 Tours amb 27. És a dir, que la carrera de Tadej Pogačar encara és molt llarga i si pot, si vol, pot arribar a superar els 5 d'Anquetil, Merckx, Hinault i Miguel Indurain. Ahir a París, just després de guanyar, es manifestava així.
2: Every victory is really special and
3: cada victòria és molt especial. I bé, són 7 Tours ja i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
2: Unbelievable also for me.
1: Pogačar fins i tot ha esquivat una passa de gastroenteritis que ha afectat alguns dels seus companys aquesta última setmana del Tour. El director de l'equip, el director esportiu Josean Fernández Machín, ens reconeixia a Catalunya Ràdio l'emoció per haver aconseguit la primera i la tercera posició del podi final.
4: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu, sobre todo, equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto. Pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
1: Si parlem de grans voltes, Pogačar ja té 5 Tours, un Giro, però encara li falta la Volta a Espanya.
0: Molt bé, Isaac. I en clau catalana, aquest ha sigut un Tour important per dos ciclistes d'aquí, dos directius esportius també d'aquí i un irlandès que viu al Pirineu, no?
1: Els dos ciclistes catalans que han participat en aquest Tour de França, Abel Balderston i Joel Nicolau, han completat una bona actuació, patint a la segona setmana, però refent-se a la tercera i formant part, al llarg de tota la prova, de diferents fugues. Pel que fa als directors, Àlex Sanz, director del Q36.5, acaba el top 10 amb la novena posició de Tom Pidcock. I atenció, Xavi Florencio, director esportiu del Bahrain, acaba la cinquena posició amb el francès Lenny Martínez.
5: L'objectiu era entrar aquí al top 10, però bueno, entrar al top 5 jo penso que és un altre nivell. Ja et dic, personalment jo penso que estem contents l'equip. Esperàvem un top 10, sí que hi ha hagut algunes baixes, alguns corredors que s'han retirat, però bueno, hem vist el Lenny de les dues últimes etapes que ha estat amb els millors, així que contents d'aquest resultat i res, disfruteu.
1: Cal destacar també la presència d'Àlex Molenaar, neerlandès, d'Olot, de la Garrotxa, on ha viscut pràcticament tota la seva vida, que va arribar a lluir el mallot de líder de la muntanya, però que per culpa d'una caiguda va haver d'abandonar aquest Tour de França.
6: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I en bàsquet, el Barça continua fent feina. 9 arribades, 8 sortides. La renovació és total. Avui l'arribada d'un jugador desconegut per una majoria de gent, però que, vaja, ja sona des de divendres, ho vam dir al Tot Costa, un altre jugador que té experiència, encara que poca, a l'NBA, i, sobretot, de cognom bastant impronunciable, no?
7: Tosan Ewamo.
0: Ewamo.
7: Un aler pivot que vindria a substituir Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai amb Xavi Pascual. Ewamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Els seus partits a l'NBA es distribueixen en 28 a Brooklyn, on ha conegut Jordi Fernández, 13 a Detroit, 5 a Nova York i 4 a Memphis. És un jugador que va començar el futbol, però que als 14 anys es va passar al bàsquet veient que el físic li marcava el camí.
0: I el que marca el camí al Manresa, el Quitzenàs Manresa, és el nom d'un jugador que aquest sí té una mica més de prestigi o és més conegut que els fitxatges anteriors que havia fet l'equip del Bages, com és Colby Jones.
7: Una escorta de 24 anys, 1,98 metres, amb experiència a l'NBA, que encara no ha jugat en cap equip europeu, això sí. Jones havia començat a seguir el Manresa a Instagram des de feia una setmana i era qüestió de dies que s'oficialitzés. els dies que el jugador amb el contracte a les mans ha esperat una oferta de l'NBA o l'Eurolliga sense sort. Manresa, per tant, serà la seva nova casa.
0: I acabem dient que Mario Zonja finalment troba equip a l'NBA i se'n va a Cleveland Cavaliers.
7: Sí, el jugador, per tant, ja té coartada per sortir del Madrid. Ha trobat un contracte a la millor lliga del món a raó de 2,5 milions d'euros bruts.
8: Catalunya migdia.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Prepara't, perquè arriba l'últim capítol del nostre aniversari. Les millors ofertes de la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Queden 3 minuts per les 3. Atenció, Toni Bou ha guanyat les dues rondes del Mundial de Trial disputades aquest diumenge. El pilot de Piera continua invicta després de 4 proves.
7: Toni Bou va tornar a sumar els màxims punts possibles al Gran Premi de la Gran Bretanya. El pilot de Repsol Honda, per tant, amplia la distància amb el segon classificat a la general. Bou suma 320 punts, 90 més que Jaime Bustos. Bou es mostrava satisfet en fer balanç del cap de setmana.
13: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que he lluitat la primera volta a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content i agraït a l'equip.
7: Toni Bou és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova, el Gran Premi de França, es disputarà l'últim cap de setmana d'agost.
0: A la Fórmula 1, Lando Norris es va imposar el Gran Premi d'Hongria. L'actual campió del món suma la primera victòria aquesta temporada.
7: Sí, s'ha retrobat el pilot britànic amb la victòria aquest cap de setmana. Ara la Fórmula 1 marxa de vacances amb Antonelli com a líder. El segon és Lewis Hamilton i el campionat tornarà amb el Gran Premi dels Països Baixos el 21 d'agost.
0: Molt bé, es retira l'àrbitre de la final del Mundial, l'eslové Slavko Vincic.
14: Als 46 anys, considerat com un dels millors àrbitres de la història, ho deixa després que fa una setmana va arbitrar l'Espanya-Argentina de la final del Mundial. Vincic, que exercia l'elit des del 2010, va arbitrar la final de la Champions League 2024 que va guanyar el Madrid. En futbol sala, Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
15: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
0: En handbol, el Barça començarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost, és a dir, d'aquí a pocs dies els campions d'Europa hi seran fins al dia 13. Fins aquí el Catalunya migdia, demà a les 2 ens retrobem.
12: Trescat Info.
16: Bona tarda, són les 3. A aquesta hora està previst que comparegui al Parlament de Catalunya la consellera d'Educació, Esther Niubó, per donar explicacions sobre els errors de les proves PISA a Catalunya. La comunitat educativa reclama que el departament assumeixi responsabilitats. El sindicat USTEC fins i tot considera l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat. L'incendi de la Vall d'Uixó ja ha cremat més de 7.000 hectàrees i manté 16.000 persones evacuades. Els bombers confien que la millora de les condicions meteorològiques al vespre ajudi a contenir el foc, tot i que ara mateix encara està fora de control. Els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit que no continuïn avançant. Entre els dos incendis hi ha 63.000 evacuats i les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees. És més que la superfície de tota l'illa de Menorca. Els bombers consideren vital controlar el foc abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. L'incendi de la Gironde de França podria trigar setmanes o mesos a estar completament apagat. Ja ha cremat 42.000 hectàrees i s'han evacuat 220.000 persones, que no se sap quan podran tornar a casa. Emmanuel Macron presidirà avui una reunió del seu gabinet de crisi. I polèmica a Mallorca per les càrregues policials al final de la massiva manifestació d'ahir a Palma contra la massificació turística que van fer una quinzena de ferits. El delegat del govern espanyol critica l'ús excessiu de força i anuncia una investigació. El govern de Pedro Sánchez ajorna fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge, que ha de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris. I avistament inèdit al Pirineu, a la Vall d'Aran, s'han captat imatges de la presència de 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
12: Esports.
1: El Barça està a punt d'arribar a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada d'una setmana. A banda de les baixes previsibles dels mundialistes, destaca la presència de jugadors com De Jong i Ter Stegen a la convocatòria. Divendres, amistós contra el Birmingham. Avui torna a la feina el Barça femení amb les proves mèdiques i amb el primer entrenament previst per demà. Aitana Bonmatí el farà al marge, ja que segueix amb molèsties. S'hi queixarà Martina Fernández, des d'ahir nova jugadora blaugrana. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosin Ewoma, un aler pivot britànic de 25 anys i 2 metres 5 centímetres, que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
16: I pel que fa al temps, molt de sol a tot Catalunya i temperatura normal per l'època de l'any. Avui serà un dia de juliol habitual, amb alguna nuvolada a la tarda, però sense precipitacions.
12: 3CAT Info.
16: Bona tarda, passant 3 minuts i mig de les 3. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 4.
12: 3CAT Info.
16: Ens hi posem perquè estem a l'espera que la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ja agafa posicions, expliqui els motius de l'error a la mostra de proves a PISA al Parlament, en comissió. Mentrestant, hem d'explicar que creixen les crítiques de la comunitat educativa per l'alteració de la mostra de les proves PISA. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
17: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
16: Des del Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, van més enllà i consideren l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat. Yolanda Segura, en declaracions a 3CAT Info.
18: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals en la seva política educativa, ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
16: L'OCDE permet excloure, recordem, d'aquestes proves un 5% dels alumnes per necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya, se'n van excloure un 23%, cosa que impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i tampoc amb els dels altres països. Mentrestant, de viatge oficial al Vietnam, s'hi ha pronunciat el president Salvador Illa, que ha deixat clar que no es tracta d'assenyalar ningú per aquest error de les proves PISA, sinó que cal aclarir els fets per evitar que torni a passar. El president ha tornat a defensar la consellera Esther Niubó. Enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
19: Salvador Illa ha sortit a defensar la consellera Esther Niubó després de l'última crisi al seu departament. En públic, el president només blinda la consellera, però abans de res, el govern primer vol esbrinar on és l'origen del problema i saber què va fallar. Des del Vietnam, Illa també ha volgut calmar els ànims dels directors de centres que s'han rebel·lat perquè ja es veuen les culpes a sobre.
20: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat. passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, i tot el meu suport.
19: Tot això ho ha dit en plena gira pel sud-est asiàtic, per això, de fet, no ha volgut anar més enllà. El president ha evitat valorar les conseqüències que tindrà aquest error i ha deixat que sigui la consellera qui doni totes les explicacions d'aquí una estona. A Hanoi, fa unes hores, Salvador Illa s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
16: Mentrestant, els partits de l'oposició han qualificat de greu error en les proves PISA i demanen al govern que s'assumeixin responsabilitats. El portaveu de Junts, Josep Rius, troba incomprensible que el president Salvador Illa no hagi cessat encara la consellera d'Educació, Esther Niubó.
21: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada, és una consellera reprovada pel Parlament i que, incomprensiblement, el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet el seu govern. Per tant, la llufa del cas PISA la porta penjada el president de la Generalitat i és un govern que ha fet llufa.
16: I mentrestant, el secretari general del Partit Popular, Juan Fernández, ha acusat el president Illa de voler ocultar el deteriorament del sistema educatiu.
22: Salvador Illa, el govern de Salvador Illa, ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya. No estem parlant d'un simple error administratiu, ni d'una incidència tècnica. Estem parlant d'un govern que, davant l'evidència del deteriorament del nostre sistema educatiu, ha preferit impedir que els catalans coneguin la realitat.
16: I el portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, troba inexplicable l'error.
23: Em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra, bàsicament, és que el govern no se n'està sortint, no?
16: I els Comuns, que demanen al govern justament que aclareixi de qui és la responsabilitat de l'error a les proves a PISA, per això estem pendents de la compareixença que ha de fer en breu la consellera d'Educació, Esther Niubó, des del Parlament, en comissió d'Educació i també de Formació Professional. Escoltem en directe ja les presentacions prèvies en aquesta intervenció de la consellera d'Educació parlant d'aquest desgavell de les proves PISA.
24: Ha entrat per part del govern. Per tant, sense més, té vostè la paraula per un torn inicial de 30 minuts.
25: Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies, presidenta, diputades i diputats. També permeti'm que comenci saludant la secretària general del Departament, la directora general de Currículum i Desenvolupament Docent, que ens acompanya, la directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, la subdirectora de la Inspecció Educativa, també representants de la comunitat educativa i totes les persones doncs, que segueixen aquesta sessió a través del canal Parlament. Avui comparec, acompanyada del secretari de Millora Educativa, davant d'aquesta Comissió d'Educació i Formació Professional per informar sobre una incidència tècnica produïda en l'aplicació de les proves PISA 2025 a Catalunya. I és per això que a continuació doncs, els exposaré primer els fets, després les actuacions empreses per part del departament que dirigeixo per aclarir-los, les mesures adoptades perquè aquesta situació no es repeteixi i, finalment, la valoració política que en fem. I abans de quedar doncs, a la seva disposició per donar resposta a les qüestions que considerin oportunes, fer els aclariments que siguin pertinents, també voldré seguir assumir un seguit de compromisos davant de tots i totes vostès. I abans de començar, voldria també expressar tota la solidaritat amb les víctimes d'aquests devastadors incendis que estan cremant a tota Espanya, a Madrid, a Àvila, també a Castelló i també a països del nostre entorn, perquè em sembla que aquest any totes les precaucions per evitar, per prevenir aquests focs són imprescindibles. Però, en tot cas, començo ara sí aquesta sessió informativa pels fets. Com saben, les proves PISA 2025, organitzades per l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, doncs es van dur a terme a Catalunya el curs escolar 24-25 i, en concret, entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025. Com saben, PISA és un estudi internacional que avalua les competències de l'alumnat de 15 anys, principalment en comprensió lectora, en matemàtiques i ciències, i es duen a terme cada 3 anys. A partir d'ara es faran cada 4 i en aquesta última edició el focus principal de l'avaluació eren les ciències, la competència científica. Han de saber, com saben, que PISA no és una prova censal, no avalua tot l'alumnat, sinó que treballa amb una mostra, una selecció de centres, d'estudiants, que es vol representativa del conjunt del sistema educatiu. I com en una enquesta, si la mostra reflecteix adequadament la diversitat de l'alumnat, les conclusions que se'n deriven pel conjunt del sistema es poden considerar vàlides i representatives. Si, en canvi, aquesta mostra es desequilibra, aquesta representativitat es perd i els resultats deixen de ser una fotografia fotografia fidel d'allò que es vol mesurar. No són representatius a l'hora que espera aquesta capacitat de comparar-los amb altres sistemes i amb el propi històric. I per evitar-ho, l'OCDE doncs, estableix unes condicions tècniques molt precises i una de les principals és que l'alumnat exempt no superi el 5% de la mostra. Aquest és el llindar establert per preservar-ne l'equilibri i poder comparar els resultats amb el dels altres països i territoris participants. Per entendre-ho bé, hem de diferenciar també dos conceptes, l'alumnat exempt i l'alumnat absent, és a dir, exempció i absència. Un alumne exempt deixa de formar part de la mostra abans de la realització d'aquesta prova. És a dir, aquesta exclusió només es pot acordar després d'analitzar individualment cada cas i comprovar que compleix els criteris doncs, establerts. Un alumne absent, en canvi, forma part, continua formant part de la mostra, però aquell dia, el dia de la prova, doncs, no compareix. I en aquest cas, en el cas de l'absència, es poden activar mecanismes previstos perquè la faci posteriorment. Doncs bé, la incidència que avui expliquem no té a veure amb l'alumnat que no es va presentar, absent, sinó amb els alumnes que van ser retirats prèviament de la mostra, els alumnes als quals es va eximir de fer-la. I l'exempció no pot derivar automàticament d'un informe de reconeixement de necessitats educatives. Cada cas s'ha de valorar individualment, ja que l'OCDE doncs, només permet eximir un alumne quan per una raó justificada fer la prova doncs, li resulta realment impossible. En cap cas, disposar d'un informe de necessitats doncs, educatives específiques de suport educatiu no hauria de comportar doncs, automàticament cada exempt. De fet, cal valorar alumne per alumne si pot participar-hi amb els suports adequats i en cap cas, tot i aquests supòsits, la taxa d'exempció hauria de superar el 5%. Ara bé, no obstant això, un cop aplicades les proves PISA 2025 a Catalunya, la taxa final de l'alumnat exempt a Catalunya va ser del 23,2%, per tant, molt per sobre del llindar de referència establert i recomanat per l'OCDE. En nombres absoluts, parlem de 591 alumnes exempts d'un total de 2.545. I el 23,2% és una mitjana del conjunt de centres, però la taxa no va ser la mateixa en tots els centres. De fet, varia entre centres. Ha estat, en tot cas, aquest 2026, quan l'OCDE ha determinat que aquesta elevada taxa d'exempció feia que la mostra no pugui ser representativa. Insisteixo, ha estat aquest 2026 quan l'OCDE doncs, ha fet aquesta determinació. I aquesta decisió té dues conseqüències concretes. En primer lloc, les dades de la mostra catalana es publicaran i formaran part de l'informe estatal, però hi apareixeran amb una advertència metodològica que n'assenyalarà la manca de representativitat i les limitacions de comparabilitat. I en segon lloc, l'OCDE no publicarà els resultats específics de Catalunya en l'informe internacional. Aquests són els fets que coneixem avui. Per tant, Catalunya va aplicar les proves, les dades de l'alumnat participant existeixen, no s'han perdut, de fet es donaran a conèixer juntament amb les de la resta de comunitats autònomes. El problema és que la composició final de la mostra ampliada no compleix els requisits recomanats per l'OCDE. I per aquest motiu, els resultats de la mostra ampliada de Catalunya no són representatius i, per tant, no es podran comparar ni amb el d'altres països ni comunitats autònomes ni amb la mateixa sèrie històrica de Catalunya. Per tant, no parlem d'un problema de resultats, no parlem d'un problema doncs, de nivell de l'alumnat, de correcció de les respostes, parlem de la comparabilitat d'uns resultats obtinguts a partir d'una mostra que no va ser equilibrada. Per tant, exposats els fets, les seves conseqüències, permetin-me explicar ara què ha fet el departament per aclarir què va passar. Tan bon punt el departament doncs, va tenir coneixement de la incidència, el març d'aquest any, el març del 2026, es va posar en marxa un procediment intern doncs per determinar amb precisió quines havien estat aquestes circumstàncies. Concretament, es van obrir unes diligències prèvies informatives de caràcter reservat. Aquestes es tracta d'actuacions internes que permeten doncs, recollir la informació disponible, reconstruir els fets i aclarir què va succeir abans de prendre qualsevol altra decisió. I aquest procediment a dia d'avui continua obert, precisament perquè es troba en curs, perquè té un caràcter reservat. Avui no en podem avançar ni el contingut ni les conclusions. I vull deixar clar que aquest caràcter reservat no respon a cap voluntat d'ocultar informació. És precisament la garantia que l'esclariment dels fets es faci amb rigor, sense anticipar judicis i amb totes les garanties. I, per altra banda, el departament doncs, va donar les explicacions tècniques corresponents en el briefing informatiu la setmana passada, divendres passat. Ho va fer la directora general de Currículum i Desenvolupament Docent, acompanyada de la directora general d'Avaluació Educativa i Cooperació Territorial del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports del Govern d'Espanya. I ho van fer per transferència, ho van fer també per responsabilitat, perquè la comunitat educativa, perquè els grups parlamentaris, perquè la ciutadania coneguessin els fets abans que el mes de setembre es publiqui l'informe i es constati que efectivament Catalunya apareix amb una advertència metodològica a l'informe d'Espanya. I avui doncs torno a comparèixer, o comparec de fet, a petició dels grups parlamentaris, un cop conegudes quines són aquestes explicacions tècniques, aprovada la constitució de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis d'Avaluació, una de les principals mesures adoptades que parlaré, de les quals parlaré més endavant, i que es va publicar al Diari Oficial precisament el passat divendres. Per tant, no comparec per presentar unes conclusions que encara no tenim, comparec per donar resposta a aquesta sol·licitud, explicar els fets que coneixem i exposar les actuacions que ja hem dut a terme per evitar que fets com aquests, que malmeten la reputació del departament, doncs puguin repetir-se en un futur. I quan les diligències concloguin, disposarem, i quan disposem de la informació pertinent, aquesta es traslladarà, i si es determina l'abast de l'error o dels errors i se'n deriven responsabilitat, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència. I, per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons, com hem fet, de fet, en altres ocasions. Com he explicat, no estem davant d'una alteració de les respostes de l'alumnat, no estem davant d'un error en la correcció de les proves, estem davant d'un problema de representativitat estadística de la mostra i, en conseqüència, de comparabilitat internacional. Pel que fa a les causes, amb el coneixement de què disposem, de fet, tal com va explicar la setmana passada la directora general que ens acompanya i la directora general doncs, del Ministeri, estem davant d'un error tècnic a l'aplicació de la prova. I encara no podem reconstruir en prou detall doncs, com van succeir els fets. Precisament avui les diligències continuen obertes, però sí que disposem d'alguns elements de context que permeten formular una hipòtesi plausible sobre com i per què es podia haver produït aquest error, sense que avui doncs, la puguem donar per acreditada. En tot cas, el percentatge d'exempció que registra a PISA, aquest 23,2%, és semblant al percentatge d'alumnat que no va participar de les proves catalanes de final d'etapa de quart de l'ESO el curs passat, que es van aplicar al mateix interval de temps. Recordin que el curs passat les proves de final d'etapa de quart de l'ESO eren encara censals. Per tant, aquesta és una coincidència que afecta els centres i afecta el calendari. Les proves catalanes es van administrar els dies 10 i 11 d'abril del 2025, enmig del període d'aplicació de PISA, que va anar, com deia abans, del 31 de març al 16 de maig. Això significa que els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, amb molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, la de PISA i les proves doncs, final d'etapa de quart de l'ESO, que recordin, com deia abans, que eren censals el curs passat i les va fer tot l'alumnat. I aquesta similitud dels percentatges, unida al fet doncs, que es tractava dels mateixos centres, d'un calendari coincident, però en marcs diferents doncs, aplicats gairebé alhora, permet plantejar que es podria haver generat doncs, confusió a l'hora doncs, del centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció o pràctiques de no participació pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. Això doncs, no és una conclusió acreditada i, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior. Però, en tot cas, confio que les diligències obertes aportaran més claretat sobre com es van doncs, aplicar aquests criteris, sobre com van funcionar els circuits entre el departament a través del Consell Superior d'Avaluació en aquell moment, l'INE, l'empresa encarregada de l'execució d'aquestes proves, i sobre el punt concret en què no es va detectar la taxa d'exempció que comprometia la representativitat de la mostra. I mentre la investigació avança, però el departament no podia esperar doncs, assegut a esperar les conclusions. Calia actuar doncs, sobre les debilitats tècniques doncs, que des del mes de març hem identificat en aquest àmbit. I la revisió de la totalitat del procés d'implementació de la prova, que s'ha realitzat des del mes de març, ha permès detectar una mancança concreta, que és l'aplicació de les avaluacions no disposava d'un protocol prou clar i detallat que definís les responsabilitats, els controls, els llindars d'alerta i els circuits de validació de les exempcions. I davant d'aquesta situació s'ha dut a terme una revisió prèvia, escrupolosa, de les exempcions a les tres proves d'avaluació que s'han realitzat en posterioritat en aquest curs 25-26, és a dir, després de la prova PISA 2025, on tenim ara sí la constatació que va haver-hi aquest error metodològic, Durant aquest curs 25-26, aquest any 26, s'han realitzat 3 proves més d'avaluació. Concretament, l'avaluació general del sistema, prevista per la LOMLOE, que s'adreça a l'alumnat de 6è de primària, de 4 de l'ESO, i que avalua el nivell d'assoliment de les competències clau al final de les etapes de primària i secundària, la comunicació lingüística, la comunicació digital, l'STEM, la competència plurilingüe. Per altra banda, les proves PILS 2026, que realitza l'alumnat de 4 de primària i que avalua la comprensió lectora, i les proves de final d'etapa de 4 d'ESO, en el seu nou format mostral. Doncs bé, les 3 proves aquest curs s'han realitzat sense incidències. Les taxes d'exempció s'han situat en aquests 3 casos al voltant del 6% en cada cas, dintre dels llindars del marc específic de cadascuna d'aquestes proves. Per tant, la validació prèvia i centralitzada que va fallar a PISA 2025 ha funcionat enguany i s'ha aplicat correctament a les proves posteriors. I les continuarà aplicant. I de manera que és evident que no podem revertir la situació, la incidència que ha ocorregut, però sí que podem treballar perquè aquesta no es torni a repetir. I per garantir-ho, precisament aquest passat divendres, coincidint amb el dia que volíem explicar doncs, aquesta situació, vam aprovar la constitució de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis d'Avaluació. Es tracta aquesta sí d'un òrgan tècnic i permanent adscrit a la Secretaria de Millora Educativa que ordenarà, controlarà l'aplicació de totes les proves del sistema. La comissió n'establirà els protocols, els circuits de validació, els llindars d'alerta i els mecanismes de traçabilitat. O dit d'una altra manera, aquesta comissió ha de garantir que abans de cada prova una instància tècnica revisi i validi de manera centralitzada les propostes d'exempció i altres paràmetres tècnics, que totes les decisions quedin documentades i que no depenguin de circuits més o menys informals. Aquesta instància tècnica ha de garantir que el problema no es repeteixi. I fins aquí els fets, les actuacions empreses doncs, per conèixer-los, les possibles causes que intuïm que poden explicar aquesta incidència i les mesures adoptades doncs, per corregir aquestes debilitats que s'han detectat. I permetin-me ara doncs, abordar doncs, algunes consideracions polítiques que, aparentment, a parer meu, doncs, també se'n deriven. En el pla polític, i per posar context aquests fets, doncs, l'aplicació d'aquestes proves es van produir en un període de transició entre el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i la nova Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació. Aquesta transició en cap cas pot servir d'excusa. De fet, l'existència d'una reorganització no eximeix a l'administració de garantir la continuïtat efectiva dels processos dels controls corresponents, però sí que forma part del context que cal tenir en compte per determinar què va fallar i en quin moment i com ho hem de corregir. I en aquest punt hi ha un element doncs, que sí que vull remarcar. Aquest incident no desacredita l'aposta del Departament d'Educació i Formació Professional per l'avaluació. Al contrari, demostra fins a quin punt calia reforçar i cal seguir reforçant el model d'avaluació educativa sistèmica i, en general, els controls de qualitat tècnica. Però no es tracta aquí de fer més proves. De fet, Catalunya és una de les comunitats autònomes que més avaluació fa, sinó de fer aquestes avaluacions millor. I això obliga també a revisar críticament alguna de les pràctiques que durant anys s'havien donat per bones. De fet, fins al curs 25-26, per exemple, fins a aquest curs que hem acabat, no s'havien ancorat ítems ni centres a les nostres avaluacions pròpies. Això comportava que cada edició fos en bona part doncs, una fotografia aïllada, no? Que dificultava mesurar amb rigor l'avaluació o l'evolució del sistema al llarg del temps. I si creiem que l'avaluació és una eina al servei de la millora contínua i no pas doncs, una finalitat en si mateixa, aquest sí que és un aspecte que s'hagués hagut de redreçar fa molt de temps. I aquest ha estat un dels elements que l'agència ens ha dit que calia modificar per millorar l'avaluació. Ancorar un ítem és, per exemple, mantenir la mateixa pregunta, posem per cas de matemàtiques, durant les successives edicions de la mateixa prova, 2018, 2022, 2025, i aquest ancoratge ens permet comparar, a través de les respostes a una mateixa pregunta, el conjunt de la prova amb les edicions anteriors amb més rigor. Doncs és des d'aquesta comparabilitat que podem avaluar doncs, amb més solvència si el sistema realment millora entre l'avaluació d'un any i del següent. Tampoc abans s'havien incorporat qüestionaris de context que permetessin interpretar adequadament els resultats en funció de les circumstàncies de l'alumnat, inclosos el context escolar, social, els recursos educatius, culturals disponibles a casa. Sense aquesta informació, és més difícil entendre què diuen els resultats i, per tant, actuar per millorar-los. I aquest és precisament el canvi que estem impulsant i que també ens demana l'OCDE en el seu informe recent sobre Catalunya. Avançar cap a un sistema d'avaluació educativa coherent, basat en proves homologades als estàndards internacionals, comparables al llarg dels temps, contextualitzades i sotmeses a controls més robustos, realment útils, que informin de les polítiques per la millora educativa. I en aquest sentit, la reactivació de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva respon la necessitat de disposar d'un organisme amb la solvència i la capacitat tècnica que Catalunya necessita. Necessitàvem una agència amb més capacitat tècnica i d'anàlisi que ordeni totes aquestes avaluacions en un mapa coherent, en un mapa estable, que produeixi coneixement fiable i faci un seguiment sistemàtic dels aprenentatges i, per tant, acabi convertint aquestes dades en alguna cosa més que una estadística i, per tant, que contribueixi a polítiques públiques educatives més efectives. I aquesta orientació no neix de la incidència que avui els estem comunicant, és coherent amb el diagnòstic de l'OCDE sobre el nostre sistema d'avaluació i accelera, en tot cas, sí, una reforma que ja estava plantejada i de la qual m'han sentit parlar en altres ocasions, que és la necessitat de disposar d'evidències per prendre decisions en matèria de política educativa. Una necessitat que penso que compartim la majoria de grups d'aquesta cambra. I de cara a la propera edició de PISA, la de 2029, aquests mecanismes de coordinació, de validació, de control, hauran d'estar plenament desplegats. I aquest canvi, de fet, està en marxa. Com he dit, l'hem aplicat amb èxit al PILS 2026, a les noves avaluacions estatals i a les nostres pròpies proves aquest curs que hem deixat enrere. Insisteixo que aquest era l'objectiu de la reactivació de l'Agència d'Avaluació, recollir informació sòlida, interpretar-la adequadament i traduir-la en coneixement útil per prendre les millors polítiques i decisions educatives. I fora bo, que els fets que

i que no admeten errors perquè qualsevol incidència té, com saben, conseqüències directes sobre moltes persones. En diem macroprocessos precisament per això, per la seva dimensió, per la seva complexitat, per l'elevat nombre de decisions que s'hi han de prendre i validar. I alguns d'aquests processos acumulaven problemes des de realment feia molts anys. La nostra responsabilitat no és resignar-nos-hi, no és emparar-nos en aquesta complexitat, la nostra responsabilitat és reformar-los, fer-los més robustos i garantir que funcionin millor. I es dona la paradoxa que mentre estem duent a terme aquesta transformació, aquesta millora del marc avaluador, hem hagut d'afrontar les incidències que avui el traslladem. És evitat, però tampoc podem permetre doncs, que aquest fet oculti una altra realitat, que és que aquests processos es poden corregir, es poden enfortir, es poden reformar, i de fet ho estem fent. No? I el sistema d'adjudicacions d'estiu del personal docent penso que és l'exemple més clar. Des de l'inici de la legislatura vam revisar de cap a peus doncs, aquest procediment, procediments, calendaris, infraestructura digital que el sosté, els sistemes de validació, circuits de decisió, mecanismes d'informació i de resposta. I amb quin resultat? Doncs que aquest any les adjudicacions s'han resolt molt abans que en cursos anteriors. De fet, s'han resolt el mes de juny. Han permès que les direccions dels centres educatius doncs, disposessin de més temps per planificar les plantilles dels claustres, els horaris del curs següent, i s'han desenvolupat amb menys incidències i menys queixes. De fet, també han garantit una millor mobilitat dels professionals. El 88% dels docents han obtingut la plaça sol·licitada en primera opció. S'ha reduït de manera molt significativa el nombre de persones adjudicades més enllà de la cinquena comarca. Recordin que és l'indicador que tenim com a departament per mesurar doncs, aquells professionals que s'han de desplaçar doncs, més enllà del seu àmbit de residència. I, per tant, si el curs 24-25 3.000 docents es trobaven en aquesta situació, en el curs 25-26 vam reduir aquesta xifra a 300 i de cara al proper curs, en aquest segon curs escolar d'aquest govern, doncs, seran només 107 els i les professionals que hauran de desplaçar-se més enllà de la cinquena comarca. Però, malauradament, quan un procés funciona, com aquest, com ha millorat també la plataforma Esfera, doncs sovint deixa de ser notícia. Malauradament, en educació passa sovint que només la mala notícia és la notícia. Però el fet que les adjudicacions d'estiu hagin funcionat amb normalitat no és casual, és el resultat d'haver analitzat un procés, d'haver reconegut un problema, d'haver prioritzat la seva reforma i d'haver destinat equips, coneixement, eines i controls a corregir-lo i a millorar-lo. I durant aquests dos anys de legislatura hem revisat i millorat diversos processos de gran complexitat sense que en molts casos això hagi estat notícia. Processos que requeririen una transformació profunda per millorar aquest servei a la ciutadania. Parlo de la millora del procés de preinscripció, assignació i matrícula de la formació professional. Parlo d'haver avançat en l'homologació de titulacions. N'hem tramitat gairebé 27.000 en els últims 18 mesos i gràcies a les millores en l'aplicatiu hem reduït el temps d'execució d'una hora i dos quarts a 15 minuts. Hem millorat la plataforma Esfera, que fins a aquest curs doncs, saben que era cada any notícia pel seu mal funcionament. Doncs aquest curs doncs, els talls de serveis s'han reduït en un 93%. El temps mitjà de transacció ha passat de 3-4 segons a 1 segon i l'eficiència de les bases de dades ha crescut del 30 al 93% i les qualificacions realitzades han incrementat un 57% i les incidències relacionades han caigut un 80%. També hem intensificat l'execució dels fons del mecanisme de recuperació i resiliència per aprofitar els recursos i evitar doncs, la devolució d'aquests recursos a Europa. Hem estat treballant per avançar cap a una veritable governança de la dada i posar doncs, en marxa l'aplicació de la meva educació, que ha de facilitar la relació de la ciutadania amb l'administració educativa. I no enumero aquests avenços doncs, per compensar un error greu amb una gran llista d'èxit, és un procés que funciona, no esborra doncs, un procés que ha fallat, és evident. Però els enumero perquè mostren que aquest govern és capaç de reconèixer els errors amb transparència, definir objectius clars i ambiciosos i orientar els recursos de l'administració per assolir-los, revisant, reformant i transformant aquests processos necessaris per fer-ho, tot i la seva complexitat. I aquesta és la determinació que vam aplicar al sistema doncs, d'adjudicacions i és la que estem aplicant a la resta doncs, de processos del departament, també als relatius a aquesta avaluació del sistema. I és evident que estem davant d'un problema eminentment tècnic, l'aplicació incorrecta d'una taxa d'exempció d'alumnat en una prova concreta, i sense defugir el fet que avui comparec doncs, per esclarir uns fets que en cap cas doncs, són positius, l'acció d'aquest departament i del conjunt del govern s'haurà de jutjar en darrer terme pel resultat. I és per l'estat en què deixarem l'educació i aquests grans processos en comparació amb l'estat en els que el vam trobar. Per acabar,

0: Intentant, doncs, sintetitzant, assumim la gravetat d'aquesta incidència i actuem amb transparència, actuem amb rigor i actuem amb responsabilitat. Compareixem immediatament al Parlament, reforçant els controls perquè això no es repeteixi, i aquest error metodològic no frenarà el nostre compromís amb la reforma i amb la millora del sistema educatiu català. Però voldria, com anunciava abans, doncs, acabar assumint uns compromisos davant d'aquesta comissió. El primer és que actuarem amb la màxima transparència i informarem de les conclusions que es derivin de les diligències que s'han obert i que han de determinar amb precisió les causes de la incidència, el funcionament de la cadena de decisió i les responsabilitats que puguin correspondre. Segon és que no anticiparem conclusions, no especularem amb les causes, però actuarem amb fermesa si s'acrediten responsabilitats i quan s'acreditin les responsabilitats. En tercer lloc, consolidarem la validació centralitzada de les diferents avaluacions i paràmetres tècnics, com són les exempcions, amb revisió prèvia, centre per centre, posant en funcionament la Comissió de Coordinació de Proves d'Estudis d'Avaluació, que establirà protocols, llindars d'alerta, mecanismes de traçabilitat perquè aquesta situació no es pugui repetir. I aquests controls, de fet, ja s'han començat a aplicar aquest curs. Quart, accelerarem i reforçament el desplegament de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació com a organisme solvent al servei de la millora de les polítiques educatives amb més capacitat tècnica i un mapa coherent d'avaluacions rigoroses. I cinquè, avançarem en la tecnificació, la formació, el reforç dels serveis centrals territorials del departament en la governança de la dada i en la modernització dels sistemes de gestió de la informació de la nostra administració educativa. Aquest és el sentit de l'ambiciós pla de rescat del departament posat en marxa per aquest govern. Aquests són els compromisos que assumeixo i ara, per descomptat, quedo a la seva disposició. Moltes gràcies per l'atenció.
1: Gràcies, honorable consellera. Ara és el torn dels grups parlamentaris per intervenir i en primer lloc té la paraula la diputada molt honorable Anna R, en representació del grup parlamentari de Junts per Catalunya.
2: Moltes gràcies, presidenta, consellera, secretari i tot l'equip que avui l'acompanya. Consellera, primer de tot li voldria fer una pregunta. Qui governa la seva conselleria? Perquè avui no estem parlant d'un error administratiu o tècnic, que diu. Estem parlant de la credibilitat del sistema educatiu català. I la credibilitat, quan es perd, costa molts anys de tornar a recuperar. De veritat que es pensaven que ningú se n'adonaria que van treure de les proves un 23% de l'alumnat? Ens vol fer creure que durant mesos ningú va supervisar el procés? Ningú va revisar les dades? Ningú va aixecar la mà? Francament, costa de creure. I per això avui la pregunta no és només què ha fallat. La pregunta és, qui n'assumeix la responsabilitat? Quan un govern sap que els resultats educatius són preocupants i alhora acaba excloent gairebé una quarta part dels alumnes de la mostra, és inevitable que apareguin dubtes. Dubtes sobre si hi ha hagut incompetència o si hi ha hagut la voluntat de presentar una fotografia menys dura de la realitat. I aquests dubtes només els han provocat vostès. Potser és que es van estimar més de no tenir resultats que no pas que els resultats tornessin a ser dolents? El més greu no és només que Catalunya s'hagi quedat sense resultats comparables, el més greu és que hem fet el ridícul davant la comunitat internacional. I, sincerament, a tots això ens fa caure la cara de vergonya. Només ens faltava això, per culminar un curs que ja ha estat molt crític i només faltava això per embrutar la imatge del sistema educatiu del país. Perquè avaluar és clau, vostè ho ha dit. Tenir dades és primordial per avançar, per millorar. Però ara, gràcies a un exemple més de la seva mala gestió, ja no tindrem dades. Avui, per culpa de la seva mala gestió, ni podrem comparar-nos amb altres països, ni podrem saber amb rigor on hem millorat i on hem empitjorat. Han convertit una eina per millorar l'educació en un descrèdit institucional. I, sincerament, les excuses que ens han donat, poc creïbles. Consellera, sabem que ha de buscar excuses, que ens explicarà arguments, en general no ens convencen, però el que sí que ens constata i cada vegada és més preocupant és el desgavell i el descontrol dins del seu departament. Perquè dir-ne que el que ha passat és una incidència tècnica, una confusió, com es va dir, 51 centres es van equivocar, la pregunta és, qui dona les instruccions? Qui supervisa? Qui controla tot el procés? Perquè donar la culpa als centres l'únic que accentuen és agreujar la desconfiança, fer créixer el malestar i demostrar poca transparència. Carregant les culpes als que només obeeixen les directrius del departament, en el fons, ha de tenir present que és una prova que fa 25 anys que es fa, des del 2000, i el primer que se'ls acut és culpabilitzar els centres. Perquè, consellera, quantes instàncies han fallat? El Consell d'Avaluació, la nova agència, la directora general, els secretaris de millora educativa, vostè... Qui ho va validar? Ningú? Perquè si ningú controlava, és un escàndol. I si algú ho controlava i no va actuar, encara ho és més. O bé serà degut a que el desmantellament del gran capital humà, del gran coneixement tècnic que hi havia en el Consell d'Avaluació, n'és una causa? El fet de no substituir de manera immediata la direcció del Consell d'Avaluació? Els canvis en les secretaries de polítiques educatives? Tot plegat, tants canvis i descontrol, ha provocat que al final ningú va fer la feina que tocava. Ningú manava. I per això ara tenim aquest desgavell. I incomprensible, tenim una agència d'avaluació nova, de nova creació, i sorprenentment d'aquest afer se'n desentén. Quin paper té, doncs, aquesta agència? Com explica que ara, per investigar, ens ha explicat que ara ho farà tot un altre organisme? De veritat? Què és per col·locar més gent? L'agència no és la que avalua. Això sí que ens ho ha de tornar a explicar. No ho hem entès, crear un òrgan quan tenim l'agència. I, consellera, li he de dir també que en aquests moments ha demostrat poca valentia. Perquè on era vostè divendres? Per què la roda de premsa la va haver de fer la directora del currículum que no porta ni aquest tema i una persona del ministeri? Per què vostè es va amagar? Creia que passaria aquest tema desapercebut? El volien fer més petit? I, a més, s'empitjora quan hem sabut que han jugat intencionadament amb el temps per treure la informació. Perquè des del març ho sabien, i ens ho ha dit. I no surt fins l'últim divendres, just quasi bé abans de vacances. 10 dies després d'aquella gran roda de premsa explicant les bondats del caríssim informe de l'OCDE, que ja és curiós, ara no podrà tenir les dades necessàries per saber què cal millorar. Han jugat amb els silencis, han jugat amb les dates. En el fons sempre ho fan i ens hi tenen acostumats. Crec que és una mala manera d'actuar, consellera. Però, consellera, no ho pot amagar més. Tot aquest fet és un escàndol i no ho poden relativitzar ni minimitzar com ha fet avui vostè, que fins al final del seu discurs no ha dit que era un fet greu, ni com el president, que senzillament diu que és un tema que no ha de passar mai més i s'ha de millorar. I vostè ja acumula uns quants errors. No és un episodi aïllat. Jo diria que ja és un patró. Fa 2 anys que el departament acumula errors, rectificacions, improvisacions i pèrdua de confiança. Primer, vostè ho ha dit, fa 1 any va haver de repetir totes les adjudicacions. I és curiós, aquí sí que ràpidament es va substituir la persona que ho portava. Té el món educatiu en peu de guerra. Molts acords històrics, però el 8 de setembre ja està amenaçada una altra vaga. I ara aquest juliol les proves PISA no tindran cap tipus de validesa, perquè no hi va haver-hi cap tipus de control del procés, cap revisió. Quan tenen des de gener a març per controlar tot el procés fins que es donen les instruccions a tots els centres. I què va passar? Que pel seu desordre, desori, intern, ningú va fer un seguiment, un acompanyament, un control anterior i posterior com sempre s'havia fet. Perquè, consellera, tot aquest procés per quantes mans va passar? Ningú ho va veure. I el resultat és que fins que no s'ho miren els de l'OCDE són els que els hi han de dir que no ho han fet bé, que s'han passat a la ratlla. I és cert que això ha passat en algunes altres ocasions en alguns altres països, és cert, però mai amb un nombre tan elevat que hagin d'excloure les dades d'un país internacionalment. En el fons, vergonyós. De veritat que hi pot haver-hi tanta incompetència o bé és que hi havia una intenció amagada? I amb tot aquest escàndol, aquí no depuren responsabilitats, cap? Només es fa una comissió de control ara? No serà que l'única responsabilitat és política i no es volen assumir? Avui no discutim només unes proves PISA. Discutim si el Departament d'Educació està ben governat. I després de 2 anys de desgavell, la resposta és evident. El problema ja no és una incidència. El problema és de lideratge. Consellera, Aquest és un exemple més de la seva mala gestió. I refirmo que en el ple del Parlament ja es va aprovar. Que vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Quantes crisis més necessita aquest departament perquè vostè assumeixi les seves responsabilitats polítiques? Consellera, vostè ha de dimitir. Portem 2 anys de desgavell, 2 anys de mala gestió, i semblava que eren els que vostès serien els que posarien ordre. 2 anys sense millores visibles, 2 anys davant d'un departament que no se'n surt, 2 anys que van augmentant la queixa i el malestar educatiu, i a més, en un malbaratament d'unes proves que han tingut el seu cos i ara no serviran de res. I una manera de fer que veiem caos i opacitat, que fa, en el fons, augmentar la desconfiança i la credibilitat cap al seu departament. Consellera, com es podran millorar resultats si vostè no fa endreça a casa seva? Perquè el país acaba de patir, acabem de patir una nova mostra de desgavell, descontrol i exemple de mala gestió. Com podem creure i confiar en vostès que milloraran el sistema educatiu si ens estan demostrant que no el saben gestionar? Sap que per Junts l'educació és molt important, sempre li hem dit, que és clau per avançar el país. I sempre li hem estirat la mà, cosa que sovint no ha estat corresposta. Però tot i així, fa poc li demanàvem fer un acord de país per l'educació, perquè creiem que renovar l'acord és necessari. Però també sabem, i les evidències ens ho corroboren, que vostè no pot estar al capdavant per liderar-ho. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora diputada. Ara és el torn del grup parlamentari d'Esquerra Republicana i té la paraula la diputada Irene Aragonès.
3: Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Avui ha donat les seves explicacions sobre un dels episodis més greus que ha viscut el sistema educatiu català en molts anys i ho ha fet sense cap mena d'autocrítica. La seva intervenció, de fet, delata que no han estat capaços de garantir ni el rigor, la transparència i la credibilitat d'una de les principals eines d'avaluació del sistema educatiu català. I sobretot hem constatat que quan aquest sistema falla, el departament tampoc és capaç de detectar-ho, ni d'explicar-lo, i tampoc d'assumir-ne les responsabilitats. El que no és admissible és que un error d'aquesta magnitud travessi tota l'estructura administrativa sense que ningú l'aturi, que es conegui des del mes de març i que el Parlament i la comunitat educativa no en tinguin coneixement fins a finals de juliol. No és un error tècnic després de 25 anys de participació. Si tot el sistema de control falla alhora, a la vegada, el problema no és una incidència tècnica. El problema és de la direcció política del sistema. És un problema de governança. Consellera, durant 2 dècades hem pogut comparar els nostres resultats amb els dels principals sistemes educatius del món. Hem pogut saber si avançàvem, si retrocedíem, si les polítiques educatives funcionaven, si calia rectificar. Doncs bé, aquesta sèrie s'ha trencat. Catalunya ha perdut la comparabilitat internacional i el que és encara és més greu. Ha perdut una oportunitat irrepetible per saber si les mesures adoptades després dels resultats, dels mals resultats de PISA 2022, estaven donant resultat. I això és una responsabilitat enorme, perquè les dades educatives són la base sobre la qual es prenen decisions que afecten centenars de milers d'alumnes. I quan falla la confiança en les institucions que han de garantir aquestes dades, és tot el sistema educatiu qui en paga les conseqüències. Per això ens preocupa profundament el relat que ha construït el departament, perquè segueixen ancorats en definir aquest episodi com una incidència tècnica, puntual, gairebé inevitable. Però els fets expliquen una història molt diferent. Parlem d'un procediment que dura mesos. Els centres reben les instruccions al desembre. Al gener elaboren la relació completa de l'alumnat elegible. Al febrer reben la mostra seleccionada i és aleshores quan es revisen les possibles exclusions, quan s'apliquen els criteris previstos pels protocols internacionals, quan es justifiquen, quan es validen, quan es resolen incidències, quan es prepara tot el dispositiu, i només després es duen a terme les proves. La qüestió és què va deixar de passar durant mesos. Durant mesos hi havia procediments, hi havia calendaris, hi havia responsables, hi havia controls, i tanmateix Catalunya acaba presentant un percentatge d'excepcions del 23,2%, no del 6 ni del 7, del 23%. No estem davant d'una petita desviació. Estem parlant de gairebé 5 vegades el màxim admès pels estàndards internacionals. Com és possible que ningú detectés abans que fos irreversible? Consellera, vostès estan intentant traslladar la idea que tot plegat respon, a més, a una confusió en l'aplicació dels criteris. Si realment hi va haver una confusió, on eren els mecanismes de validació, on era l'agència d'avaluació, o en aquell moment el Consell d'Avaluació, el Consell Superior d'Avaluació, on era la secretària general, on era el secretari de Millora Educativa, què havia de comprovar? Qui havia de comprovar que Catalunya s'estava allunyant de manera extraordinària dels criteris internacionals? Ha fallat tota la cadena sencera de supervisió. Ens demanen que creguem que 51 centres educatius, amb equips directius diferents, amb inspectors diferents, amb contextos diferents i aplicacions diferents, es van equivocar exactament igual? Francament, no és l'explicació més versemblant. El que va fallar va ser la cadena de governança, va fallar el sistema de controls, de validació, de supervisió i també de coordinació. I quan tots aquests mecanismes fallen alhora, el problema és estructural i la responsabilitat també ha de ser-ho. Per això, consellera, avui no busquin bocs expiatoris. A l'espera de les conclusions definitives de la investigació interna que vostè avui ha dit, no acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs. I li fem una pregunta molt directa, que li demanem que ens la respongui. Quan es va fer la reunió del control i directius amb els centres de la mostra? I quines persones responsables de la direcció del departament hi havia al capdavall? I quines indicacions es va donar en aquell moment? Consellera, si el primer fracàs és el de la governança, el segon és encara més preocupant. És el fracàs de la transparència. Què va fer el departament quan va saber que hi havia un problema? Vostès mateixos han reconegut que el mes de març el Ministeri els comunica que hi ha una incidència prou greu com per posar en dubte la validesa de la mostra catalana. És un avís formal sobre una possible alteració d'un dels principals instruments internacionals d'avaluació educativa. No és una sospita qualsevol, no és un rumor. I passen els mesos. Abril, maig, juny i pràcticament tot el juliol. I això és molt greu. 4 mesos de silenci. No s'informa ningú. Hi ha un episodi especialment difícil d'entendre. El 9 de juliol, precisament, secretari de Millora Educativa ens convoca tots els portaveus a una trobada per explicar-nos l'informe de l'OCDE. Ens parla dels resultats, ens parla de les línies de treball, però no dedica ni un minut a informar-nos que Catalunya estava investigant una incidència que podia deixar sense validesa comparativa els resultats de PISA. Ni un minut. I això no és una qüestió tècnica. Això és una decisió política. Perquè aquell dia el departament ja sabia que hi havia una investigació oberta. Ja sabia que Catalunya podia perdre la comparabilitat internacional. I malgrat això, van decidir callar. Consellera, per què aquesta cambra s'ha d'assabentar d'un fet de tal magnitud pels mitjans de comunicació? I encara hi ha una altra coincidència que mereix una explicació. Fan que esclati públicament el cas quan es publica al DOC la creació d'aquest nou òrgan de coordinació i seguiment per reforçar els mecanismes de control. Si avui cal crear aquests nous mecanismes de validació i coordinació, estan reconeixent implícitament que els mecanismes anteriors no van funcionar. No es creen nous controls quan els controls existents han funcionat com fins ara, correctament. Es creen quan alguna cosa ha fallat. Consellera, vostès insisteixen que esperen un informe per saber què ha passat, però això tampoc és creïble. Ho saben des del març i ens demanen que esperem un informe que vostè utilitza com a refugi polític. Consellera, cada nova explicació genera més preguntes que l'anterior i aquesta confiança institucional és molt difícil de recuperar. El procediment PISA és llarg, pautat, sotmès a protocols de validació internacionals i no es prenen el mateix dia de la prova. Com és possible que ningú detectés que Catalunya s'estava allunyant tant dels estàndards internacionals? Un país que renuncia a avaluar-se amb rigor és un país que acaba governant a cegues. Catalunya perd una oportunitat única per conèixer amb rigor l'estat del seu sistema educatiu. Aquests són els fets, i fets que exigeixen responsabilitats. Consellera, hi ha una qüestió que preocupa especialment Esquerra Republicana, i és que el dany que s'ha produït va molt més enllà d'una prova internacional. Parlem d'un dany que és institucional, però també és un dany social, perquè quan les institucions encarregades de garantir el rigor de l'avaluació fallen d'aquesta manera, qui acaba pagant el preu no és precisament el departament. Qui acaba pagant són els centres, les direccions, els docents, l'alumnat i les famílies. En definitiva, qui ho acaba pagant és tota l'escola pública catalana, perquè avui hi ha milers de professionals que fan una feina extraordinària, sovint en condicions molt difícils i que tornen a veure com una decisió que no han pres ells acaba deteriorant la confiança en el sistema que ells sostenen cada dia. Per tant, no és just, no ho permetrem, per això avui volem ser molt clars. Nosaltres no contribuirem, evidentment, al descrèdit de l'educació pública. No ho farem mai, perquè Esquerra Republicana no defensa un govern. Esquerra Republicana defensa l'escola pública. La defensem sempre. La defensem quan governem, la defensem quan estem a l'oposició, la defensem quan les coses van bé, però sobretot la volem defensar quan les coses van malament. I precisament perquè creiem en l'escola pública, avui som especialment exigents amb vostè i amb tot el seu departament, perquè la millor manera de defensar-la no és mirar cap a una altra banda, és exigir que les institucions que precisament han de protegir a l'escola pública han d'estar a l'altura. Gràcies.
1: Gràcies, senyora diputada. I ara correspon intervenir el grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya i té la paraula el diputat senyor Cristian Escribano.
4: Gràcies, presidenta. Consejera Niubó, primero de todo, usted no ha venido aquí a dar explicaciones por voluntad propia, porque si no, lo hubiera hecho antes de que acabara el calendario de sesiones. Lo ha hecho presionada por algunos grupos, entre ellos el Partido Popular. Y se equivoca usted de diagnóstico y se equivoca usted de palabra. Lo que ha sucedido no es una incidencia técnica, es una indecencia política, señora consellera. Estamos ante la demostración de un modelo colapsado y de un gobierno que, acorralado por los pésimos resultados, ha decidido recurrir al trilerismo, a la manipulación y a la mentira para salvar la cara. Han dejado fuera de la muestra a más del 23% del alumnado seleccionado. De una muestra de 2.500 alumnos de 51 centros, se han volatilizado casi 600 alumnos, prácticamente uno de cada cuatro. Han multiplicado por 5 el límite de exclusiones que permite la OCDE, esa a la que hace poco que le han pagado más de 1,5 millones de euros, y nos pretenden hacer creer que esto es pues un desajuste del sistema informático o un error de cálculo muestral. Por favor, a nadie con un mínimo de sentido común se le escapa qué ha pasado aquí. Tenían pánico a la fotografía que iba a devolver el informe PISA. Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña y trataron de apartar a los centros y a los alumnos que anticipaban peores resultados para cocinar los datos. Buscaban maquillar el desastre, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa. Llevan décadas intentando vender que la escuela catalana es un modelo de éxito, pero la realidad es tan pura como incontestable. Todos los indicadores demuestran que el nivel va de fracaso en fracaso. Pero lo más indignante no es solo la trampa, también es la cobardía. ¿Qué han hecho cuando el escándalo ha saltado? Lo de siempre, buscar un chivo expiatorio. Y en este caso, lo que han intentado es tratar de culpar a los centros educativos y a las direcciones. Pretenden hacer ver ante la opinión pública que los claustros de profesores no supieron interpretar las instrucciones o que aplicaron mal los criterios de exención. Pero el PSC pretende que la responsabilidad caiga sobre el profesorado, ese profesorado que está desbordado y falto de recursos. Hay que tener cuajo para usar a los docentes como escudo humano para tapar las vergüenzas de su gobierno. Ustedes conocían este desastre desde el marzo y lo han ocultado. Lo acaba de reconocer aquí. Lo ocultó el conseller Dalmau cuando ocupó su cargo y lo ocultó usted cuando volvió a la consellería. Y ahora nos viene a decir transparencia. Ha dicho esa palabra unas cuantas veces, diciendo que nos lo han comunicado antes de que empiece el curso en septiembre. ¿Qué pretende? ¿Que le demos las gracias por ocultarlo 5 meses en lugar de 6? Que nos hemos enterado por la prensa, ¿eh? No por una llamada suya, señora consellera. Desde marzo, algunos portavoces de esta Cámara hemos llegado a mantener hasta 4 reuniones con el señor Dalmau cuando ocupaba su cargo y con usted. Y una hace escasas semanas con el secretario de Mejora Educativa. Y no dijeron ni una palabra. Sabían desde hace meses que la muestra estaba viciada y que la OCDE iba a tumbar la validez de las pruebas de Cataluña. ¿Y qué hicieron? Callar y esperar con calculado cinismo a que llegara el último día del calendario de plenos de este Parlamento para dar la noticia con nocturnidad y alevosía. Pensaban que el verano lo taparía. Confiaban en que en septiembre la gente ya estaría a otra cosa. Y eso demuestra una mala fe aplastante, una profunda falta de ética y una burla sistemática al control parlamentario. ¿Y saben cuál es el coste real de este trilerismo? Pues que por su culpa y por culpa de esta maniobra, Cataluña se quedará durante 6 años a ciegas. 6 años sin un dato objetivo, riguroso y homologable a nivel internacional sobre la evolución real del aprendizaje de nuestros alumnos. 6 años sin poder diagnosticar los problemas que para ponerles soluciones. Hoy está usted aquí sola en esta comparecencia, pero tendría que hacerlo también quien fue titular del Departamento de Educación hasta abril, cuando este escándalo ya se había materializado. Es por eso que le pregunto, ¿tomó usted la decisión de aplicar esos criterios para tratar de alterar la muestra o fue el conseller Dalmau? ¿Tomó usted la decisión de ocultarlo o la tomó el conseller Dalmau? ¿Dio Salvador Illa la orden de ocultarlo y de esperar a que terminara el último pleno de sesiones para que la oposición no pudiera pedirle explicaciones en sede parlamentarias y para que él se fuera ya de viaje? ¿Quién decidió que no se informara al Parlamento cuando se tuvo conocimiento de esta incidencia? ¿Quién decidió esperar hasta el último día de periodo de sesiones para hacerlo público? ¿Quién recibió la primera alerta, consellera? ¿Quién decidió que no era necesario comunicarla? ¿Quién dio la orden de mantener el silencio durante 5 meses? ¿Quién asumió el mando de esta crisis mientras usted estaba ausente? ¿Quién validó las decisiones que se tomaron en ese periodo? ¿Quién ha decidido señalar a los centros educativos en lugar de asumir responsabilidades del departamento? ¿Quién decidió que era mejor hablar de incidencia técnica en lugar de reconocer la gravedad de lo ocurrido? Porque a lo mejor usted es un escudo político ya calcinado por las huelgas de docentes para evitar que quien se queme sea el conseller de la presidencia, la mano derecha de Salvador Illa. Porque hasta abril fue él quien ocupó su asiento y quien cumplió sus funciones.
5: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
4: Actuar també.
6: Ràdio Castelldefels.
7: Castelldefels avui.
8: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa local. La Festa Major de Castelldefels 2026 ja compta amb els seus pregoners. Aquest any el tret de sortida anirà a càrrec de Piqueres i de la Coral Marinada. La Coral Marinada recentment ha celebrat el seu centenari, és una de les entitats culturals més emblemàtiques de la ciutat. Piqueres, nascut a Castelldefels, és compositor, productor i cantant, amb un estil que fusiona el pop urbà, la rumba i el flamenc. La Fundació Unió Esportiva Castelldefels i ISTEA impulsen una escola adaptada i de futbol inclusiu. El projecte, que es presentarà aquest dimecres 29 de juliol al Camp Municipal dels Canyars, vol garantir que infants i joves amb necessitats específiques puguin gaudir de l'esport en un entorn adaptat, inclusiu i respectuós amb les seves necessitats. I les reparacions de voreres centren les actuacions de manteniment de la via pública de la setmana passada. Les parelles de manteniment van realitzar 10 treballs entre el 20 i el 24 de juliol. Les reparacions de voreres van ser les actuacions més destacades de la setmana dins dels treballs de manteniment de la via pública que es duen a terme arreu de la ciutat. I fins aquí el repàs informatiu al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara!
7: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
10: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
11: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
12: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
13: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
14: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
15: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
14: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
15: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
12: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
16: Castelldefels, així som.

Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, encetem una nova setmana i una nova edició de l'Aixisom, el magazín de Ràdio Castelldefels. El control tècnic tinc amb mi a Gerard Carreras, si us està parlant Estefania González. Com us deia, comencem una nova setmana i amb el programa d'avui de nou, carregat d'actualitat, entrevistes i històries de ciutat. Avui parlarem d'un projecte que fa un pas important cap a una ciutat més inclusiva, la nova escola adaptada i de futbol inclusiu, un projecte impulsat per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Istea, dues entitats locals que ens presentaran aquest nou projecte de ciutat el dimecres a la tarda al Camp Municipal dels Canyars. De seguida coneixerem com ha nascut aquesta iniciativa, que vol garantir que infants i joves amb necessitats específiques puguin gaudir de l'esport en un entorn adaptat i inclusiu. També ens acostarem a les obres de millora que s'han dut a terme a l'entorn del Parc del Castell, amb Marian Sardà, i que s'estan duent a terme, i que cada dilluns farem balanç de les incidències més destacades dels darrers dies amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. A més, com fem també cada dia, sortirem al carrer amb aquesta edició del Voltant del Comerç, avui doble edició. Visitarem en primer lloc la Perla by Liliana Vargas, un centre de massatges i estètica de la ciutat, i també coneixerem Potes Netes, un establiment que ofereix un servei d'autobany per a gossos, a més de rentat de roba per a mascotes i venda d'accessoris. I acabarem parlant d'esport de nou. Comencem amb esport inclusiu i acabarem també amb esport de ciutat amb el Club Tenis Taula Joves Castelldefels, que ens explicarà com treballa per continuar fent créixer aquest esport a la ciutat i quins reptes té per davant. I amb això haurem fet aquestes 3 horetes del magazín Així Som d'aquesta edició de dilluns, en la que us desitgem que comenceu bé la setmana, una nova setmana aquí a Castelldefels, comença amb bona temperatura i gràcies per acompanyar-nos, per triar-nos un dia més aquí al 98 FM o a radiocastelldefels.org. Poseu-vos còmodes que comencem. Vinga, va, bon dia! Bon dia!

0: L'esport és molt més que competir o marcar gols. També és una eina d'aprenentatge, de socialització, d'autonomia i d'inclusió. Però perquè això sigui una realitat, de vegades cal adaptar els espais i la manera d'entendre la pràctica esportiva. A Castelldefels, el dimecres 29 de juliol, es presentarà un nou projecte que uneix precisament aquests valors, una escola adaptada i de futbol inclusiu, impulsada per dues entitats locals. Estem parlant de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, saber a qui s'adreça i què pot aportar tant als infants com a les seves famílies. Ens acompanyen ara als estudis la Pilar García, representant d'ISTEA, i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Molt bon dia i benvinguts als dos.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
0: Doncs abans d'entrar en detall en aquest nou projecte de ciutat, expliquem les tasques que feu de les entitats. Situem una miqueta als nostres oients. Si et sembla, Pilar, comencem amb tu, amb les tasques de l'associació ISTEA.
1: Bueno, nosaltres portem gairebé 15 anys, al març farem 15 anys, acompanyant a les famílies. Una vegada reben el diagnòstic, estan perduts, no? No saben on anar, què tenen que demanar. I nosaltres el que fem és acompanyament, sobretot que totes les famílies tinguin eines, tinguin acompanyament psicològic amb la nostra psicòloga perquè puguin assolir puguin assolir els objectius marcats per donar-li un bon acompanyament al seu fill o filla.
0: Uh-huh. I per part de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo, quines són les tasques que porteu a terme?
2: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica per la Unió Esportiva Castelldefels, i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol, i el que vol és apropar l'esport, inicialment al futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
0: Doncs precisament volia preguntar-vos per l'inici d'aquestes col·laboracions entre les dues entitats, però ja menciones que ISTEA està fortament vinculada amb la creació, amb la fundació d'aquesta Fundació d'Unió Esportiva Castelldefels. A partir d'aquí, com neix el projecte concret que es presenta ara a la ciutat?
1: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies, i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona no? o tercera que tingui escola adaptada de futbol. Uh-huh. Tenim a Cornellà, tenim a Sant Cugat.
2: Sí, no em consta, hi ha apostes individuals d'altres entitats aquí, em sembla que Istea precisament treballa, em sembla que és amb tenis taula, sí. I per exemple també el futbol sala Castelldefels és una altra entitat d'aquí la ciutat que sempre ha estat molt, molt sensible, diguem, a aquest tipus d'iniciatives, però ja, per nosaltres era evident que la Unió Esportiva de Castelldefels no podia quedar fora de poder fer projectes d'aquest estil, que insisteixo, com deia abans, el dia a dia d'una entitat, doncs clar, és que estem parlant de que la Unió Esportiva és quasi el segon club quasi més gran d'Espanya en quant a número d'esportistes quan parlem de futbol, és una escola gegantina, que al final està regida per gent doncs, com jo, no? que al final ho fan altruistament, però que evidentment comporta una complexitat enorme. Per això, d'aquí neix la Fundació, per poder dedicar-se a aquest tipus d'iniciatives sense, diguem, les limitacions del dia a dia que porta la Unió Esportiva.
0: Uh-huh. Aquesta presentació oficial que ens arriba el dimecres 29 de juliol, el projecte va molt més enllà només de futbol, perquè és escola adaptada i futbol inclusiu. Potser per persones que no estiguin basades en aquest concepte, no?, d'escola adaptada, els hi sorprèn una mica o no acaben d'entendre molt bé què és el que implica tot això. I m'agradaria preguntar-vos com prepareu, des d'ara que comença la presentació oficial, com esteu fent la comunicació amb les famílies que poden estar interessades a que els seus fills, filles hi participin, i quina és la cronologia que seguireu per dur a terme realment de manera efectiva aquest tipus de projecte, perquè realment doni resposta a les necessitats que detectareu?
1: Nosaltres hem començat a recollir totes les dades de totes les famílies participants que volen participar. A dia d'avui n'hi ha 23 nens de l'entitat que volen participar, i el que es farà ara el mes de setembre, al començament de setembre, es farà amb el nostre psicopedagog, es faran perfils sensorials per veure totes les necessitats de cada nen i veure en quin tipus de grup i quins acompanyaments necessita per posar-lo en marxa. Es prepararan totes les sessions, s'anticiparan totes les sessions perquè ells, quan arribin al camp de futbol, ja tinguin una estructura clara de què faran i a què jugaran dintre del camp en l'estona que estiguin. I així farem que agafin confiança, empoderar-los perquè sabran tot el que es ve en el moment d'entrar per la porta del camp de futbol.
0: Uh-huh. I quin tipus de formació tindran els entrenadors, entrenadores que dinamitzin aquestes activitats?
1: La formació que s'ha donat és de què és l'autisme. S'ha explicat característiques, com acompanyar, com treballar, ¿vale? Però nosaltres durant el primer mes, si cal, el segon també, nosaltres estarem donant un reforç, un acompanyament dintre del camp amb un professional perquè vagi orientant a tots els entrenadors que estan participant de l'activitat.
0: Uh-huh. I de manera pràctica ens podeu explicar algun exercici, com es fa aquesta adaptació, com s'arriba realment a que una activitat pugui ser adaptada i inclusiva amb aquesta mirada general per tothom?
2: Bueno, a veure, aquí evidentment nosaltres el que fem és anar de la mà d'Istea, que són els que coneixen exactament com gestionar aquest tipus d'activitats. Partim del fet de que al ser una activitat esportiva, nosaltres com a fundació el que posem són uns monitors que evidentment

0: jornada de dimecres que ve, jo crec que hi ha una cosa que és doncs, molt xula per mi, que és el fet de que en realitat l'estructuració que hem fet, tot i que és molt senzilla, jo crec que és molt indicativa del que busquem, no? Perquè el que es trobaran els nens que vinguin, les famílies d'Istea, es trobaran nens de la Unió Esportiva, voluntaris, que faran un entrenament. I seran aquests nens els que intentaran que els nens que vinguin tinguin ganes de saltar al camp i, evidentment, amb tot l'assessorament, amb els monitors, amb la gent d'Istea, etc., i voluntaris, que vulguin participar cadascú, diguem, d'una manera diferent, perquè les necessitats són diferents i el que voldran fer és diferent, i dir que les famílies també vegin quin és el propòsit que nosaltres tenim, de manera que quan al setembre-octubre vulguem començar hi hagi quan més, diguem, gent que s'animi i pensi que els seus fills i filles, perquè aquesta és una altra, que evidentment no hi ha cap distinció entre nens i nenes. La Unió Esportiva, al final, té una línia masculina i una línia femenina. I això és una mica el que busquem amb aquesta jornada de portes obertes i que tingui continuïtat després amb el projecte a llarg termini.
1: Mm-hmm. M'ha agradat molt aquesta explicació ara, Adolfo, perquè estava veient amb les teves paraules, amb el que esteu treballant, aquesta fina línia que hi ha entre la inclusió i l'exclusió, perquè aquest projecte, si naixés com un bolet, que directament està només amb la mirada de fer-lo inclusiu i només amb els nens, nenes que tenen aquestes necessitats de suport, al final aconsegueixes que sigui exclusiu. I amb aquesta perspectiva, amb aquesta presentació que feu, que involucreu, que aneu més enllà, aquí és on realment està el pes d'aquest projecte, oi?
2: Clar, al final és el que tenim que fer, no? Crear totes aquestes escoles adaptades, que és el que ha dit abans l'Adolfo, que ja cada vegada n'hi ha més clubs que ho comencen a preparar, però al final també li falta aquesta formació, no? Per part d'una entitat que els doni les pautes de com treballar. És molt important. Quanta més informació tinguis tu, més podràs acompanyar un nen. Si tu no tens un recurs de com reaccionar a l'hora que el nen tingui una rebequeria, no podràs acompanyar-lo. I nosaltres el que volem és que tots tinguin una formació i sàpiguen com solventar un nen a lo millor li ha donat la pilota en el peu i ell no volia en aquest moment que li donés la pilota. Pues intentarem treballar amb totes les personal que tinguem en aquest moment de com gestionar aquesta situació. Mm-hmm. ¿Vale? No saben de norma social, no en tenen. Què passa? Que nosaltres els prepararem, els nens, perquè tinguin la consciència de què és el futbol, de que no que agafin la pilota i surtin corrents cap al camp contrari. No? Al final també tenim que donar-los unes normes, explicar-li com funciona el futbol perquè després es puguin incloure en els grups que ja estan formats.
1: Mm-hmm. I amb això m'agradaria preguntar-te, amb aquesta mirada dels nens i nenes que participaran, quins són els beneficis que obtenen de la pràctica esportiva quan tenen necessitats de suport, com és aquest cas?
2: Que faran esports, que es relacionaran amb altres nens i estaran en un mateix, en un entorn que és ampli, amb moltes famílies, amb molts nens, que en el dia a dia n'hi ha molt de moviment. Es podran sentir valorats dintre d'un mateix grup on ells abans no es sentien valorats.
1: Mm-hmm. I creieu que cada vegada hi ha més sensibilitat entorn a aquest concepte d'escola adaptada, d'esports inclusius a la ciutadania? Com ho percebeu des de les vostres entitats?
2: Bueno, nosaltres és el que volem, que cap nen es quedi sin poder participar en nostre escolar, perquè no veiem lògic que un nen se li faci fora d'una escola de futbol o de balonmano o del que sigui perquè no tenen recursos a les entitats.
0: Mm-hmm. Jo crec que la societat està canviant, sí. I ja porta uns anys on aquest canvi per mi es nota especialment. I ara estem parlant, per exemple, d'una escola adaptada, inclusiva, però és que això mateix ho hem viscut els últims 10 anys, per exemple, amb el futbol femení. Fa 10 anys parlar de futbol femení era com parlar de, jo què sé, de si estàs a Venus o a Saturn. I, en canvi, ara és difícil trobar entitats, en aquest cas, que es dediquen al futbol, ja d'un determinat tamany, que no hagin apostat pel que el signe dels temps porta i que

0: normal, que és el fet de que la pràctica del futbol és, el futbol és un esport que poden practicar indistintament, diguem, doncs, nens i nenes, homes i dones. I a la vegada, a mi m'agradaria també dir que aquesta aposta, diguem, que en aquest cas fa la Fundació Unió Esportiva Castelldefels per la inclusió, evidentment la punta de llança, pues, ara pues, a Mistea, és aquest projecte que està molt enfocat als nens amb neurodivergència i tal, però que al final la pròpia paraula ho diu, és inclusiva, és a dir, és un projecte que està obert a qualsevol tipus de nano amb altres capacitats. És a dir, evidentment, potser requerirà d'alguna sèrie d'ajustos per poder-ho fer, diguem, realitat, però que m'agradaria també llançar el missatge que aquest projecte, la intenció és que estigui obert a, com deia al principi, qualsevol nen o nena que tingui dificultats per accedir a l'esport.
1: Doncs ara, amb això, m'agradaria passar a entrar en els detalls d'aquesta presentació oficial que, com hem dit, tindrem el dimecres 29 de juliol. A quina hora i on i a qui s'adreça i pot apropar-se a tothom de manera oberta aquesta presentació que fareu del projecte?
2: Pues serà a les 8 de la tarda, al començament. Està oberta a tothom. Tothom que vulgui vindre pot participar.
0: Al Camp dels Canyars.
2: Al Camp dels Canyars, a Avinguda Església.
0: És a carrer de l'Església 121.
2: 121. I esteu tothom convidats.
1: I si alguna família ens està escoltant ara i es planteja, ostres, això potser és per nosaltres, quina seria la recomanació? Directament que el dimecres s'apropin, que us contactin prèviament, encara es poden apuntar, perquè ens mencionaves, Pilar, que hi ha 23 nens i nenes que ja les seves famílies han expressat
2: sí,
1: aquesta voluntat.
2: Sí, totes que participaran, la gran majoria estaran a la presentació. Clar, n'hi ha moltes famílies que ja estan fora de vacances, i clar, no poden vindre aquest dia, però també vindran algunes de l'entitat que no coneixen, no estan apuntats i volen veure què serà, també volen més informació i nosaltres convidem a totes les entitats de la població també, si volen vindre a conèixer el projecte, poden vindre. Nosaltres farem també publicacions a les nostres xarxes socials avui perquè vingui tothom. Portes obertes per tothom, que vegin el que estem creant, tant la Fundació com nosaltres com patrons i entitat de la població.
1: Perfecte. Doncs amb això agrair-vos als dos aquest temps a nosaltres aquí a Ràdio Castelldefels per presentar-nos més en detall aquesta iniciativa que, com dèiem, es presentarà el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre al Camp Municipal de Futbol dels Canyars, que tothom està convidat a apropar-se, a conèixer aquest gran projecte que neix a la ciutat de la mà de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Estea, dues entitats locals que ara aposten per aquesta escola adaptada i futbol inclusiu. Doncs agrair-vos Pilar García, directora de l'Associació Istea i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Moltes gràcies per aquesta estoneta i molta sort i encerts amb aquest nou projecte de ciutat.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Estefania.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat de la ciutat al butlletí de Ràdio Castelldefels. El ple municipal del mes de juliol va aprovar definitivament la nova ordenança de mobilitat i va donar llum verda inicial a l'ordenança de civisme. El plenari també va aprovar, entre d'altres punts, el nou reglament del Consell d'Educació Municipal, el document únic de protecció civil, conegut com a DUPROCIM, una nova ordenança fiscal sobre el recàrrec de l'impost d'estades turístiques i diversos acords en matèria de personal, patrimoni, al servei de la ciutadania i seguretat. Can Vinader consolida el seu programa de dinamització. La iniciativa municipal, posada en marxa l'any 2024, ofereix accés gratuït a les instal·lacions esportives durant els períodes no lectius i festius. El servei incorpora aquest any vigilància de tarda per reforçar la seguretat i la qualitat de l'espai. I a l'agenda de la setmana, noves activitats al Pal Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres continua acollint una nova setmana amb cinema a la fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. En concret, aquestes activitats comencen demà dimarts de nou. Tindrem Impro Show a 9:15 del vespre i el dimecres Palm Lights amb música amb espelmes a 9:15 de la nit. Més activitats aniran seguint fins al 5 de setembre sota aquesta denominació de Pal Market a la plaça de les Palmeres, un espai lliure pensat per passejar, riure i gaudir d'una programació per a públics de totes les edats. I fins aquí el repàs informatiu al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Durant més de 2 mesos, Castelldefels ha respirat dansa. Places, carrers, equipaments culturals i fins i tot els jardins del castell s'han convertit en escenari d'un nou festival que ha volgut recuperar i reinventar una cita amb una llarga trajectòria a la ciutat. Viudansa no només ha canviat de nom, també ha canviat la manera d'entendre el festival, més obert, més participatiu, més present als carrers i amb una clara aposta per combinar companyies internacionals amb el talent local. Ara que el festival ja ha acabat, volem saber què hi ha darrere de tot plegat, com es construeix un festival d'aquestes dimensions, què funciona, què no funciona i què queda després d'aquests mesos de feina. Avui, a Ràdio Castelldefels, obrim les portes del backstage de Viudansa. Ens acompanya una de les persones que ha estat al capdavant d'aquesta primera edició de Viudansa des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, la Lorena Romero. Moltes gràcies, Lorena, per estar aquí amb nosaltres i bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Doncs abans de parlar de Viudansa, m'agradaria començar pel principi, perquè hem de recordar que Castelldefels ja tenia un festival internacional de dansa, però s'havia deixat de fer durant un temps i ara s'ha reprès amb aquest Viudansa. Què va fer? Quina va ser l'espurna per dir l'hem de reprendre i s'ha de reformular també?
1: Vale, ja feia temps que nosaltres estàvem pensant des de l'Ajuntament que aquell festival que es feia en aquell castell, amb un format determinat, tenia que retornar a la ciutat, potser amb un nou esperit, amb una nova manera de ser. I llavors, des d'aquell moment, pues, ja feia mesos, com he dit, que ho estàvem pensant, i bueno, vam trobar en el moment adequat que l'entitat 360 es va posar en contacte amb nosaltres, que és una entitat que volia promoure els artistes i la dansa, i sobretot d'aquí, de Castelldefels, i nosaltres volíem tornar una altra vegada amb el festival, per tant, va ser com l'ocasió perfecta.
0: I quina era la gran idea inicial que teníeu al cap? Perquè recordem que el festival s'ha estructurat en 3 grans eixos, espectacles, radar Viudansa i off Viudansa. Com es va arribar a aquesta programació, a aquesta nova proposta?
1: Nosaltres sí que teníem clar des del principi que volíem un festival obert a tothom, que es fes en el carrer, que els nostres carrers fossin un gran escenari d'artistes, i que així la gent no tingués que anar, per exemple, a un teatre per poder-ho mirar, sinó que caminant pel carrer pogués veure a qualsevol peça artística, i per això en aquest format vam decidir que també seria important fer 3 eixos. Un que seria el de professionals, que hem tingut artistes professionals internacionals, després un altre que seria el de radar, que serien tallers, on ja hem tingut tallers familiars, tallers per professionals també, de tot tipus, i després l'off Viudansa. L'off Viudansa neix com la idea de que les entitats locals i les escoles locals poguessin expressar i mostrar totes les seves peces o el seu treball que han de tot el curs.
0: I dintre d'aquesta acció que ens destacaves, aquesta proposta que ja teníeu des del principi clar, que volíeu que el talent, que tota aquesta música i aquesta dansa, perquè a més també hi havia tota aquesta part d'una programació ben variada, doncs que arribés a la ciutat en forma d'escenari, que ens convertís Castelldefels en forma d'escenari, doncs hi ha algun espai que us hagi sorprès especialment a la resposta del públic?
1: Bueno, hem tingut 6 espais, hem tingut teatre també, hem tingut la plaça Neus Català, la plaça de l'Església, hem tingut també el castell, la sala Margarida Xirgo. A mi especialment potser m'ha agradat molt la plaça de l'Església, perquè allà hi ha molta gent que si no ho fas al centre del poble potser no hagués anat a veure aquesta peça o aquell dia, no? I passàvem per allà i, bueno, i agafaven una cadira o potser no, i es quedaven i ho miraven. I llavors això ha estat força bonic.
0: I si anem més enllà també aquesta mirada de fer Castelldefels un escenari, aquí també el que aconseguim és que el 90% de la programació fos gratuïta, un altre dels aspectes també, no? de fer arribar tota aquesta programació a tota la ciutadania de manera oberta, de manera accessible, i això crec que ha estat un altre dels motius de l'èxit del Viudansa.
1: Correcte. El 90%, com tu dius, ha estat gratuït. Solament n'hi ha tres peces o tres espectacles que han sigut, bueno, que han estat de pagament. Han sigut les del dintre del Teatre Plaça, Los Aurora, el Ballet i també a Laura Funes, que ara se m'havia anat. Correcte. I per tant, eren les úniques de pagament i també hem de recordar com hem pogut fer que el 90% sigui gratuït. Hem de donar les gràcies també al programa Puntcat, que han sigut una subvenció bastant gran per part de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
2: Uh-huh. I ja que estem mencionant xifres, parlant del 90% de la programació fos gratuïta, ens explicaves aquestes tres que sí que eren de pagament al Teatre Plaça, hem de destacar també que en total, durant aquests dos mesos, hi ha hagut 33 activitats diferents. D'aquestes 33, parlem de els tres grans eixos de l'estructura del festival o com era aquesta programació?
1: Sí, quan parlem de les 33 activitats estem parlant de totes les activitats que s'han fet, ja siguin espectacles, ja siguin tallers, com per exemple el flautista de Melín, Ballet Fit, Explica Dansa, Elena Espanyol, per exemple, va fer un taller molt bonic a l'Escola Municipal de Dansa per a les persones TEA, i després també tots els espectacles professionals que hem tingut o al carrer o al Teatre Plaça, a part de formacions que també hem fet via online també o dintre de la sala Margarita Xirgo.
2: I la xifra més important, quantes persones han gaudit aproximadament del Festival Biodansa?
1: Pues gairebé 9.000 persones han assistit durant tots aquests... Clar, és que són dos mesos de dansa al carrer i de tallers que han assistit pues gairebé unes 9.000 persones.
2: I, com sempre diem, les xifres són molt importants, però una vegada que acaba el Biodansa entenc que ha començat un període també de reflexió, de veure què ha funcionat, què no ha funcionat, a establir indicadors, no?, d'èxit, i a més suposo que també heu rebut feedback, comentaris tant de persones assistents com de les persones que han participat a la pròpia programació. Hi ha algun comentari que destaqueu o que és el que realment us ha emocionat, no?, al llarg d'aquests mesos de preparació i tot el backstage que heu viscut amb les persones que han participat? Tens algun record, Lorena, alguna cosa així especial?
1: A veure, realment el feedback dels assistents ha sigut molt bo, els ha agradat la qualitat de les peces moltíssim, però a part d'això també la gent que viu la dansa, és a dir, les escoles de dansa totes les persones que viuen de la dansa aquí a Castelldefels estan molt contentes. A més, a mi m'agradaria també donar les gràcies a l'Escola Municipal de Dansa, a totes les escoles per el seu suport, però especialment a l'Escola Municipal de Dansa perquè ens han ajudat molt en quant a organitzar i a muntar linoleum, escenari, etc. O sigui, està també força la seva ajuda.
2: I recentment doncs, ja teníem aquesta gala de Cluenda, això era als Jardins del Castell, també era una manera de celebrar tota la feina que hi havia darrere, no? Com la vau viure les persones que heu fet possible aquest festival a la ciutat?
1: Pues va ser un dia, una nit més ben dit, molt bonica. La veritat que va sortir tot molt bé. Amb la llum, a veure, ja tenim el castell força bonic, amb les seves llums i demés. També vam fer un vídeo resum de aquests dos mesos de festival. I a més vam tenir també l'espectacle de Concept, que és un grup internacional cubà que ha guanyat força premis, per tant va ser ja com el colofó, no? d'aquests dos mesos de treball.
2: I ara anem a fer aquesta part de rebobinar, de tornar enrere i començar a plantejar-vos el festival. Com va ser una vegada que ja plantejàveu aquesta gran idea, el que ens explicaves al principi, no? De que sí que teníeu molt clar que volíeu que fos un festival obert al carrer, que Castelldefels es convertís en un escenari. En quin moment va començar aquesta feina? Perquè, clar, entenc que construir aquest festival doncs, va ser mesos abans de planificació.
1: Sí, correcte, ja et dic, la primera idea va sortir també quan van venir a nosaltres l'entitat 360, per tant hem de donar les gràcies també a la Núria i a l'Anna perquè ens van organitzar o dividir o ajudar molt a estructurar a aquest festival, no? Sobretot sobretot també ens van aportar tot el que té a veure amb els professionals, elles que estan dintre del món de la dansa i ho coneixen també, doncs, gràcies a elles van poder tenir aquesta, no, aquests artistes amb tant de nivell.
2: I buscàveu expressament aquesta combinació de que hi haguessin artistes de gran renom amb també el talent local, fomentar el talent de Castelldefels.
1: Correcte. Nosaltres hem tingut artistes molt bons, però a part volien que tothom o la gent que tingui els ballarins, no, que nosaltres tenim a la nostra ciutat i que tenen peces boniques o que volen treballar en alguna peça, ho poguessin fer en un escenari que nosaltres li hem ofert.
2: I parlàvem abans d'aquestes 33 activitats repartides al llarg dels dos mesos del festival. Sempre hi ha imprevistos quan s'organitza qualsevol esdeveniment, no? Podem pensar, per exemple, la meteorologia, canvis d'última hora, que hi hagi necessitats tècniques. Quina ha estat la situació més complicada que us ha tocat viure amb el Viudansa? O ha anat tot sobre rodes?
1: Bueno, sempre surten coses, però hem tingut bastanta bona sort, perquè, per exemple, en quant al temps, no hem tingut pluja, més bé tot el contrari, massa calor, però no hem tingut, bueno, tens algun artista o algun proveïdor, no?, que cau dos o tres dies abans i ho has de canviar per alguna cosa, però bueno, ha estat tot bastant, hem tingut molta sort en tot.
2: També suposo, com tot, no?, que quan acaba i feu tot el balanç o en el mateix moment del Viudansa, quan ja porta sí, unes setmanes, que arriba un moment en el que fas clic i penses, això està funcionant. Quan vau tenir aquest moment?
1: Bueno, la primera prova era a la inauguració del dia 29 d'abril, no?, que queda ja molt lluny, que coincidia amb el dia de la dansa. I aquell dia va ser, per nosaltres potser, per l'Àlex i per mi, els dies més importants potser va ser el dia 29 i l'últim dia, no? Perquè és com els dos dies que eren una mica gala, no? per dir-lo així. I el dia 29, quan ja va passar i va sortir tot bé, vam estar ja molt contents i després, bueno, anem treballant a poc a poc. Després cada dia es treballava, bueno, no podem treballar tots els dies a la mateixa vegada i anàvem pues, a poc a poc.
2: Clar, perquè des de l'àrea de cultura porteu moltes coses. A més, estaves mencionant ara el teu company de tècnic de cultura, Àlex. M'agradaria preguntar-te, perquè has mencionat, has posat en valor també la feina i aquesta proposta per part de l'entitat 360. Sí. I, clar, des de l'Ajuntament, des de Cultura, heu liderat també aquest projecte. Tu, Lorena, i l'Àlex, com heu fet aquesta coordinació? Com va ser tot el treball previ? I després ja ens mencionaves que una vegada que ja va començar, doncs, clar, totes les setmanes hi havia activitats. Com es vivia des de l'àrea de cultura?
1: Pues, bueno, hem treballat junts i a poc a poc, vull dir, al principi, quan ja portàvem potser la meitat del festival, no? És quan ja comences a respirar una miqueta, no? De, bueno, fins la meitat ha sortit bé. I després, bueno, més o menys ja anem treballant tot de la mateixa manera, no solament al festival. I aunque sí que és veritat que és un projecte nou i per tant no tens referències, no, que pots anar a mirar a altres anys, i ho fas de nou, bueno, ho hem fet amb molta il·lusió i sí que és veritat, amb molt de treball, però sobretot amb molta il·lusió.
2: I ara estic recordant que justament quan va ser la cloenda, després aquí a Ràdio Castelldefels vam parlar amb el regidor de Cultura, Cristian Undamal, i ja ens confirmava que havia estat un èxit al festival i que hi hauria una segona edició. Per tant, clar, moltes vegades ja passa que es tanca un festival, arriba aquest moment que per fi baixa l'adrenalina, però feu el balanç i ja heu de posar la mirada al següent festival. No? Parlem ara en clau de futur. Sí. Ja esteu prenent notes per a aquesta segona edició?
1: Pues, com que ara també estem treballant pel tema de la Festa Major i de més, és una mica difícil, no? Però sí que ens, bueno, tenim encara que sentar-nos i parlar del tema, però sí, jo crec que sí, que la idea és que continuï perquè ha sortit molt bé, farem canvis, hem de reflexionar què és el que ha funcionat millor, què és el que no, si potser hem de fer un festival de 2 mesos o potser hem de fer un festival una miqueta més curt, perquè és complicat després convalidar, no?

0: Teniu clar que sí o sí això ha de continuar així al Biodança?
1: La veritat que encara no hem parlat del tema, no? Lo que, bueno, hem pogut parlar, pues igual jo he parlat amb el meu company, no hem parlat amb el Christian, però no ens hem juntat, no? Les 5 persones que hem organitzat això, 360, el Christian, Àlex i jo, per una miqueta establir, no? Que coses tindrien que continuar i que no.
0: Mm-hmm. Us hem de deixar una mica de marge, més tenint en compte que estem la festa major d'agost.
1: A més, sorpresa, no? Hem d'anar treballant encara.
0: Molt bé. Però sí que potser hi ha alguna cosa que penseu de cara al futur del Biodança, que és el que us agradaria que el continués diferenciant d'altres festivals de dansa que existeixen a Catalunya, o que us agradaria que l'acabés situant en un punt de referència de la dansa a Catalunya?
1: Per nosaltres el més important és la dansa al carrer, potser. O sigui, que la dansa no surti del carrer, no? Que continuï que continua al carrer perquè estigui a l'abast de tothom. Potser aquesta seria l'objectiu principal.
0: Mm-hmm. Bueno, en la línia també del que esteu treballant des de l'àrea de cultura, perquè precisament d'això també vam parlar en una ocasió amb el regidor, que ens destacava el fet que s'ha de tenir en compte la capacitat del Teatre Plaza. Estem parlant d'unes 400...
1: De 403 places.
0: Aproximadament. Clar, això és un límit. I ens deia, no, que no es volia quedar amb el límit, sinó que arribés a tota la ciutadania. Entenem que això és el que ha permès aquesta bona xifra que ens comparties, Lorena, de prop de 9.000 persones que han gaudit d'aquest festival. I amb això m'agradaria acabar ja aquesta entrevista amb una pregunta més personal, Lorena. Des del teu punt de vista, com a persona que ha estat organitzant aquest gran esdeveniment a la ciutat, amb què et quedes de tots aquests mesos de feina?
1: Pues em quedo sobretot amb el companyerisme i amb l'ajuda, no? És el que et comentava, no? que abans jo et donava les gràcies que volia posar en valor, no? L'ajuda de totes les escoles, però especialment de l'Escola Municipal de Dansa, però a més de tothom, inclús dels assistents que han vingut, perquè a vegades quan teníem que, pues no sé, quan acabava l'espectacle, tothom es posava a recollir. O sigui, això era com, no? Et treu 2 o 3 hores, perquè si cadascú es recollia la seva cadira, si cadascú es posava, i fins i tot fins als artistes que venien es posaven després a recollir el linòleum a l'escenari i tal. Això, jo em quedo amb això. Mm-hmm. Perquè abans, o sigui, hi havia vegades que plorava, no? Ostres, d'aquest companyerisme, aquesta ciutadania, aquesta... Jo em quedo amb això.
0: Mm-hmm. Crec que és un tret bastant comú en l'àmbit de la dansa, perquè precisament des de la ràdio es va organitzar un festival també amb motiu de l'aniversari, i era un dels aspectes també que ens va sorprendre a tothom, no? Quan estàvem, i justament també va ser al Castell, a l'esdeveniment aquest, i hi havia aquest comú entre, sí, les persones que ja donaven per fet que ajudarien a recollir.
1: Exacte,
0: o sigui,
1: exacte.
0: Molt d'agrair.
1: Mira, l'últim dia allà al Castell, bueno, van anar, com que havia un fotocol, vam anar un moment, el meu company, bueno, el Christian, a fer-nos una foto, no? com de record. Van baixar, van fer la foto, teníem que recollir totes les cadires, el linòleum, bueno, tot. I quan van trigar potser 10 minuts, en 10 minuts vam anar allà i estava tot recollit, perquè els artistes, els amics dels artistes, els amics de les noies de 360, o sigui, tothom havia començat a recollir i, per tant, estava tot recollit. Ostres, sí, sí.
0: Doncs amb aquest aspecte tan positiu del Biodança, ens acomiadem ja d'aquesta primera edició que, com ens has explicat, Lorena, ens deixa 33 activitats, prop de 9.000 persones assistents i, sobretot, aquesta bonica sensació de que Castelldefels s'ha convertit durant 2 mesos en un gran escenari i, a més, amb aquest extra, no? Ara, amb aquest coneixement que darrere de amb aquest backstage tan positiu, amb aquesta voluntat de col·laboració, amb aquest companyerisme que s'ha creat i que ara més ens arriba aquest gran repte també, no?, de consolidar aquest projecte a la ciutat, un repte més que teniu sobre la taula a l'àrea de cultura, tot i que per ara us deixem que respireu i bueno, que respireu i dediqueu l'esforços a la festa major d'estiu, que la tenim ja gairebé aquí a tocar. Amb això, agrair-te, Lorena, el teu temps.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Castelldefels, així som.

Carabona con Johnny Wayne Sagabona.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals temes que centren l'actualitat local. Una excavació al castell descobreix una tomba romana de fa prop de 2.000 anys. Amb finançament de l'Ajuntament i a iniciativa del grup de recerques històriques de Castelldefels, les excavacions a l'entorn del castell han permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó. L'equip d'investigadors consideren que podria correspondre a la mateixa època en què van viure Gai Trocina Sinecdemo i Valèria Liné, dues de les figures romanes més ben documentades de la història de Castelldefels. La Festa Major d'estiu d'enguany incorpora per primera vegada les penyes, una proposta que vol fomentar la participació ciutadana, la convivència i la cultura popular. Més de 15 penyes s'han inscrit ja dins d'aquesta crida a la participació, convivència i sentiment de pertinença. Hi ha de marge fins al 31 de juliol per inscriure's. Aquest estiu, Castelldefels torna a participar en el moviment Banderes Verdes d'Ecovidrio, una iniciativa que reconeix el compromís dels municipis amb el reciclatge dels envasos de vidre. Perquè reciclar a casa sigui encara més fàcil, des de l'àrea de neteja es sorteja un miniglú. Per participar s'ha de seguir el compte d'Instagram Castelldefels Guapa i Neta, donar like a la publicació i deixar un comentari responent on col·locar el vostre nou miniglú. Es pot participar fins al 27 de juliol a les 10 del matí. I amb això arribem al final d'aquest repàs a l'actualitat informativa. D'aquí una hora és el torn de l'informatiu amb les notícies en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, dissabte aniràs al partit? Vols que quedem per esmorzar?
2: I tant! Quan deixem les nenes, anem a esmorzar.
1: Perfecte, perquè ja hem de ser a les 8 del matí, oi? Un altre diumenge que toca matinar.
2: Sí, però aquesta temporada val la pena. Estan jugant molt bé. Trobo que totes les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera.
0: A Punt de Sal. En català, per indicar que dues persones o coses es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, diem estar a l'altura. Per exemple, les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. Radiocastelldefels.org.

0: amb aquesta darrera unitat mòbil, aquest voltant pel comerç, que ens hem apropat a potes netes per poder tenir les nostres mascotes ben netes i cuidades aquest estiu i bueno, des de principis de mes que ens podem apropar a aquest local, a Ronda de Ramon Otero Pedrayo, número 40, d'autorrentat, com si ens explicava el propietari, com si anéssim a rentar el cotxe, doncs amb les nostres mascotes, triem el xampú que volem fer servir i després, doncs, si volem assecar-lo o no, i sortirem amb la nostra mascota perfecta. I, com sempre, us recordem que al llarg d'aquestes 3 hores del magazín de Ràdio Castelldefels hem abordat diversos temes. Hem parlat també de tenis taula, per exemple, amb el club local de joves de Castelldefels i amb una gran campiona que està obrint-se pas aquí al tenis taula, no només a escala local, sinó nacional i internacional. Doncs aquesta entrevista i d'altres continguts que hem anat fent aquí a la Xisom els podeu recuperar ja a radiocastelldefels.org. Nosaltres ens acomiadem fins demà de nou, que estarem aquí fent-vos companyia en directe des de Ràdio Castelldefels. Molt bon dia, que passeu bon dilluns i fins demà.
1: Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 27 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El ple municipal aprova definitivament la nova ordenança de mobilitat i dona llum verda inicial a l'ordenança de civisme. El ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat, un dels principals acords de la sessió juntament amb l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. Troben una tomba romana de fa prop de 2.000 anys al castell de Castelldefels. Una excavació arqueològica a l'entorn del castell de Castelldefels ha permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó fa prop de 2.000 anys. La teleassistència reforça el seu paper preventiu per protegir les persones grans durant l'estiu. La teleassistència s'ha convertit en els darrers anys en molt més que un sistema d'atenció davant emergències. El servei conegut popularment pel penjoll o pulsera amb botó vermell desenvolupa també una important tasca preventiva i acompanyament adreçada a persones grans i col·lectius vulnerables. Comencem!

0: El ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat, un dels principals acords de la sessió, juntament amb l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. La nova normativa de mobilitat actualitza la regulació municipal per adaptar-la als nous hàbits de desplaçament i posa especial atenció als vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics. El text regula per on poden circular aquests vehicles, reforça la convivència entre vianants, bicicletes i trànsit rodat i incorpora un règim sancionador per determinades infraccions. El ple també va aprovar per unanimitat el document únic de protecció civil municipal, DUPROCIM, que integra en un únic document els protocols municipals davant possibles emergències. Durant el debat, l'alcalde va destacar el reforç dels recursos destinats a protecció civil en els darrers anys i la importància de continuar preparant la ciutat davant dels riscos com incendis, inundacions o episodis meteorològics extrems. L'escoltem.
1: En una actualidad donde vemos que lamentablemente siempre tenemos episodios que nos superan, ¿no? Hemos visto desde inundaciones, fuegos, apagones y por tanto lamentablemente va a ser temas que cada vez pues, cobran más actualidad y que requieren de poner más recursos. El área se ha incrementado en los últimos tres años, que ha pasado de tener un técnico que ni siquiera, ustedes lo saben perfectamente, que ni siquiera estaba dedicado exclusivamente a protección civil, sino que tenía otras obligaciones, a que ahora hay dos técnicos, hay un soporte administrativo y un plan de ocupación, y seguiremos trabajando para ampliarlo. Una mejor dotación de medios, lo explicaba perfectamente el regidor, ¿no? El hecho de tener dos vehículos nuevos, uno de ellos con un grupo electrógeno y con un depósito de agua, pues va a permitir también pues, una mayor flexibilidad y poder actuar de manera más rápida y contundente. Y creo que es importante la aprobación de este documento, porque aparte es obligatorio que tengamos pues un plan, bueno, el plan de los planes, que precisamente este documento, que todo el mundo pues esté pues también que sea consciente de la situación que vivimos. Vivimos también unos momentos críticos con el tema de los incendios. Hace apenas pocos días veíamos cómo en el municipio vecino de Gabá había un incendio simplemente parece ser por unos petardos. Aquí hemos hecho también un bando, que también lo ha hecho también el Ayuntamiento de Gabá, pues suspendiendo el que se pueda utilizar la pirotecnia y hacer ese llamamiento también a la ciudadanía, que todos vivimos en una ciudad, que debemos ser respetuosos y que, por tanto, todas aquellas medidas que vayan en aras de prevenir cualquier incendio, pues yo creo que son bienvenidas y, por tanto, pues hacer ese llamamiento también en nombre de todos a los vecinos de Castelldefels y aprovecho también para agradecer a la policía local y también a los agentes forestales que fueron de los primeros en llegar al fuego en Gabá y, por tanto, pues también demostrar esa vocación de servicio y de colaboración que hay siempre entre los distintos ayuntamientos, como cuando ha habido alguna incidencia aquí y nos han ayudado también desde otras ciudades, ¿no? Por tanto, pues agradecer el esfuerzo y yo creo que en esto tenemos que estar todos y hay que seguir pues estando alerta para intentar minimizar las consecuencias que podamos tener ante cualquier emergencia.
0: En l'àmbit fiscal, tots els grups van donar suport a la creació de la nova ordenança que permetrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística. Els ingressos que es generin es destinaran a serveis municipals, manteniment de l'espai públic i actuacions vinculades a la promoció turística sostenible. La sessió també va aprovar inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal i va donar llum verda definitiva al reglament d'armes de la policia local. Un dels punts que va generar més debat va ser la recuperació d'ofici d'una parcel·la municipal situada al polígon 6 del municipi, dins l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. Segons els informes municipals, es tracta d'un terreny ocupat de manera irregular on s'han detectat construccions precàries, problemes de salubritat i risc d'incendi. El govern municipal va defensar la necessitat de recuperar aquest espai per motius de seguretat i salut pública, mentre que els grups de l'oposició van expressar la preocupació per la situació social de les persones que hi resideixen i van reclamar garanties abans de qualsevol actuació futura. Escoltem Ramon Escolà com detalla la situació.
2: Al març d'aquest any es va incoar el procediment de recuperació d'ofici del bé públic de Manial, situat al polígon 6 parcel·la 140. En la mateixa resolució es va donar trasllat als ocupants de les construccions de la parcel·la i es va notificar en dues de les construccions, que és on es van trobar les persones, si no recordo malament, no sé si van vindre, es va donar audiència tres o quatre adults, Respecte a la resta d'ignorats ocupants de la parcel·la, es va intentar en dues ocasions més de fer les notificacions sense que hi hagin, no hi hem trobat ocupants. Aquests ocupants identificats no han presentat cap al tipus d'al·legació en els 15 dies que se'ls va donar de termini d'audiència i, a partir d'aquí, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament, es proposa recuperar d'ofici, en via administrativa, el bé públic demanial situat a la parcel·la del polígon 6, número 140, atesa la situació d'ocupació il·legal i el risc evident que hi ha per a la salut de les persones. Aquest acord el traslladarem també a la part de la gestió jurídica, a la policia local i en els serveis socials de l'Ajuntament. Gràcies.
0: Finalment, el ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per Esquerra Republicana per impulsar un model de patrimoni al servei de la ciutadania. El text aposta per reforçar la protecció i divulgació dels elements patrimonials de Castelldefels i promoure el seu paper com a eina de cohesió i memòria col·lectiva. La sessió va concloure amb diversos assumptes urbanístics relacionats amb el sector de Bellamar, l'aprovació d'un punt d'urgència vinculat a un immoble municipal del carrer Doctor Barraquer i el torn de precs i preguntes dels grups municipals. Una excavació arqueològica a l'entorn del castell de Castelldefels ha permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó fa prop de 2.000 anys. La troballa aporta nova informació sobre els orígens de l'ocupació humana d'aquest espai emblemàtic de la ciutat, molt anteriors a la construcció del castell medieval i de l'església romànica que actualment coronen el turó. Els treballs arqueològics han localitzat una sepultura sense aixovar, funerari, orientada cap a l'est i, és a dir, cap al punt on en surt el sol. Segons els investigadors d'aquesta disposició, podria estar relacionada amb creences tipus solar d'origen oriental, diferents de la religió romana tradicional, tot i que caldran nous estudis per confirmar aquesta hipòtesi. Els arqueòlegs recorden que fa prop de 2.000 anys aquest indret acollia una important vila romana construïda sobre un assentament ibèric anterior. Els seus habitants es dedicaven principalment a l'agricultura i a la ramaderia, amb conreus vinculats probablement a la vinya i altres activitats pròpies de l'època. La descoberta també podria tenir una relació directa amb dues de les figures romanes més conegudes de la història de Castelldefels, Gai Trocina Sindecmo i Valèria Aliné, una parella documentada gràcies a una làpida funerària romana conservada a l'església del castell. Els especialistes situen la seva vida entre la segona meitat del segle i l'inici del segle II després de Crist, un període que podria coincidir amb el de la persona ara descoberta. L'excavació ha estat dirigida per l'arqueòleg Pere Lluís Artigas i s'ha desenvolupat gràcies al finançament de l'Ajuntament de Castelldefels a iniciativa del Grup de Recerques Històriques de Castelldefels, GREIC, que també participa en l'estudi de les restes i dels materials localitzats. Segons ha informat l'Ajuntament, aquesta troballa contribueix a ampliar el coneixement sobre el passat romà de la ciutat i posa de manifest la riquesa patrimonial del castell de Castelldefels, un espai que continua revelant noves pàgines de la història local. La teleassistència s'ha consolidat en els darrers anys com un servei que va molt més enllà de l'atenció a les emergències. El conegut dispositiu amb el botó vermell ofereix no només una resposta immediata davant incidències, sinó també prevenció, seguiment i acompanyament emocional a les persones grans i vulnerables. Durant els mesos d'estiu, aquest servei intensifica les seves actuacions coincidint amb les onades de calor, l'augment del risc d'estafes i robatoris i situacions de soledat no desitjada. A través de trucades preventives, els professionals contacten amb les persones usuàries per oferir consells de seguretat, comprovar el seu estat i detectar possibles situacions de risc. La cap de Servei d'Atenció a la Dependència i la Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, Yolanda Moragas, explica que aquestes actuacions formen part d'un programa preventiu que funciona des de l'any 2015. L'escoltem.
3: El programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015, de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. Parlem de s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes o d'actualitat o de circumstàncies puntuals com ser al seu moment l'apagada general.
0: Segons Moragas, la teleassistència actual aposta cada vegada més per la prevenció i la promoció de l'autonomia personal, deixant enrere la idea de que el servei només actua quan algú prema el botó d'emergència. L'escoltem.
3: El canvi, una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prem el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius. I, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i, en definitiva, molt útils perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei amb el que les persones grans hi confien. I, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistències és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
0: Entre les campanyes més habituals hi ha les relacionades amb les altes temperatures. A través de les trucades, el servei recorda mesures bàsiques d'autoprotecció com hidratar-se correctament, evitar sortir durant les hores de més calor o fer ús de refugis climàtics disponibles als municipis. Així ens ho detalla Yolanda Moragas.
3: Protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca espais. L'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. I nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no? Estar molt més segura i amb millors condicions.
0: La teleassistència també desenvolupa una tasca important en la prevenció d'estafes i robatoris, especialment durant l'estiu, quan moltes persones grans poden quedar més aïllades o amb menys suport familiar. Moraga recorda que davant de qualsevol dubte o situació que generi inseguretat, és preferible activar el dispositiu i consultar amb els professionals. L'escoltem.
3: Davant del dubte, prem el botó. No passa res per premer el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? I a nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
0: Però el botó vermell no només està pensat per actuar davant d'una caiguda, un problema de salut o una emergència. El Servei Local de Teleassistència també recomana utilitzar-lo quan una persona gran es troba davant una situació que li genera inseguretat o que no sap com gestionar-la sola. És el cas, per exemple, de persones desconegudes que intenten entrar al domicili fent-se passar per tècnics d'una empresa o operaris d'algun servei. Davant de possibles estafes o intents d'engany, els professionals de teleassistència poden ajudar a verificar la situació i orientar la persona usuària abans de que prengui una decisió. L'escoltem.
3: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. has premut el botó, que ens diguis, no, pues l'he apretat, el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Pues això, llavors, coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca en aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no?, de la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no?, la situació amb la que es troben.
0: Però una de les funcions menys visibles i alhora més valorades és l'acompanyament emocional. Moltes persones usuàries connecten amb la teleassistència simplement per parlar una estona o sentir-se escoltades. La responsable del servei, Yolanda Moragas, ens destaca que darrere del botó vermell també hi ha una important tasca de lluita contra la soledat no desitjada. L'escoltem.
3: Nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truquem doncs, 2-3 cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per mantenir, que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit. No? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no?, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no?, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin.
0: Des de la Diputació de Barcelona també es posa en valor el paper de les famílies. El servei permet reforçar el seguiment de les persones usuàries quan els familiars marxen de vacances i no poden fer el seguiment habitual. Escoltem la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona.
3: El servei local de teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no?, servei local de teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al servei local de teleassistències de si hi ha circumstàncies, no?, amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del servei local de teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. No? I, doncs, mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el servei local de teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport.
0: Així, la teleassistència es presenta avui com un servei integral que combina atenció immediata, prevenció, suport emocional i seguretat, convertint-se en una eina clau per afavorir l'autonomia i el benestar de les persones grans i vulnerables.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 27 de juliol, a Castelldefels. El ple municipal aprova definitivament la nova ordenança de mobilitat i dona llum verda inicial a l'ordenança de civisme. El ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat, un dels principals acords de la sessió, juntament amb l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. Troben una tomba romana de fa prop de 2.000 anys al castell de Castelldefels. Una excavació arqueològica a l'entorn del castell de Castelldefels ha permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó fa prop de 2.000 anys. La teleassistència reforça el seu paper preventiu per protegir les persones grans durant l'estiu. La teleassistència s'ha convertit en els darrers anys en molt més que un sistema d'atenció davant emergències. El servei, conegut popularment com pel penjoll o polsera amb botó vermell, desenvolupa també una important tasca preventiva i d'acompanyament adreçada a les persones i col·lectius vulnerables. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
7: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
9: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
10: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
11: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
12: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: comencem per la pregunta bàsica general. Quan sentim a parlar de l'experiència del pacient, de què estem parlant exactament?
1: Començarem amb la definició acadèmica i després la passarem, la traduirem. S'entén per experiència pacient la suma d'interaccions conformades per la cultura d'una organització que influeixen en la percepció del pacient, però al llarg de tot el procés assistencial. Això traduït, com se senten els pacients. Com has dit bé, molt bé a la introducció, un hospital no és només una visita, una cita, una atenció, és quelcom més. Ja des de fa temps, a l'Institut Català de la Salut, després de la pandèmia, es va iniciar un projecte, un estudi de com estàvem d'humanitzats i vam arribar a la conclusió, als 8 hospitals, tant pacients com acompanyants, familiars i professionals, que havien perdut quelcom que és important i que és bàsic. I més en una professió com la professió mèdica, com la professió infermera, que és atendre no només a les necessitats, sinó atendre també als valors de les persones i, per què no, a les preferències. El pas de l'experiència del pacient és deixar de fer les coses per al pacient i començar a fer-les amb els pacients, que al cap i a la fi són l'objecte de la nostra atenció. Un exemple molt gràfic. Pensem que fem les coses molt bé, dissenyem l'entrada d'un edifici per un punt X i resulta que hi ha una drecera que a poc es va formant per l'ús. Aquest seria l'exemple més clar. I a partir d'aquí, i gràcies a l'impuls de la gerència de l'hospital, que té dos eixos estratègics claus en el seu posicionament, que són la medicina basada en valor i socialment responsables. Això ja impulsa cap a l'experiència, cap a l'humanització. Tinguem en compte, en el posicionament estratègic tenim tres eixos i dues palanques. El primer eix és experiència de pacient. El segon és desenvolupament del talent professional i el tercer és treballar en xarxa. No podem treballar aïllats com l'Hospital de Viladecans, estem en un sistema sanitari, en un bon sistema sanitari amb multiprovisió, molts proveïdors, diferents línies de serveis, diferents nivells, no s'ha de treballar en xarxa. Llavors, a partir d'aquí, experiència pacient no només vol dir projectes metodològicament ben dissenyats o ben armats, que també vol dir petites experiències o petites aportacions, com pot ser els pianos vius, com pot ser bueno, els punts de lectura a les sales d'espera. A partir d'aquí, com dic, la gerència va impulsar i teníem des de la unitat i des de d'altres direccions de l'hospital atendre l'experiència de pacient. Nosaltres, per exemple, l'any passat ens vam focalitzar en dos projectes, un a urgències, al servei d'urgències, i l'altre al servei d'endoscòpies. Ara explicaré una mica com va anar. La metodologia és el design thinking, és una metodologia reconeguda, no només en l'àmbit sanitari, que consisteix en anar obrint i tancant focus. Empatitzem primer el pacient, el segmentem, mirem què tipus de pacient tenim i a partir d'aquí intentem dissenyar el recorregut d'aquell procés del pacient i nosaltres mateixos com a professionals intentem veure si existeixen punts de dolor. Escolta, aquí, en aquesta fase, en la fase de l'admissió, què li pot passar al pacient, a la fase del triatge, per d'urgències ara, per exemple, a la fase d'espera, mentre espera entre el triatge i l'atenció, i aquest disseny ens serveix per estructurar o una entrevista amb pacients o preparar un grup focal. En el fons, és una entrevista semiestructurada. Si optem pel grup focal, que a mi és la que més m'agrada i és la més operativa i la més és agafar d'aquests perfils que hem decidit de pacients i convocar, reclutar-ne uns 8, 10, 12 pacients i els fem aquestes preguntes sobre el que nosaltres hem detectat que pot passar al llarg del recorregut. A partir d'aquí ells ho poden validar, això que hem pensat. Hi ha vegades que ens portem sorpreses també. I a partir d'aquí proposem un seguit de mesures que prioritzem en base a una escala de priorització, en base a la factibilitat i a l'impacte que pot tenir els pacients, i els tornem a convocar, un cop validades aquests projectes o aquestes situacions proposades o aquestes accions de millora, perquè ens ajudin a crear-les, que és la fase de cocreació. I a partir d'aquí s'implementen, es posen en marxa, fem algun indicador, i sobretot, i molt important, i a vegades moltes vegades ens oblida, intentem donar-los feedback al final. Escolta, de tot això que vam fer i que ens heu ajudat, llavors l'experiència és molt positiva, la gent surt encantadíssima, mira, el projecte

0: que haguem implementat ja del projecte d'experiència pacient d'urgències, hem incorporat la figura del dinamitzador, que són voluntaris que col·laboren i que acompanyen a la sala d'espera. Sabem que les esperes, sobretot en els nivells 4 i 5 de triatge, que són patologies no tan emergents, no tan urgents, les esperes poden ser llargues. Durant aquesta espera, la gent agraeix molt que algú se li apropi, que l'informi del temps d'espera, que li pregunti com es troba, que li indiqui potser, però si sou de Castelldefels, potser per aquest un cop triats pues, tenia el cubat més a prop. D'acord? I la veritat és que ens estem comprovant en base als indicadors de l'NPS, del Net Promoter Score, que hem augmentat, hem millorat l'experiència del pacient a urgències. Amb aquesta mesura, una altra que implementarem en breu i que primer hem de coparticipar amb els pacients, amb els mateixos pacients que els haig de tornar a convocar, és com un mural d'informació dels diferents nivells de triatge i què significa. Ho hem intentat fer d'una forma molt senzilla, molt gràfica, però volem que ells ho validin també, si els agrada, si no els agrada. Des del punt de vista del servei d'endoscòpies, que era l'altre projecte, ens va confirmar el que ja sabíem, que tècnicament ho fan molt bé, però és que també des del punt d'experiència pacient, i mira que és un servei, estem parlant de colonoscòpies, gastroscòpies, que són proves invasives, no agradables, i la veritat que excepte algun punt de millora pel que fa a estructura que hem fet ja, que hem millorat, es queixava una mica de la intimitat en els recoveries i hem articulat, teníem un petit biombo i hem articulat unes cortines, un sistema de cortines per garantir la intimitat, que és un tema important, i també s'ha servit per això. Enguany hem decidit tirar per l'hospitalització i hem fet, estem fent, de fet, ara un projecte d'experiència de pacient, estem aplicant experiència de pacient a l'hospitalització dels pacients mèdics, d'especialitats mèdiques, per una banda, i també la unitat de diagnòstic ràpid, que és una unitat en què davant la sospita d'alguna malaltia important, greu, tipus neoplàsic, el metge de família deriva a l'hospital. I com ho fem tot això? I per una altra banda, també estem aprofitant, estem en un projecte immersos que ja ha fet l'Hospital de Bellvitge, que era telemonitoritzar els pacients amb insuficiència cardíaca, estem aplicant experiència de pacient, ho diem l'EOS, aquest projecte, per veure com podem millorar sobretot la part del seguiment de la unitat que s'encarrega d'aquests pacients, que és l'Omico. Amb la qual cosa estem fent això així més metodològicament parlant, però bueno, jo sempre dic i tothom hi coincideix que l'experiència de pacient no és només fer un projecte i escriure i fer la memòria i implementar-lo, que està molt bé, sinó que també en el dia a dia hem d'actuar amb aquest xip. L'experiència de pacient és molt semblant a humanització, i a nivell d'humanització, doncs, a banda de les sales de lectura que hem incorporat, els pianos vius, tot el tema estructural amb el disseny, quan ja es va dissenyar les noves instal·lacions, que cada planta correspon a una de les poblacions, tenim els edificis més emblemàtics de cada una de les poblacions. També les sales de reunions internes, els hem donat noms de llocs singulars de cada població. Tenim la sala Venus, per la Venus de Gavà, tenim la sala del Castell, pel Castell de Castelldefels, tenim la sala Mamut, per Viladecans, etc. La sala Cireres, no cal dir quina població. I més projectes així, l'Hospital Lladorm, intentar garantir que els pacients, o sigui, la zona és fonamental en el procés assistencial i de vegades se'ns oblida. El típic exemple de que entrem a donar-li la pastilla a dormir un pacient que està dormint i el despertem per donar-li la pastilla. Doncs hem de parar atenció amb el nivell de soroll que tenim a les nits, hem de parar atenció amb les il·luminacions i hem de parar atenció també amb aquestes tasques, no? Que ens imposem per rutina i que poder organitzativament podem modificar. També a nivell d'humanització, impulsat per la direcció d'infermeria, estan les rondes, incorporar la humanització a les rondes d'infermeria a planta, que para atenció a les 5 P's en anglès, al dolor, a la posició, com està de còmode, i tot això de forma proactiva, a les posicions, als objectes que tenen, les mesures de prevenció per evitar caigudes, etc.
1: Com arriba tot això als i les professionals? Perquè ara hem posat tot el focus a pacients, com els incorporeu a la metodologia, com treballeu, en comptes de per al pacient, amb el pacient, molt important aquest canvi. Venim d'anys on la qualitat hospitalària es mesurava només amb indicadors clínics. I aquí ja, José Luis, ens expliques uns canvis molt, molt importants, però clar, això perquè realment cali, perquè realment funcioni, va molt més enllà només del disseny o de la metodologia o de que amb el pacient es detectin necessitats, sinó que els i les professionals que estan en el dia a dia aprenguin i ho puguin implementar.
0: És la pregunta del milió. I la veritat és que a mi em va sorprendre. Jo era una mica pessimista en aquest sentit, perquè bueno, prou feina tenen tots els assistencials, però la veritat és que cada cop que pensem i decidim i ens decidim per un projecte, clar, això no ho fa la unitat d'atenció a la ciutadania, això ho fan els professionals assistencials. És a dir, aquesta detecció de punts de dolor durant el procés, qui ens diu quina és la trajectòria del pacient, són els assistencials, que són els que ho coneixen, i inclús participar, perquè de vegades són grups focals mixtes per co-crear, i diem, escolta, que estiguin professionals i pacients. I l'experiència per ells també és sorpresiva, la col·laboració és important, jo he creat, vaig demanar ajuda a un seguit de professionals per tenir un grup motor, dic almenys que siguem uns quants que... Però la veritat és que cada cop, tant en el projecte d'hospitalització d'enguany com el de medicina, com el de l'UDR, com el d'urgències l'any passat, van col·laborar a professionals de cadascun dels serveis amb un resultat tant d'assistència com d'implicació molt important.
1: Amb això, després d'aquesta mirada general, amb una bona radiografia de tot el que teniu sobre la taula a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania i Participació de l'Hospital de Viladecans, hi ha un altre projecte també destacat, que és l'aplicació Al meu hospital, una eina que ens demostra que la tecnologia ha d'estar al servei de les persones. Quins serveis són els que estan al servei de les persones?
0: Bàsicament, l'aplicació que compartim... Cadascun de l'Hospital de la Gerència, tant Bellvitge com Viladecans, teníem els nostres tràmits online, que si dèiem, en el nostre cas fem-ho fàcil, i això va començar poc abans de la pandèmia, d'una forma força rústica, i ara els hem acabat de donar forma i d'homologar-los, i el resultat per mi és sorpresiu. Tenim una aplicació que qualsevol pacient de la influència pot baixar-se en la seva botiga d'aplicacions, simplement la nostra és Al meu hospital, d'acord? I té un seguit de menús, és salut, que ara ho explicaré, vull anar-hi, les meves cites, les meves aplicacions, sala d'espera, tràmits en línia, guia del pacient, actualitat i la meva... incorpora l'accés a la meva salut. Coneixeu la meva salut com la carpeta personal del departament on tots els ciutadans de Catalunya tenim les nostres dades de salut, doncs també podem accedir a través de l'app. És a dir, que amb una única aplicació tenim força informació. La factibilitat, bueno, com estem ara? Perquè això és un projecte que va a largo. En vull anar-hi, tenim el mapa de l'hospital. Com s'ha de moure el pacient dins de l'hospital. Hem de tenir en compte que el juny del 24 vam estrenar instal·lacions, que estem en un procés de reforma, que comporta una segona fase i com quedarà aquest hospital. Això per la part de vull anar-hi. Les meves cites, t'assenyala el teu codi alfanumèric que tenim tots els pacients i si tenim cites pendents ens informa, les tenim allà enregistrades. Sala d'espera, de moment la funcionalitat estava prevista tant pel pacient quirúrgic com el pacient d'urgències, de moment només funciona el pacient quirúrgic. Vale?
1: Que, perdona, faig un incís, perquè precisament la setmana passada que estava jo a l'Hospital de Viladecans no vaig recordar que, parlant amb vosaltres, ja m'havíeu comentat que hi havia una aplicació, però tot i així vam estar rebent els SMS també, que em va sorprendre molt positivament, perquè vam saber en tot moment l'estat.
0: Exacte. Doncs és la translació d'aquests SMS a l'aplicació perquè ho tinguis més a mà. Uh-huh. S'ha d'acabar de desenvolupar encara al 100%, però estem amb això. I llavors, com la joia de la corona, de moment, l'aplicació que té més funcionalitat i que per mi és important també perquè estalvia moltíssims viatges a la població. Jo sempre he estat del parer, porto molts anys, amb això de l'atenció a la ciutadania, que el pacient ha de venir als centres sanitaris en general, sigui l'hospital, sigui el centre d'atenció primària, quan realment l'hem de tocar. Però per la resta, burocràcia en el segle XXI, tràmits administratius, per això tenim tràmits en línia. En tràmits en línia podem fer qualsevol consulta sobre qualsevol cita que tingui pendent, me l'han programat, no me l'han programat, quan la tindré, qualsevol prova, el seguiment de la meva intervenció, estic en llista d'espera una intervenció, com és el tema, sol·licitud de nous informes mèdics, sabem que, bueno, que certes institucions, certs organismes, com l'ICAM, per una banda, Benestar Social, cada cop menys perquè estem integrats, demanen informes quan s'ha de fer una valoració de la capacitat o una valoració de la capacitat laboral o de la discapacitat. I també, evidentment, i no podia ser una altra forma, la veu del ciutadà que ens ajuda molt. Reclamacions, suggeriments i agraïments també es poden fer a través d'aquesta plataforma, recopilar o sol·licitar tota la informació que ja tenim, documents de proves, bàsicament, la història clínica, i inclús el canvi de facultatiu. Llavors, amb això estem parlant de que podem realitzar uns 80 llarg per cent dels tràmits administratius que s'han de fer, que es poden fer ja a través de l'aplicació.
1: En quin any vau crear aquesta aplicació?
0: Bueno, això té història. He comentat que vam començar, les primeres intentones van ser sobre el 2018-19, després vam tenir l'aturada de la pandèmia, i jo crec que vam començar a funcionar en el format antic sobre el 2022, i ara aquesta darrera confusió que hem fet mantenint el mateix esquema per tots els hospitals i que li dona i que és molt, molt més intuïtiva, molt més garantista també, perquè tenim un tema de protecció de dades darrere també que és important, això ho hem acabat, està sortit del forn, dues setmanes.
1: Fa dues setmanes, o sigui que...
0: No, l'aplicació existeix d'abans, però
1: sí,
0: la
1: però nosaltres... aquesta nova actualització... Amb...
0: Sí, els ciutadans, sí, evidentment, i ara parlo de la unitat d'atenció a la ciutadania, bueno, ho puc parlar en general, un 30% dels tràmits s'estaven fent ja en les plataformes antigues. O sigui, ja teníem l'aplicació del meu hospital, i des de la pàgina web també s'hi podia accedir, i es pot accedir a tràmits online en el format més antic. Aquest format més modern, més intuïtiu, més lògic i que i coincident entre tots els hospitals, ja et dic que hem tingut alguns problemes tècnics i hem estat com uns 6 mesos fins que hem pogut i vam sortir, ja et dic, fa dues setmanes.
1: I per aquesta actualització, també al repensar com havia de ser l'aplicació, també han participat els pacients?
0: Hem recollit 10 de pacients. Hem recollit 10 de pacients perquè era important. Sí que hi ha alguns aspectes, i torno a incidir en el tema de protecció de dades, que al ciutadà, al pacient li pot semblar farragós, però clar, has de garantir. Però en principi l'accés no representa problemes. Una grata sorpresa és que molta gent d'edat també utilitza, no sé si mitjançant els seus fills, nets, o perquè ja s'hi han adaptat. I ja et dic que estem en un 30%, entre un 30% dels tràmits ja ens entren de forma virtual a través de tràmits online.
1: I ja... Perdona, José Luis, perquè ara estava pensant si ja teníeu algunes dades d'implementació, de quin és l'ús que estan fent els usuaris, però clar, estem parlant que fa dues setmanes d'aquesta actualització, bueno, no sé ben bé què teniu ja d'indicadors.
0: D'indicadors, hauríem de distingir de l'aplicació en si, encara hem de fer, i des d'aquí llenço una crida a la població a que se la baixi l'aplicació en general, perquè no és només tràmits online, ja hem vist, i se m'oblida una altra funcionalitat que és la guia del pacient. Què haig de fer quan ingresso? Aquí parlem dels àpats, dels horaris d'acompanyament, parlem del document de voluntats anticipades, un seguit de temes d'interès. Hem d'augmentar, ara no sabria dir-te el nombre de baixades, però parlant amb els companys que monitoritzen, que són els de comunicació, hem de fer feina i amb això estem, hem meditat un díptic, intentem facilitar-lo al màxim en el tòtem del hall d'entrada i, bueno, i aprofitem aquests espais també per fer una mica de falca, perquè la veritat és que li trobem força utilitat a l'aplicació. Jo penso que és una eina molt útil pel pacient.
1: Una eina de, completament pacient-cèntric, o sigui, centrada en el pacient. Jo entro com a pacient i tot m'ho poseu al meu abast, ara, a la meva disposició.
0: Recordatori de cites, guia del pacient, tràmits administratius, seguiment del pacient...
1: Amb això passem a un altre projecte també, bueno, projectes en general, perquè ara jo posaré un exemple, a partir d'aquí també anem comentant altres que teniu sobre la taula, però justament això que et comentava, vaig estar fa pocs dies i a l'entrada principal vaig veure un piano. I és una de les altres iniciatives que teniu que, a més, jo precisament puc dir que vaig ser afortunada en el moment que jo estava allà, va aparèixer un home que va començar a tocar i que tocava molt bé. Per tant, va ser maquíssim. Va ser... A més, és que vaig percebre completament el canvi de l'ambient. Eren persones que estàvem en espera, són situacions de més angoixa, són persones familiars, pacients també que passaven per allà, i de cop un ambient en silenci, amb aquestes tensions, vicissituds diverses, i comences a escoltar el piano, i a més, maquíssima en aquest cas, no? Com va néixer aquesta iniciativa també?
0: Bueno, és una iniciativa que ja es feia en d'altres hospitals, hi ha la Fundació Pianos Vius, que és la que ens ha proporcionat el piano i que s'encarrega del manteniment i tal. I bueno, vam pensar, disposem d'un hall, amb les noves instal·lacions, un gran hall, un hall amable i amigable, i ens faltava com una cirereta. I la cirereta jo crec que el piano hi és poc després de fer el trasllat, ja hi és allà. O sigui que ja porta quasi dos anys, amb nosaltres. I és el que comentes, ajuda a mantenir un ambient relaxat. La música ajuda, sense cap mena de dubte. Igual que ajuda a fer una espera amb un llibre a la mà.
1: Un altre dels projectes que teniu, els espais de lectura.
0: I per això deia que la humanització, l'experiència del pacient, no és només fer un projecte metodològicament parlant, sinó aquestes petites coses que ajuden. I humanitzar, podem humanitzar des de les estructures, perquè hem comentat, bueno, es va dissenyar l'edifici mil·lenari, que és l'edifici hospitalitzat, i cada planta es va dedicar a edificis emblemàtics d'una població, com hem dit abans. No és només això, però també és un piano, també és posar uns llibres en una sala d'espera, petits gestos que aporten molt de valor. Mm-hmm. Perquè bueno, un pacient quan acudeix a l'hospital... probablement està en una situació vulnerable. Vulnerable, d'estrès, com li vulguem dir. I tot el que puguem fer per suavitzar aquest ambient, per afavorir el confort, per afavorir la intimitat, que és molt important, la dignitat com a imperatiu categòric, no?, de la persona. A partir d'aquí neix tot. Doncs penso que són iniciatives que... Bueno, i totes les que se'ns acudeixin en... o que si li puguin acudir a qualsevol professional, perquè és una responsabilitat compartida. Jo no voldria que quedés la idea de això és la unitat d'atenció a la ciutadania, no. Això són tots els professionals de l'Hospital de Viladecans, amb un impuls important de la gerència. A nosaltres, per raó de sentit, ens toca com portar-ho, però que el mèrit és de tots.
1: Ara recupero, també estàvem parlant d'aquests espais de lectura. Actualment disposeu de 3 punts de lectura, més de 250 llibres, una iniciativa que a més ha nascut amb la col·laboració de diverses biblioteques, entre aquí a Ràdio Castelldefels doncs destaquem la biblioteca de la nostra ciutat que també ha col·laborat.
0: Exacte. Com dèiem abans, una persona acudeix a una cita o està al servei d'urgències, un dels punts està al servei d'urgències, els altres dos a les plantes, i aquesta persona... doncs pots minimitzar l'espera, minimitzar l'angoixa amb una bona lectura, amb una variabilitat que l'altre dia ho comentàvem, de temes i amb llibres monogràfics i a literatura en el sentit ampli, literatura tant castellana, catalana com europea, nord-americana, i bueno, aviam, són aquests petits gestos en què han col·laborat també professionals. Vam fer una campanya a Sant Jordi, ja que havies de renovar biblioteca a casa, normalment et compres uns llibres, doncs aporta uns llibres, i també van col·laborar, a banda de les biblioteques, que el nostre agraïment a les biblioteques de l'àmbit de referència, ara particularment a la de Castelldefels, i també als professionals que hi van col·laborar.
1: O sigui que la ciutadania, els pacients que estem també a l'hospital, també podem col·laborar de manera, si volem portar un llibre...
0: En principi no ho tenim... anem pam a pam, no ho tenim contemplat, vam fer aquesta primera entrada de llibres gràcies als fons de documentals o fons de biblioteques i participació de professionals. Tenim en compte que també no ho desem tot, els prestatges. Passar per un petit cribatge en funció de la temàtica, bueno, certes coses que tampoc no deixarem allà a l'abast, per una qüestió de prudència, no de censura. I tenim una mini comissió que quan arriba un llibre que ha sigut un professional, els de la biblioteca, evidentment, no passen cap, doncs posem un gomet perquè diu, endavant pot passar. Ens acabes de donar una idea. que m'apunto.
1: Molt bé. Doncs amb això passem a un altre dels projectes també que teniu en marxa, perquè l'hospital surt dels seus murs, arriba també al carrer, a diferents espais, on, per exemple, aquí també a la Biblioteca de Castelldefels, ja hem tingut ocasió de gaudir d'algunes xerrades, activitats. Precisament la més propera que vam tenir era una xerrada vinculada amb la campanya de prevenció dermatològica, que a més fèieu en col·laboració amb Voleibum Castelldefels, el club d'aquí de Castelldefels de Voleibum Platja, que vau fer servir per fer una campanya gràfica, fotografies dels nens i nenes que participen al casal, la importància de fer servir la protecció solar. I va venir una doctora de dermatologia de l'Hospital de Viladecans que va fer la xerrada també aquí.
0: Efectivament. És una d'altra de les alternatives per apropar-nos a la comunitat. Si bé és cert que l'activitat comunitària forma part de la cartera de serveis de l'atenció primària, és un dels seus nuclis, l'hospital no pot estar tancat ni a les associacions de malalts, ni a les associacions de veïns, ni a les biblioteques, ni als ajuntaments, amb la qual cosa la intenció és aquesta. Temes interessants en els quals l'hospital, des del punt de vista clínic, pot aportar, i que potser se'ls escapa una mica més a la primària, doncs apropar-nos a la ciutadania a través d'unes xerrades a les biblioteques, i que estan tenint molt d'èxit i que continuarem perquè, clar, tenim 5 poblacions de referència. L'hospital és l'Hospital de Viladecans, però és l'Hospital de Castelldefels, de Gavà, de Degas, de Sant Climent i de Viladecans. I bueno, tenim feina. I també la col·laboració dels professionals i la implicació ha estat important, molt important.
1: Amb això ja, José Luis, tanquem aquesta entrevista. Avui hem comprovat que la qualitat d'un hospital no només es mesura pels avenços mèdics o per la tecnologia, sinó també per la manera com s'acompanya a les persones en moments sovint delicats, vulnerables, com ens explicaves al llarg d'aquesta estona aquí a Ràdio Castelldefels. Només em queda agrair-te el temps que ens has dedicat, que ens hagis explicat, fet tot un recorregut de la importància de l'experiència del pacient i aquest canvi tan necessari en l'àmbit hospitalari, de passar d'indicadors clínics a indicadors que posen al centre el pacient, totalment. El pacient i la família. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: A vosaltres, sempre que vulgueu.
2: A fons. Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: espacios que cuidan.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 27 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El ple municipal aprova definitivament la nova ordenança de mobilitat i dona llum verda inicial a l'ordenança de civisme. El ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. Un dels principals acords de la sessió, juntament amb l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. Troben una tomba romana de fa prop de 2.000 anys al castell de Castelldefels. Una excavació arqueològica a l'entorn del castell de Castelldefels ha permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó fa prop de 2.000 anys. La teleassistència reforça el seu paper preventiu per protegir les persones grans durant l'estiu. La teleassistència s'ha convertit en els darrers anys en molt més que un sistema d'atenció davant emergències. El servei conegut popularment pel penjoll o pulsera amb botó vermell desenvolupa també una important tasca preventiva i acompanyament adreçada a persones grans i col·lectius vulnerables. Comencem!

El ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat, un dels principals acords de la sessió, juntament amb l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. La nova normativa de mobilitat actualitza la regulació municipal per adaptar-la als nous hàbits de desplaçament i posa especial atenció als vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics. El text regula per on poden circular aquests vehicles, reforça la convivència entre vianants, bicicletes i trànsit rodat i incorpora un règim sancionador per determinades infraccions. El ple també va aprovar per unanimitat el document únic de protecció civil municipal, DUPROCIM, que integra en un únic document els protocols municipals davant possibles emergències. Durant el debat, l'alcalde va destacar el reforç dels recursos destinats a protecció civil en els darrers anys i la importància de continuar preparant la ciutat davant dels riscos com incendis, inundacions o episodis meteorològics extrems, les

0: mayor flexibilidad y poder actuar de manera más rápida y contundente. Y creo que es importante la aprobación de este documento, porque aparte es obligatorio que tengamos pues un plan, bueno, el plan de los planes, que es precisamente este documento, que todo el mundo pues esté pues también que sea consciente de la situación que vivimos. Vivimos también unos momentos críticos con el tema de los incendios. Hace apenas pocos días veíamos cómo en el municipio vecino de Gavá había un incendio simplemente, parece ser, por unos petardos. Aquí hemos hecho también un bando, que también lo ha hecho también el Ayuntamiento de Gavá, pues suspendiendo el que se pueda utilizar la pirotecnia, y hacer ese llamamiento también a la ciudadanía, que todos vivimos en una ciudad, que debemos ser respetuosos y que, por tanto, todas aquellas medidas que vayan en aras de prevenir cualquier incendio, pues yo creo que son bienvenidas, y, por tanto, pues hacer ese llamamiento también en nombre de todos a los vecinos de Castelldefels. Y aprovecho también para agradecer a la policía local y también a los agentes forestales, que fueron de los primeros en llegar al fuego en Gavá, y, por tanto, pues también demostrar esa vocación de servicio y de colaboración que hay siempre entre los distintos ayuntamientos, como cuando ha habido alguna incidencia aquí, y nos han ayudado también desde otras ciudades, ¿no? Por tanto, pues agradecer el esfuerzo, y yo creo que en esto tenemos que estar todos, y hay que seguir pues estando alerta para intentar minimizar las conseqüències que podamos tenir ante qualsevol emergència.
1: En l'àmbit fiscal, tots els grups van donar suport a la creació de la nova ordenança que permetrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística. Els ingressos que es generin es destinaran a serveis municipals, manteniment de l'espai públic i actuacions vinculades a la promoció turística sostenible. La sessió també va aprovar inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal i va donar llum verda definitiva al reglament d'armes de la policia local. Un dels punts que va generar més debat va ser la recuperació d'ofici d'una parcel·la municipal situada al polígon 6 del municipi, dins l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. Segons els informes municipals, es tracta d'un terreny ocupat de manera irregular on s'han detectat construccions precàries, problemes de salubritat i risc d'incendi. El govern municipal va defensar la necessitat de recuperar aquest espai per motius de seguretat i salut pública, mentre que els grups de l'oposició van expressar la preocupació per la situació social de les persones que hi resideixen i van reclamar garanties abans de qualsevol actuació futura. Escoltem Ramon Escolà com detalla la situació.
2: Al març d'aquest any es va incoar el procediment de recuperació d'ofici del bé públic de Manial, situat al polígon 6 parcel·la 140, En la mateixa resolució es va donar trasllat als ocupants de les construccions de la parcel·la i es va notificar en dues de les construccions, que és on es van trobar les persones. Si no recordo malament, no sé si van vindre, es va donar audiència a tres o quatre adults. Respecte a la resta d'ignorats ocupants de la parcel·la, es va intentar en dues ocasions més de fer les notificacions sense que hi hagin, no hi hem trobat ocupants. Aquests ocupants identificats no han presentat cap al tipus d'al·legació en els 15 dies que se'ls va donar de termini d'audiència i, a partir d'aquí, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament, es proposa recuperar d'ofici, en via administrativa, el bé públic de Manial situat a la parcel·la del polígon 6, número 140, atesa la situació d'ocupació il·legal i el risc evident que hi ha per a la salut de les persones. Aquest acord el traslladarem també a la part de la gestió jurídica, a la policia local i en els serveis socials de l'Ajuntament. Gràcies.
1: Finalment, el ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per Esquerra Republicana per impulsar un model de patrimoni al servei de la ciutadania. El text aposta per reforçar la protecció i divulgació dels elements patrimonials de Castelldefels i promoure el seu paper com a eina de cohesió i memòria col·lectiva. La sessió va concloure amb diversos assumptes urbanístics relacionats amb el sector de Bellamar, l'aprovació d'un punt d'urgència vinculat a un immoble municipal del carrer Doctor Barraquer i el torn de precs i preguntes dels grups municipals. Una excavació arqueològica a l'entorn del castell de Castelldefels ha permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó fa prop de 2.000 anys. La troballa aporta nova informació sobre els orígens de l'ocupació humana d'aquest espai emblemàtic de la ciutat, molt anteriors a la construcció del castell medieval i de l'església romànica que actualment coronen el turó. Els treballs arqueològics han localitzat una sepultura sense aixovar, funerari, orientada cap a l'est i

0: és a dir, cap al punt on en surt el sol. Segons els investigadors d'aquesta disposició, podria estar relacionada amb creences tipus solar d'origen oriental, diferents de la religió romana tradicional, tot i que caldran nous estudis per confirmar aquesta hipòtesi. Els arqueòlegs recorden que fa prop de 2.000 anys aquest indret acollia una important vila romana construïda sobre un assentament ibèric anterior. Els seus habitants es dedicaven principalment a l'agricultura i a la ramaderia, amb conreus vinculats probablement a la vinya i altres activitats pròpies de l'època. La descoberta també podria tenir una relació directa amb dues de les figures romanes més conegudes de la història de Castelldefels, Gai Trocina Sindecmo i Valèria Aliné, una parella documentada gràcies a una làpida funerària romana conservada a l'església del castell. Els especialistes situen la seva vida entre la segona meitat del segle i l'inici del segle II després de Crist, un període que podria coincidir amb el de la persona ara descoberta. L'excavació ha estat dirigida per l'arqueòleg Pere Lluís Artigas i s'ha desenvolupat gràcies al finançament de l'Ajuntament de Castelldefels a iniciativa del Grup de Recerques Històriques de Castelldefels, GREIC, que també participa en l'estudi de les restes i dels materials localitzats. Segons ha informat l'Ajuntament, aquesta troballa contribueix a ampliar el coneixement sobre el passat romà de la ciutat i posa de manifest la riquesa patrimonial del castell de Castelldefels, un espai que continua revelant noves pàgines de la història local. La teleassistència s'ha consolidat en els darrers anys com un servei que va molt més enllà de l'atenció a les emergències. El conegut dispositiu amb el botó vermell ofereix no només una resposta immediata davant incidències, sinó també prevenció, seguiment i acompanyament emocional a les persones grans i vulnerables. Durant els mesos d'estiu, aquest servei intensifica les seves actuacions coincidint amb les onades de calor, l'augment del risc d'estafes i robatoris i situacions de soledat no desitjada. A través de trucades preventives, els professionals contacten amb les persones usuàries per oferir consells de seguretat, comprovar el seu estat i detectar possibles situacions de risc. La cap de Servei d'Atenció a la Dependència i la Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, Yolanda Moragas, explica que aquestes actuacions formen part d'un programa preventiu que funciona des de l'any 2015. L'escoltem.
1: El programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. El Parlem D s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes d'actualitat o de circumstàncies puntuals, com ser al seu moment l'apagada general.
0: Segons Moragas, la teleassistència actual aposta cada vegada més per la prevenció i la promoció de l'autonomia personal, deixant enrere la idea de que el servei només actua quan algú prema el botó d'emergència. L'escoltem.
1: El canvi, una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és premer el botó i allà ens actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius. I, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i en definitiva molt útils perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei amb que les persones grans hi confien i, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistència és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
0: Entre les campanyes més habituals hi ha les relacionades amb les altes temperatures. A través de les trucades, el servei recorda mesures bàsiques d'autoprotecció com hidratar-se correctament, evitar sortir durant les hores de més calor o fer ús de refugis climàtics disponibles als municipis. Així ens ho detalla Yolanda Moragas.
1: Protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca espais. L'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. I nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans, amb els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no?, estar molt més segura i en millors condicions.
0: La teleassistència també desenvolupa una tasca important en la prevenció d'estafes i robatoris, especialment durant l'estiu, quan moltes persones grans poden quedar més aïllades o amb menys suport familiar. Moraga recorda que davant de qualsevol dubte o situació que generi inseguretat, és preferible activar el dispositiu i consultar amb els professionals. L'escoltem.
1: Davant del dubte, prem el botó. No és, vull dir, no passa res. No passa res per premer el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. I a nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
0: Però el botó vermell no només està pensat per actuar davant d'una caiguda, un problema de salut o una emergència. El Servei Local de Teleassistència també recomana utilitzar-lo quan una persona gran es troba davant una situació que li genera inseguretat o que no sap com gestionar-la sola. És el cas, per exemple, de persones desconegudes que intenten entrar al domicili fins a passar per tècnics d'una empresa o operaris d'algun servei. Davant de possibles estafes o intents d'engany, els professionals de teleassistència poden ajudar a verificar la situació i orientar la persona usuària abans de que prengui una decisió. L'escoltem.
1: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. Has premut el botó, que ens diguis. No, doncs l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Doncs això, llavors diem, coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca a aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no?, de la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no?, la situació en la que es troben.
0: Però una de les funcions menys visibles i alhora més valorades és l'acompanyament emocional. Moltes persones usuàries connecten amb la teleassistència simplement per parlar una estona o sentir-se escoltades. La responsable del servei, Yolanda Moragas, ens destaca que darrere del botó vermell també hi ha una important tasca de lluita contra la soledat no desitjada. L'escoltem.
1: Nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truque uns dos, tres cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per el motiu era només mantenir una conversa. a vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per excus amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin.
0: Des de la Diputació de Barcelona també es posa en valor el paper de les famílies. El servei permet reforçar el seguiment de les persones usuàries quan els familiars marxen de vacances i no poden fer el seguiment habitual. Escoltem la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona.
1: El servei local de teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família, que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no? Servei local de teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al servei local de teleassistències de si hi ha circumstàncies, no?, amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del servei local de teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. No? I, doncs, mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el servei local de teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport.
0: Així, la teleassistència es presenta avui com un servei integral que combina atenció immediata, prevenció, suport emocional i seguretat, convertint-se en una eina clau per afavorir l'autonomia i el benestar de les persones grans i vulnerables.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 27 de juliol, a Castelldefels. El ple municipal aprova definitivament la nova ordenança de mobilitat i dona llum verda inicial a l'ordenança de civisme. El ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat, un dels principals acords de la sessió, juntament amb l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. Troben una tomba romana de fa prop de 2.000 anys al castell de Castelldefels. Una excavació arqueològica a l'entorn del castell de Castelldefels ha permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó fa prop de 2.000 anys. La teleassistència reforça el seu paper preventiu per protegir les persones grans durant l'estiu. La teleassistència s'ha convertit en els darrers anys en molt més que un sistema d'atenció davant emergències. El servei, conegut popularment com pel penjoll o pulsera amb botó vermell, desenvolupa també una important tasca preventiva i d'acompanyament adreçada a les persones i col·lectius vulnerables. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
7: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
9: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
10: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
11: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
12: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa local. La Festa Major de Castelldefels 2026 ja compta amb els seus pregoners. Aquest any el tret de sortida anirà a càrrec de Piqueres i de la Coral Marinada. La Coral Marinada recentment ha celebrat el seu centenari. És una de les entitats culturals més emblemàtiques de la ciutat. Piqueres, nascut a Castelldefels, és compositor, productor i cantant, amb un estil que fusiona el pop urbà, la rumba i el flamenc. La Fundació Unió Esportiva Castelldefels i ISTEA impulsen una escola adaptada i de futbol inclusiu. El projecte, que es presentarà aquest dimecres 29 de juliol al Camp Municipal dels Canyars, vol garantir que infants i joves amb necessitats específiques puguin gaudir de l'esport en un entorn adaptat, inclusiu i respectuós amb les seves necessitats. I les reparacions de voreres centren les actuacions de manteniment de la via pública de la setmana passada. Les parelles de manteniment van realitzar 10 treballs entre el 20 i el 24 de juliol. Les reparacions de voreres van ser les actuacions més destacades de la setmana dins dels treballs de manteniment de la via pública que es duen a terme arreu de la ciutat. I fins aquí el repàs informatiu al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara!
5: Castelldefels avui.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
10: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
11: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. A Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
12: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
13: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
14: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
13: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
14: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
11: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
15: Castelldefels, això.

Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, encetem una nova setmana i una nova edició de l'Aixisom, el magazín de Ràdio Castelldefels. Al control tècnic tinc amb mi a Gerard Carreras i us està parlant Estefania González. Com us deia, comencem una nova setmana i amb el programa d'avui de nou, carregat d'actualitat, entrevistes i històries de ciutat. Avui parlarem d'un projecte que fa un pas important cap a una ciutat més inclusiva, la nova escola adaptada i de futbol inclusiu, un projecte impulsat per la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació ISTEA, dues entitats locals que ens presentaran aquest nou projecte de ciutat el dimecres a la tarda al Camp Municipal dels Canyars. De seguida coneixerem com ha nascut aquesta iniciativa que vol garantir que infants i joves amb necessitats específiques puguin gaudir de l'esport en un entorn adaptat i inclusiu. També ens acostarem a les obres de millora que s'han dut a terme a l'entorn del Parc del Castell, amb Marian Sardà, i que s'estan duent a terme, i que, com cada dilluns, farem balanç de les incidències més destacades dels darrers dies amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. A més, com fem també cada dia, sortirem al carrer amb aquesta edició del Voltant del Comerç, avui doble edició. Visitarem en primer lloc la Perla by Liliana Vargas, un centre de massatges i estètica de la ciutat, i també coneixerem Potes Netes, un establiment que ofereix un servei d'autobany per a gossos, a més de rentat de roba per a mascotes i venda d'accessoris. I acabarem parlant d'esport de nou, comencem amb esport inclusiu i acabarem també amb esport de ciutat amb el Club Tenis Taula Joves Castelldefels, que ens explicarà com treballa per continuar fent créixer aquest esport a la ciutat i quins reptes té per davant. I amb això haurem fet aquestes 3 horetes del magazín Així Som d'aquesta edició de dilluns, en la que us desitgem que comenceu bé la setmana, una nova setmana aquí a Castelldefels, comença amb bona temperatura i gràcies per acompanyar-nos, per triar-nos un dia més aquí al 98FM o a radiocastelldefels.org. Poseu-vos còmodes que comencem. Vinga, va, bon dia!

0: L'esport és molt més que competir o marcar gols. També és una eina d'aprenentatge, de socialització, d'autonomia i d'inclusió. Però perquè això sigui una realitat, de vegades cal adaptar els espais i la manera d'entendre la pràctica esportiva. A Castelldefels, el dimecres 29 de juliol, es presentarà un nou projecte que uneix precisament aquests valors, una escola adaptada i de futbol inclusiu, impulsada per dues entitats locals. Estem parlant de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, saber a qui s'adreça i què pot aportar tant als infants com a les seves famílies. Ens acompanyen ara als estudis la Pilar García, representant d'ISTEA, i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Molt bon dia i benvinguts als dos.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
0: Doncs abans d'entrar en detall en aquest nou projecte de ciutat, expliquem les tasques que feu de les entitats. Situem una miqueta als nostres oients. Si et sembla, Pilar, comencem amb tu, amb les tasques de l'associació ISTEA.
1: Bueno, nosaltres portem gairebé 15 anys, al març farem 15 anys, acompanyant a les famílies. Una vegada reben el diagnòstic, estan perduts, no? No saben on anar, què tenen que demanar. I nosaltres el que fem és acompanyament, sobretot que totes les famílies tinguin eines, tinguin acompanyament psicològic amb la nostra psicòloga perquè puguin assolir puguin assolir els objectius marcats per donar-li un bon acompanyament al seu fill o filla.
0: Uh-huh. I per part de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo, quines són les tasques que porteu a terme?
2: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica per la Unió Esportiva Castelldefels i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol i el que vol és apropar l'esport, inicialment el futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
0: Doncs precisament volia preguntar-vos per l'inici d'aquestes col·laboracions entre les dues entitats, però ja menciones que ISTEA està fortament vinculada amb la creació, amb la fundació d'aquesta Fundació d'Unió Esportiva Castelldefels. A partir d'aquí, com neix el projecte concret que es presenta ara a la ciutat?
1: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona no? o tercera que tingui escola adaptada de futbol. Uh-huh. Tenim a Cornellà, tenim a Sant Cugat
2: Sí, no em consta, hi ha apostes individuals d'altres entitats aquí, em sembla que Istea precisament treballa, em sembla que és amb tenis taula, sí. I per exemple també el futbol sala Castelldefels és una altra entitat d'aquí la ciutat que sempre ha estat molt, molt sensible, diguem, a aquest tipus d'iniciatives, però ja, per nosaltres era evident que la Unió Esportiva de Castelldefels no podia quedar fora de poder fer projectes d'aquest estil, que insisteixo, com deia abans, el dia a dia d'una entitat, doncs clar, és que estem parlant que la Unió Esportiva és quasi el segon club quasi més gran d'Espanya en quant a número d'esportistes quan parlem de futbol, és una escola gegantina, que al final està regida per gent doncs com jo, no? que al final ho fan altruistament, però que evidentment comporta una complexitat enorme. Per això, d'aquí neix la Fundació, per poder dedicar-se a aquest tipus d'iniciatives sense, diguem, les limitacions del dia a dia que porta la Unió Esportiva.
0: Uh-huh. Aquesta presentació oficial que ens arriba el dimecres 29 de juliol, el projecte va molt més enllà només de futbol, perquè és escola adaptada i futbol inclusiu. Potser per persones que no estiguin basades en aquest concepte, no?, d'escola adaptada, els hi sorprèn una mica o no acaben d'entendre molt bé què és el que implica tot això. I m'agradaria preguntar-vos, com prepareu, des d'ara que comença la presentació oficial, com esteu fent la comunicació amb les famílies que poden estar interessades a que els seus fills, filles hi participin, i quina és la cronologia que seguireu per dur a terme realment de manera efectiva aquest tipus de projecte, perquè realment doni resposta a les necessitats que detectareu?
1: Nosaltres hem començat a recollir totes les dades de totes les famílies participants que volen participar. A dia d'avui n'hi ha 23 nens de l'entitat que volen participar, i el que es farà ara el mes de setembre, al començament de setembre, es farà amb el nostre psicopedagog, es faran perfils sensorials per veure totes les necessitats de cada nen i veure en quin tipus de grup i quins acompanyaments necessita per posar-lo en marxa. Es prepararan totes les sessions, s'anticiparan totes les sessions perquè ells, quan arribin al camp de futbol, ja tinguin una estructura clara de què faran i a què jugaran dintre del camp en l'estona que estiguin. I així farem que agafin confiança, empoderar-los, perquè sabran tot el que es ve en el moment d'entrar per la porta del camp de futbol.
0: Uh-huh. I quin tipus de formació tindran els entrenadors, entrenadores que dinamitzin aquestes activitats?
1: La formació que s'ha donat és de què és l'autisme. S'ha explicat característiques, com acompanyar, com treballar, ¿vale? Però nosaltres durant el primer mes, si cal, el segon també, nosaltres estarem donant un reforç, un acompanyament dintre del camp amb un professional perquè vagi orientant a tots els entrenadors que estan participant de l'activitat.
0: Uh-huh. I de manera pràctica ens podeu explicar algun exercici, com es fa aquesta adaptació, com s'arriba realment a que una activitat pugui ser adaptada i inclusiva amb aquesta mirada general per tothom?
2: Bueno, a veure, aquí evidentment nosaltres el que fem és anar de la mà d'Istea, que són els que coneixen exactament com gestionar aquest tipus d'activitats. Partim del fet de que al ser una activitat esportiva, nosaltres com a fundació el que posem són uns monitors que evidentment tenen una formació i coneixen evidentment moltíssims exercicis que es poden fer tant d'inici, d'activació com després durant la sessió. Però, evidentment, estem parlant de que el col·lectiu de nens que vindrà a aquestes activitats té unes necessitats diferents. Com bé explicava la Pili, parlem, hi ha un concepte molt important que és el de l'anticipació del que es trobaran allà. Llavors, els exercicis que executaran aquests nens, nosaltres el que intentarem és que siguin el més semblant possible, perquè al final aquí la paraula clau és inclusió. Integració. Clar. Intentarem que siguin el més semblant possible als que fan els nens que avui en dia entrenen amb la Unió Esportiva, però adaptat. De fet, a la jornada de dimecres que ve, jo crec que hi ha una cosa que és doncs, molt, molt xula per mi, que és el fet de que en realitat l'estructuració que hem fet, tot i que és molt senzilla, jo crec que és molt indicativa del que busquem, no? Perquè el que es trobaran els nens que vinguin, les famílies d'Istea, es trobaran nens de la Unió Esportiva, voluntaris, que faran un entrenament. I seran aquests nens els que intentaran que els nens que vinguin tinguin ganes de saltar al camp i evidentment amb tot l'assessorament, amb els monitors, amb la gent d'ISTE, etc., i voluntaris, que vulguin participar cadascú, diguem, d'una manera diferent, perquè les necessitats són diferents i el que voldran fer és diferent, i dir que les famílies també vegin quin és el propòsit que nosaltres tenim, de manera que quan al setembre-octubre vulguem començar, hi hagi quan més, diguem, gent que s'animi i pensi que els seus fills i filles, perquè aquesta és una altra, que evidentment no hi ha cap distinció entre nens i nenes, la Unió Esportiva al final té una línia masculina i una línia femenina. I això és una mica el que busquem amb aquesta jornada de portes obertes i que tingui continuïtat després amb el projecte doncs, a llarg termini.
0: M'ha agradat molt aquesta explicació ara, Adolfo, perquè estava veient amb les teves paraules, amb el que esteu treballant, aquesta fina línia que hi ha entre la inclusió i l'exclusió, perquè aquest projecte, si naixés com un bolet, que directament està només amb la mirada de fer-lo inclusiu i només amb els nens, nenes que tenen aquestes necessitats de suport, al final aconsegueixes que sigui exclusiu. I amb aquesta perspectiva, amb aquesta presentació que feu, que involucreu, que aneu més enllà, aquí és on realment està el pes d'aquest projecte, oi?
1: Clar, al final és el que tenim que fer, no? Crear totes aquestes escoles adaptades, que és el que ha dit abans el Adolfo, que ja cada vegada n'hi ha més clubs que ho comencen a preparar, però al final també li falta aquesta formació, no? Per part d'una entitat que els doni les pautes de com treballar. És molt important. Quanta més informació tinguis tu, més podràs acompanyar un nen. Si tu no tens un recurs de com reaccionar a l'hora de que el nen tingui una rebequeria, no podràs acompanyar-lo. I nosaltres el que volem és que tots tinguin una formació i sàpiguen com solventar que un nen a lo millor li ha donat la pilota en el peu i ell no volia en aquest moment que li donessin la pilota. Pues intentarem treballar amb tot el personal que tinguem en aquest moment de com gestionar aquesta situació. ¿Vale? No saben de norma social, no en tenen. Què passa? Que nosaltres els prepararem, els nens, perquè tinguin la consciència de què és el futbol, de que no que agafin la pilota i surtin corrents cap al camp contrari. No? Al final també tenim que donar-los unes normes, explicar-li com funciona el futbol perquè després es puguin incloure en els grups que ja estan formats.
0: Mm-hmm. I amb això m'agradaria preguntar-te, amb aquesta mirada dels nens i nenes que participaran, quins són els beneficis que obtenen de la pràctica esportiva quan tenen necessitats de suport, com és aquest cas?
1: Que faran esports, que es relacionaran amb altres nens i estaran en un mateix, en un entorn que és ampli, amb moltes famílies, amb molts nens, que en el dia a dia n'hi ha molt de moviment. Es podran sentir valorats dintre d'un mateix grup on ells abans no es sentien valorats.
0: Mm-hmm. I creieu que cada vegada hi ha més sensibilitat entorn a aquest concepte d'escola adaptada, d'esports inclusius a la ciutadania? Com ho percebeu des de les vostres entitats?
1: Bueno, nosaltres és el que volem, que cap nen es quedi sin poder participar en nostre escolar, perquè no veiem lògic que a un nen se li faci fora d'una escola de futbol o de balonmano o del que sigui, perquè no tenen recursos a les entitats.
2: Mm-hmm. Jo crec que la societat està canviant. Sí. I ja porta uns anys on aquest canvi per mi es nota especialment. I ara estem parlant, per exemple, d'una escola de

0: de Castelldefels per la inclusió. Evidentment, la punta de llança, pues, ara pues, a Mistea, és aquest projecte que està molt enfocat als nens amb neurodivergència i tal, però que al final la pròpia paraula ho diu, és inclusiva, és a dir, és un projecte que està obert a qualsevol tipus de nano amb altres capacitats. És a dir, evidentment, potser requerirà d'alguna sèrie d'ajustos per poder-ho fer, diguem, realitat, però que m'agradaria també llançar el missatge que aquest projecte, la intenció és que estigui obert a, com deia al principi, qualsevol nen o nena que tingui dificultats per accedir a l'esport.
1: Doncs ara, amb això, m'agradaria passar a entrar en els detalls d'aquesta presentació oficial que, com hem dit, tindrem el dimecres 29 de juliol. A quina hora i on i a qui s'adreça? I pot apropar-se a tothom de manera oberta aquesta presentació que fareu del projecte?
2: Pues serà a les 8 de la tarda, al començament. Està oberta a tothom. Tothom que vulgui vindre pot participar.
0: El Camp dels Canyars.
2: El Camp dels Canyars, a Avinguda Església.
0: És el carrer de l'Església 121.
2: 121. I esteu tothom convidats.
1: I si alguna família ens està escoltant ara i es planteja, ostres, això potser és per nosaltres, quina seria la recomanació? Directament que el dimecres s'apropin, que us contactin prèviament, encara es poden apuntar, perquè ens mencionaves, Pilar, que hi ha 23 nens i nenes que ja les seves famílies han expressat
2: sí,
1: aquesta voluntat.
2: Sí, totes que participaran, la gran majoria estaran a la presentació. Clar, n'hi ha moltes famílies que ja estan fora de vacances, i clar, no poden vindre aquest dia, però també vindran algunes de l'entitat que no coneixen, no estan apuntats i volen veure què serà, també volen més informació i nosaltres convidem a totes les entitats de la població també, si volen vindre a conèixer el projecte, poden vindre. Nosaltres farem també publicacions a les nostres xarxes socials avui perquè vingui tothom. Portes Perfecte. Obertes per tothom, que vegin el que estem creant, tant la Fundació com nosaltres com patrons i entitat de la població.
1: Perfecte. Doncs amb això agrair-vos als dos aquest temps a nosaltres aquí a Ràdio Castelldefels per presentar-nos més en detall aquesta iniciativa que, com dèiem, es presentarà el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre al Camp Municipal de Futbol dels Canyars, que tothom està convidat a apropar-se, a conèixer aquest gran projecte que neix a la ciutat de la mà de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Estea, dues entitats locals que ara aposten per aquesta escola adaptada i futbol inclusiu. Doncs agrair-vos, Pilar García, directora de l'Associació Istea i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Moltes gràcies per aquesta estoneta i molta sort i encerts amb aquest nou projecte de ciutat.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Estefania.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat de la ciutat al butlletí de Ràdio Castelldefels. El ple municipal del mes de juliol va aprovar definitivament la nova ordenança de mobilitat i va donar llum verda inicial a l'ordenança de civisme. El plenari també va aprovar, entre d'altres punts, el nou reglament del Consell d'Educació Municipal, el document únic de protecció civil, conegut com a DUPROCIM, una nova ordenança fiscal sobre el recàrrec de l'impost d'estades turístiques i diversos acords en matèria de personal, patrimoni, al servei de la ciutadania i seguretat. Can Vinader consolida el seu programa de dinamització. La iniciativa municipal, posada en marxa l'any 2024, ofereix accés gratuït a les instal·lacions esportives durant els períodes no lectius i festius. El servei incorpora aquest any vigilància de tarda per reforçar la seguretat i la qualitat de l'espai. I a l'agenda de la setmana, noves activitats al Pal Market de Castelldefels. La plaça de les Palmeres continua acollint una nova setmana amb cinema a la fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. En concret, aquestes activitats comencen demà dimarts de nou. Tindrem Impro Show a 9:15 del vespre i el dimecres Palm Lights amb música amb espelmes a 9:15 de la nit. Més activitats aniran seguint fins al 5 de setembre sota aquesta denominació de Pal Market a la plaça de les Palmeres, un espai lliure pensat per passejar, riure i gaudir d'una programació per a públics de totes les edats. I fins aquí el repàs informatiu al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Durant més de 2 mesos, Castelldefels ha respirat dansa. Places, carrers, equipaments culturals i fins i tot els jardins del castell s'han convertit en escenari d'un nou festival que ha volgut recuperar i reinventar una cita amb una llarga trajectòria a la ciutat. Viudansa no només ha canviat de nom, també ha canviat la manera d'entendre el festival, més obert, més participatiu, més present als carrers i amb una clara aposta per combinar companyies internacionals amb el talent local. Ara que el festival ja ha acabat, volem saber què hi ha darrere de tot plegat, com es construeix un festival d'aquestes dimensions, què funciona, què no funciona i què queda després d'aquests mesos de feina. Avui, a Ràdio Castelldefels, obrim les portes del backstage de Viudansa. Ens acompanya una de les persones que ha estat al capdavant d'aquesta primera edició de Viudansa des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, la Lorena Romero. Moltes gràcies, Lorena, per estar aquí amb nosaltres i bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Doncs abans de parlar de Viudansa, m'agradaria començar pel principi, perquè hem de recordar que Castelldefels ja tenia un festival internacional de dansa, però s'havia deixat de fer durant un temps i ara s'ha reprès amb aquest Viudansa. Què va fer? Quina va ser l'espurna per dir l'hem de reprendre i s'ha de reformular també?
1: Vale, ja feia temps que nosaltres estàvem pensant des de l'Ajuntament que aquell festival que es feia en aquell castell, amb un format determinat, tenia que retornar a la ciutat, potser amb un nou esperit, amb una nova manera de ser. I llavors, des d'aquell moment, pues, ja feia mesos, com he dit, que ho estàvem pensant, i bueno, vam trobar en el moment adequat que l'entitat 360 es va posar en contacte amb nosaltres, que és una entitat que volia promoure els artistes i la dansa, i sobretot d'aquí de Castelldefels, i nosaltres volíem tornar una altra vegada amb el festival, per tant va ser com l'ocasió perfecta.
0: Uh-huh. I quina era la gran idea inicial que teníeu al cap? Perquè recordem que el festival s'ha estructurat en 3 grans eixos, espectacles, radar Viudansa i off Viudansa. Com es va arribar a aquesta programació, a aquesta nova proposta?
1: Nosaltres sí que teníem clar des del principi que volíem un festival obert a tothom, que es fes en el carrer, que els nostres carrers fossin un gran escenari d'artistes, i que així la gent no tingués que anar, per exemple, a un teatre per poder-ho mirar, sinó que caminant pel carrer pogués veure a qualsevol peça artística, i per això en aquest format vam decidir que també seria important fer 3 eixos. Un que seria el de professionals, que hem tingut artistes professionals internacionals, després un altre que seria el de radar, que serien tallers, on ja hem tingut tallers familiars, tallers per professionals també, de tot tipus, i després l'off Viudansa. L'off Viudansa neix com la idea de que les entitats locals i les escoles locals poguessin expressar i mostrar totes les seves peces o el seu treball que han de tot el curs.
0: Uh-huh. I dintre d'aquesta acció que ens destacaves, d'aquesta proposta que ja teníeu des del principi clar, que volíeu que el talent, que tota aquesta música i aquesta dansa, perquè a més també hi havia tota aquesta part d'una programació ben variada, doncs que arribés a la ciutat en forma d'escenari, que ens convertís Castelldefels en forma d'escenari, doncs hi ha algun espai que us hagi sorprès especialment a la resposta del públic?
1: Bueno, hem tingut 6 espais, hem tingut teatre també, hem tingut la plaça Neus Català, la plaça de l'Església, hem tingut també el castell, la sala Margarida Xirgo. A mi especialment potser m'ha agradat molt la plaça de l'Església, perquè allà hi ha molta gent que si no ho fas al centre del poble potser no hagués anat a veure aquesta peça o aquell dia, no? I passàvem per allà i, bueno, i agafaven una cadira o potser no, i es quedaven i ho miraven. I llavors això ha estat força bonic.
0: Uh-huh. I si anem més enllà també aquesta mirada de fer Castelldefels un escenari, aquí també el que aconseguim és que el 90% de la programació fos gratuïta, un altre dels aspectes també, no? de fer arribar tota aquesta programació a tota la ciutadania de manera oberta, de manera accessible, i això crec que ha estat un altre dels motius de l'èxit del Viudansa.
1: Correcte. El 90%, com tu dius, ha estat gratuït. Solament n'hi ha tres peces o tres espectacles que han sigut, bueno, que han estat de pagament. Han sigut les del dintre del Teatre Plaça, Los Aurora, el Ballet i també a Laura Funes, que ara se m'havia anat, correcte. I per tant, eren les úniques de pagament i també hem de recordar com hem pogut fer que el 90% sigui gratuït. Hem de donar les gràcies també al programa Puntcat, que han sigut una subvenció bastant gran per part de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
2: I ja que estem mencionant xifres, parlant del 90% de la programació fos gratuïta, ens explicaves aquestes tres que sí que eren de pagament al Teatre Plaça, hem de destacar també que en total, durant aquests dos mesos, hi ha hagut 33 activitats de diferents. D'aquestes 33, parlem de els tres grans eixos de l'estructura del festival o com era aquesta programació?
1: Sí, quan parlem de les 33 activitats estem parlant de totes les activitats que s'han fet, ja siguin espectacles, ja siguin tallers, com per exemple el flautista de Melín, Ballet Fit, Explica Dansa, Elena Espanyol, per exemple, va fer un taller molt bonic a l'Escola Municipal de Dansa per a les persones TEA, i després també tots els espectacles professionals que hem tingut o al carrer o al Teatre Plaça, a part de formacions que també hem fet via online també o dintre de la sala Margarita Xirgo.
2: I la xifra més important, quantes persones han gaudit aproximadament del Festival Biodansa?
1: Pues gairebé 9.000 persones han assistit durant tots aquests... Clar, és que són dos mesos de dansa al carrer i de tallers que han assistit pues gairebé unes 9.000 persones.
2: I, com sempre diem, les xifres són molt importants, però una vegada que acaba el Biodansa entenc que ha començat un període també de reflexió, de veure què ha funcionat, què no ha funcionat, a establir indicadors, no?, d'èxit, i a més suposo que també heu rebut feedback, comentaris tant de persones assistents com de les persones que han participat a la pròpia programació. Hi ha algun comentari que destaqui o què és el que realment us ha emocionat, no?, al llarg d'aquests mesos de preparació i tot el backstage que heu viscut amb les persones que han participat? Tens algun record, Lorena, alguna cosa així especial?
1: A veure, realment el feedback dels assistents ha sigut molt bo, els ha agradat la qualitat de les peces moltíssim, però a part d'això també la gent que viu la dansa, és a dir, les escoles de dansa totes les persones que viuen de la dansa aquí a Castelldefels estan molt contentes. A més, a mi m'agradaria també donar les gràcies a l'Escola Municipal de Dansa, a totes les escoles per el seu suport, però especialment a l'Escola Municipal de Dansa perquè ens han ajudat molt en quant a organitzar i a muntar linòleum, escenari, etc. O sigui, està també força la seva ajuda.
2: I recentment doncs, ja teníem aquesta gala de Cluenda, això era als Jardins del Castell, també era una manera de celebrar tota la feina que hi havia darrere, no? Com la vau viure les persones que heu fet possible aquest festival a la ciutat?
1: Pues va ser un dia, una nit més ben dit, molt bonica. La veritat que va sortir tot molt bé. Amb la llum, a veure, ja tenim el castell força bonic, amb les seves llums i demés. També vam fer un vídeo resum de aquests dos mesos de festival. I a més vam tenir també l'espectacle de Concept, que és un grup internacional cubà que ha guanyat força premis, per tant va ser ja com el colofó, no?, de tot d'aquests dos mesos de treball.
2: I ara anem a fer aquesta part de rebobinar, de tornar enrere i començar a plantejar-vos el festival. Com va ser una vegada que ja plantejàveu aquesta gran idea, el que ens explicaves al principi, no? De que sí que teníeu molt clar que volíeu que fos un festival obert al carrer, que Castelldefels es convertís en un escenari. En quin moment va començar aquesta feina? Perquè, clar, entenc que construir aquest festival doncs, va ser mesos abans de planificació.
1: Sí, correcte, ja et dic, la primera idea va sortir també quan van venir a nosaltres l'entitat 360, per tant hem de donar les gràcies també a la Núria i a l'Anna perquè ens van organitzar o dividir o ajudar molt a estructurar a aquest festival, no? Sobretot sobretot també ens van aportar tot el que té a veure amb els professionals, elles que estan dintre del món de la dansa i ho coneixen també, doncs, gràcies a elles van poder tenir aquesta, no, aquests artistes amb tant de nivell.
2: I buscàveu expressament aquesta combinació de que hi haguessin artistes de gran renom amb també el talent local, fomentar el talent de Castelldefels.
1: Correcte. Nosaltres hem tingut artistes molt bons, però a part volien que tothom o la gent que tingui els ballarins, no, que nosaltres tenim a la nostra ciutat i que tenen peces boniques o que volen treballar en alguna peça, ho poguessin fer en un escenari que nosaltres li hem ofert.
2: I parlàvem abans d'aquestes 33 activitats repartides al llarg dels 2 mesos del festival. Sempre hi ha imprevistos quan s'organitza qualsevol esdeveniment, no? Podem pensar, per exemple, la meteorologia, canvis d'última hora, que hi hagi necessitats tècniques. Quina ha estat la situació més complicada que us ha tocat viure amb el Viudansa? O ha anat tot sobre rodes?
1: Bueno, sempre surten coses, però hem tingut bastanta bona sort, perquè, per exemple, en quant al temps, no hem tingut pluja, més bé tot el contrari, massa calor, però no hem tingut, bueno, tens algun artista o algun proveïdor, no?, que cau 2 o 3 dies abans i ho has de canviar per alguna cosa, però bueno, ha estat tot bastant, hem tingut molta sort en tot.
2: També suposo, com tot, no?, que quan acaba i feu tot el balanç o en el mateix moment del Viudansa, quan ja porta sí. Unes setmanes, que arriba un moment en el que fas clic i penses, això està funcionant. Quan vau tenir aquest moment?
1: Bueno, la primera prova era a la inauguració del dia 29 d'abril, no?, que queda ja molt lluny, que coincidia amb el dia de la dansa. I aquell dia va ser, per nosaltres potser, per l'Àlex i per mi, els dies més importants potser va ser el dia 29 i l'últim dia, no? Perquè és com els 2 dies que eren una mica gala, no? per dir-lo així. I el dia 29, quan ja va passar i va sortir tot bé, vam estar ja molt contents i després, bueno, anem treballant a poc a poc. Després cada dia es treballava, bueno, no podem treballar tots els dies a la mateixa vegada i anàvem pues, a poc a poc.
2: Clar, perquè des de l'àrea de cultura porteu moltes coses. A més, estaves mencionant ara el teu company de Tècnic de Cultura, Àlex. M'agradaria preguntar-te, perquè has mencionat, has posat en valor també la feina i aquesta proposta per part de l'entitat 360. Sí. I, clar, des de l'Ajuntament, des de Cultura, heu liderat també aquest projecte. Tu, Lorena, i l'Àlex, com sí. Heu fet aquesta coordinació? Com va ser tot el treball previ? I després ja ens mencionaves que una vegada que ja va començar, doncs, totes les setmanes hi havia activitats. Com es vivia des de l'àrea de cultura?
1: Pues, bueno, hem treballat junts i a poc a poc, vull dir, al principi, quan ja portàvem potser la meitat del festival, no? És quan ja comences a respirar una miqueta, no? De, bueno, fins la meitat ha sortit bé. I després, bueno, més o menys ja anem treballant tot de la mateixa manera, no solament al festival. I aunque sí que és veritat que és un projecte nou i per tant no tens referències, no, que pots anar a mirar a altres anys, i ho fas de nou, bueno, ho hem fet amb molta il·lusió i sí que és veritat, amb molt de treball, però sobretot amb molta il·lusió.
2: I ara estic recordant que justament quan va ser la cloenda, després aquí a Ràdio Castelldefels vam parlar amb el regidor de Cultura, Cristian Undamal, i ja ens confirmava que havia estat un èxit al festival i que hi hauria una segona edició. Per tant, com... Clar, moltes vegades ja passa que es tanca un festival, arriba aquest moment que per fi baixa l'adrenalina, però feu el balanç i ja heu de posar la mirada al següent festival. No? Parlem ara en clau de futur. Sí. Ja esteu prenent notes per a aquesta segona edició?
1: Pues, com que ara també estem treballant pel tema de la Festa Major i de més, és una mica difícil, no? Però sí que ens, bueno, tenim encara que sentar-nos i parlar del tema, però sí, jo crec que sí, que la idea és que continuï perquè ha sortit molt bé, farem canvis, hem de reflexionar què és el que ha funcionat millor, què és el que no, si potser hem de fer un festival de 2 mesos o potser hem de fer un festival una miqueta més curt, perquè és complicat després convalidar, no?, totes les activitats que n'hi ha al poble. No solament tenim el festival, sinó que hem tingut, pues, el festival de màgia, hem tingut els festivals de les escoles, perquè també hem de pensar que el festival agafa a juny, que és tots els festivals de totes les escoles de dansa i de tot. I per tant, s'ha fet això una miqueta complicat, no?, el tema de compaginar això. Però sí que la idea, i tenim la il·lusió de poder tornar-nos a retrobar amb 360 també i parlar de, pues, això, de què ha anat bé, què no ha anat bé i què hem de canviar de cara al pròxim any.
2: Mm-hmm. Posaves alguns exemples de cosetes que potser reformuleu. Hi ha d'altres que ja teniu clar que sí o sí això ha de continuar així al Biodança?
1: La veritat que encara no hem parlat del tema, no? Lo que, bueno, hem pogut parlar, pues igual jo he parlat amb el meu company, no hem parlat amb el Christian, però no ens hem juntat, no? Les 5 persones que hem organitzat això, 360, el Christian, Àlex i jo, per una miqueta establir, no?, que coses tindrien que continuar i que no.
2: Mm-hmm. Us hem de deixar una mica de marge, més tenint en compte que estem la Festa Major d'agost.
1: A més, sorpresa, no? Hem d'anar treballant encara.
2: Molt bé. Però sí que potser hi ha alguna cosa que penseu de cara al futur del Biodança, que és el que us agradaria que el continués diferenciant d'altres festivals de dansa que existeixen a Catalunya, o que us agradaria que l'acabés situant en un punt de referència de la dansa a Catalunya?
1: Per nosaltres el més important és la dansa al carrer, potser. O sigui, que la dansa no surti del carrer, no? Que continuï que continua al carrer perquè estigui a l'abast de tothom. Potser aquesta seria l'objectiu principal.
2: Mm-hmm. Bueno, en la línia també del que esteu treballant des de l'àrea de cultura, perquè precisament d'això també vam parlar en una ocasió amb el regidor, que ens destacava el fet que s'ha de tenir en compte la capacitat del Teatre Plaza. Estem parlant d'unes 400...
1: De 403 places.
2: Aproximadament. Clar, això és un límit. I ens deia, no, que no es volia quedar amb el límit, sinó que arribés a tota la ciutadania. Entenem que això és el que ha permès aquesta bona xifra que ens comparties, Lorena, de prop de 9.000 persones que han gaudit d'aquest festival. I amb això m'agradaria acabar ja aquesta entrevista amb una pregunta més personal, Lorena. Des del teu punt de vista, com a persona que ha estat organitzant aquest gran esdeveniment a la ciutat, amb què et quedes de tots aquests mesos de feina?
1: Pues, em quedo sobretot amb el companyerisme i amb l'ajuda, no? És el que et comentava, no? que abans jo et donava les gràcies que volia posar en valor, no?, l'ajuda de totes les escoles, però especialment de l'Escola Municipal de Dansa, però a més de tothom, inclús dels assistents que han vingut, perquè a vegades quan teníem que, pues no sé, quan acabava l'espectacle, tothom es posava a recollir. O sigui, això era com, no? Et treu 2 o 3 hores, perquè si cadascú es recollia la seva cadira, si cadascú es posava, i fins i tot hasta els artistes que venien es posaven després a recollir el linòleum a l'escenari i tal. Això, jo em quedo amb això. Mm-hmm. Perquè abans, o sigui, hi havia vegades que plorava, no? Ostres, d'aquest companyerisme, aquesta ciutadania, aquesta... Jo em quedo amb això.
2: Mm-hmm. Crec que és un tret bastant comú en l'àmbit de la dansa, perquè precisament des de la ràdio es va organitzar un festival també amb motiu de l'aniversari, i era un dels aspectes també que ens va sorprendre a tothom, no? Quan estàvem, i justament també va ser al Castell, a l'esdeveniment aquest, i hi havia aquest comú entre, sí, les persones que ja donaven per fet que ajudarien a recollir.
1: Exacte,
2: o sigui,
1: exacte.
2: Que molt d'agrair.
1: Mira, l'últim dia allà al Castell, bueno, van anar, com que havia un fotocol, vam anar un moment al meu company, bueno, al Cristian, bueno, a fer-nos una foto, no? com de record. Van baixar, van fer la foto, teníem que recollir totes les cadires, el linòleum, bueno, tot. I quan van trigar potser 10 minuts, en 10 minuts vam anar allà i estava tot recollit, perquè els artistes, els amics dels artistes, els amics de les noies de 360, o sigui, tothom havia començat a recollir i, per tant, estava tot recollit. Ostres, sí, sí.
2: Doncs amb aquest aspecte tan positiu del Biodança, ens acomiadem ja d'aquesta primera edició que, com ens has explicat, Lorena, ens deixa 33 activitats, prop de 9.000 persones assistents i, sobretot, aquesta bonica sensació de que Castelldefels s'ha convertit durant 2 mesos en un gran escenari i, a més, amb aquest extra, no? Ara, amb aquest coneixement que darrere, amb aquest backstage tan positiu, amb aquesta voluntat de col·laboració, amb aquest companyerisme que s'ha creat i que ara, a més, ens arriba aquest gran repte també, no? De consolidar aquest projecte a la ciutat, un repte més que teniu sobre la taula a l'àrea de cultura, tot i que per ara us deixem que respireu i bueno, que respireu i dediqueu esforços a la festa major d'estiu, que la tenim ja gairebé aquí a tocar. Amb això, agrair-te, Lorena, el teu temps avui aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.